l'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

l'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera. Set punt FM.

Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. RadioTordera.cat i xarxes socials.

107.1 FM. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.

0: tota l'actualitat musical de casa nostra, Actualicat. Actualicat, dirigeix i presenta Joan Manuel Fernández.
1: Amics i amigues, nens i nenes de la sala, de nou és tot un plaer el poder compartir una estona de ràdio a prop amb vostre. Això és Actualicat, l'actualitat de la música de casa nostra, amb agenda, notícies, efemèrides i també un parell d'entrevistes. La primera d'elles amb la Laie, que acaba de publicar el que és el seu primer disc, que porta per títol Més 440X4. I la segona entrevista serà amb la gent de Fenyarai, que estan celebrant els seus primers 10 anys i ho fan de manera especial amb un quart disc, un disc a més en directe. El títol, 10 anys de Fenya. Per cert, també avui visitaran Actualicat el Pau i la Júlia Serrasolses, la gent de Ginestà, que acaben de publicar nou disc, gira tot igual però diferent. Comencem, i avui ho fem amb la Montse Castellà, que acaba de publicar un nou senzill que porta per títol Imaka, la gran lliçó de Groenlàndia. Imaka és una paraula groenlandesa que és una forma de vida en si mateixa. Podria traduir-se com a potser, i ve a dir que hem de deixar d'intentar dominar l'impossible, que els humans no podem controlar-lo tot. L'escoltem, Imaka, Montse Castellà.

0: Les efemèrides. Dia a dia. Actualitat.
1: Passem, doncs, a les efemèrides de la mà de la nostra companya Pamela Martínez. Hola, Pamela.
2: Bones, Joan Manuel. Començam el nostre repàs per les efemèrides del 27 d'abril al 3 de maig. El 27 d'abril de 1947 naixia a Palma la cantanta especialitzada en música tradicional, tant mallorquina com d'arreu del Mediterrani, Maria del Mar Bonet. El 27 d'abril, però de 1999, al Palau Sant Jordi de Barcelona es va dur a terme un concert que es va omplir de músics, fans, seguidors i amics per recordar col·lectivament en Carles Sabater. El 28 d'abril de 1943 va néixer el cantant membre dels 16 jutges Enric Barbat i el 29 d'abril de 2001 es va realitzar la primera edició del Festival Primavera Sound al Poble Espanyol de Barcelona. El 29 d'abril de 1962, els 16 jutges es van presentar per primera vegada sota aquest nom a Premià de Mar. I 30 anys després, el 29 d'abril de 1992, els Pets enregistren el videoclip Un dimecres qualsevol en un terrat de Barcelona. 30 anys després també, el 29 d'abril de 2022, es publica el disc Pel cantó bo dels Doctor Prats.

0: chanson.
1: Seguim repassant les efemèrides d'aquesta setmana. El 30 d'abril de 1992 va sortir el disc en directe del Sant Traït al Palau Sant Jordi. L'1 de maig de 1987 neix el vocalista i guitarrista Josep Cabot, membre de la formació Cabot. L'1 de maig de 1998 neixen Júlia Serrasolses, que com sabeu forma amb el seu germà Pau el duet Ginestà, i neix també la seva germana, cantant també coneguda com a Mayo. El 2 de maig de 2011 es publica el disc Foc al Tribunal del Pont d'Arcadís. El 2 de maig de 2014 s'enceta la primera edició del Festival Clownia. El 3 de maig de 1967 neix Maria Fortuny, teclista de la companyia elèctrica Dharma. I el 3 de maig, però de 1975, va sortir el mític disc Qualsevol nit pot sortir el sol d'en Jaume Sisa. El 3 de maig de 1982 surt el primer disc de la discogràfica Blau, el seu autor Joan Bibiloni, el títol Joana Lluna.
2: Gràcies a Pamela, i serà ja fins d'aquí 7 dies.

0: Aquí, a les nostres entrevistes, avui tenim la Laia Navarro, cantant, coneguda com la Laia, que acaba de publicar el seu primer disc, que porta per títol Més 44 o X4.
1: Hola, com estem?
0: Primer de tot, Laia, què significa aquest títol?
1: Doncs mira, aquest títol va relacionat amb el sentit de l'àlbum, perquè, bueno, soc doctora en química teòrica i modelització computacional, i pels meus estudis de doctorat vaig fer una estada formativa a Oxford. I allà vaig fer les cançons del disc. Llavors, al final es va acabar plantejant com si fos una conversa amb els meus amics i amigues, no? Per tant, i família, per tant, el Més 44 és el prefix telefònic que tenen al Regne Unit. I el OX4 seria com el districte, com el codi postal, justament d'on jo estava vivint, i em va fer gràcia, perquè si es llegeix com en anglès, sona com a Oxford.
0: Laia, aquí doncs ens mostres la teva experiència al Regne Unit, a Oxford, de manera especial, mentre feies el teu doctorat, no?
1: Exacte, sí.
0: Com combines, doncs, la química i la música?
1: Doncs, mira, química durant el dia i música per la nit. No ho sé, la meva modalitat de química, precisament, és química teòrica, i el que fem és treballar amb ordinadors i fer simulacions teòriques de diferents experiments. I crec que amb la música faig una mica el mateix, perquè al final ho produeixo tot jo amb el meu ordinador i el meu tecladet, i també és com una manera d'anar fent jo els meus experiments teòrics, que al final, doncs mira, han sortit a la llum, a la pràctica, i l'àlbum ja el tenim aquí.
0: Dèiem que combinaves la química i la música, però actualment prima la música?
1: Correcte, sí. Han estat molts anys desenvolupant una carrera científica, i quan vaig ser a Oxford em vaig adonar que estava molt bé, però que el que realment em fa feliç i era el meu somni era perseguir la música. Llavors prefereixo intentar-ho i arrepentir-me d'haver-ho intentat, o no arrepentir-me, que arrepentir-me d'una cosa que no he fet.
0: Quins relats i quins conceptes trobem a les teves cançons?
1: Doncs, a veure, el disc jo crec que té un fil conductor clar en què passo per diferents estats emocionals, i comença potser una mica més fosc, més tristot, perquè l'adaptació en un país nou, sense la teva família, que no parlin el teu idioma, al principi es fa feixuga. Però després, quan ja m'hi vaig anar acostumant, veiem que el disc ja comença a agafar un to una mica amb més de llum, i finalment culmina amb agraïment a tothom que vaig conèixer allà, i també agraïment a les persones que tinc a Barcelona i als barris de Barcelona que m'han vist créixer.
0: El disc Més 44 o X4, on ha estat enregistrat i qui l'ha produït?
1: L'he produït tot jo, a la meva habitació, l'he enregistrat jo, m'ho he fet tot jo. Mm-hmm. Bueno, la mescla i el màster me l'ha fet l'Ivan Vizcaya, que és una bèstia, però diguéssim que tot el procés creatiu i la gravació ho vaig fer jo.
0: Ja per acabar, Laia, suposem que preparant el que serà la presentació en directe d'aquest primer disc, no?
1: Sí, estem intentant adaptar com tots els sons, tots els samples que apareixen, les bateries, tot, ho estem intentant adaptar a banda en directe, en un format semblant al que farien Extraño Wave, però, bueno, òbviament, en un format més reduït.
0: Doncs bé, ja ho sabeu, la Laia té el seu primer disc dels grans que dèiem abans, titulat Més 44 o X4, ja al mercat, i mentre que no la podem escoltar en directe fins que no es faci aquesta presentació, recordeu que podeu trobar el disc a les diferents plataformes digitals musicals. Salutacions, la Laia, i et desitgem, òbviament, el millor.
1: Moltíssimes gràcies, ha estat tot un plaer.

0: L'agenda de la música en directe.
1: Música en directe per aquest proper cap de setmana. Comencem per divendres. A partir de les 8 del vespre, minibús intergalàctic a la platea de Girona i Caterina Ros al Teatre Mar i Terra Maruja Alfaro de Palma, a Mallorca. Mitja hora més tard, a 9:15, la gossa sorda al Centre Multiactivitats de Picassent i la Clara Pella al Teatre Bertrina de Reus. A les 9 del vespre, Xavi Vidal a la Cava Urpí de Sabadell i Tomeu Penya a l'Ateneu Igualadí de la classe obrera d'Igualada. A 9:15, l'Ax en Busto a la Sala La Mirona de Salt i a les 10 del vespre, Mishima a la Sala Esport del Casal Cultural de Bellvís. Passem ara a dissabte. A les 12 del migdia, el Becareta, Arnau Viols i Carles Belda, entre d'altres, a l'Auditori de Barcelona. Mitja hora més tard, a 12:45, Judith Nederman al Monestir de Sant Pere de Casserres, a Casserres, i el Poni Menut a l'Auditori de Cornellà de Llobregat. A les 6 de la tarda, l'Arannà al Teatre Cursal de Manresa. I també a les 6 de la tarda, Naina a l'Estació Espai Jove de Girona. Una hora més tard, a les 7 de la tarda, també a l'Estació Espai Jove de Girona, Xènia Casado, i també a l'Estació Espai Jove de Girona, a les 8 del vespre, Pol Bordes. Continuem amb dissabte a la mateixa hora, a les 8 del vespre, Magalí Sare a l'Auditori Municipal Miquel Pont de Castellà del Vallès i Àlex Pérez a la plaça de l'Església d'Esponellà. Mitja hora més tard, a 9:15, Elena Garcia al Castell de la Selva del Camp, la gossa sorda que farà el seu segon concert al Centre Multiactivitats de Picassent i Mishima al Teatre Fortuna de Reus. A les 9 del vespre, Pau Ballbé al Sant Jordi Club de Barcelona i Joan Dausà al Pavelló Municipal Fontejau de Girona. I acabem amb una darrera recomanació pel diumenge. A 12:15 del migdia, Paula Valls a Sant Andreu del Terri, a Cornellà del Terri.

0: Notícies a Actualicat.
1: Gira tot igual, però diferent és el nom de l'esperat cinquè treball de Ginestar, dels germans Serrasols, Sant Júlia i en Pau. És un disc, és una forma de definir l'evolució del grup, com ha anat creixent i com ha canviat la seva manera de veure la mort. En Júlia i en Pau ens explica que aquest disc té també un punt més de maduresa.
2: De fet, això que és com que és com té un punt més de maduresa que potser el suposo, no? Que és com encara no sabem què és l'amor i l'estem començant a entendre.
3: El suposo que l'amor és això.
2: Sí, el suposo que l'amor és això, el vida meva, no? Com que és una declaració i una història d'una relació. Després, el només viure, que és com tant surts d'aquí i et poses al centre en aquest, el que fem és com agafar perspectiva i veure l'amor com una cosa més global que és una acumulació de capes i històries que et fan entendre les relacions des d'un punt diferent i que vas veient com és una cosa evolutiva i amb la que vas creixent. No?
1: Pau Serrasolses ens desgrana ara les temàtiques d'aquest nou disc.
3: L'hem anat construint cançó a cançó. Malgrat sí que teníem clar la idea del girar, de les capes, del pas del temps, de com vivim l'amor en les diferents etapes de la nostra vida, mirant enrere i també projectant-nos cap endavant, l'hem parit cançó a cançó i sensació a sensació. Jo no et parlo des del punt de vista de que haguem passat per totes les etapes d'aquest disc durant l'últim any, no? Però hem fet un exercici d'introspecció i perspectiva per intentar trobar la millor manera de trobar la clau que fer girar l'engranatge per posar aquella cançó en el seu lloc, no? I no teníem per què parlar d'històries concretes. Potser, bueno, hi ha cançons que simplement parlen de conceptes, hi ha cançons que parlen metafòricament d'objectes, hi ha simplement cançons que parlen de nosaltres mateixos, perquè a vegades també és inevitable.
1: En Pau i en Júlia ens comenten també que aquest disc és el més Ginestar que han fet mai.
3: Sí, crec que veníem d'aquest punt més existencialista on estàvem molt còmodes, no? Amb el vitalisme, amb renéixer, tornar a volar, i crec que això era un punt molt Ginestar, però crec que aquest disc és el més Ginestar que hem fet mai.
2: Sí.
3: Vull dir, és el disc que crec que ens sentim més propi o més part de la nostra carn.
2: Total. És amb el que estic més tranquil·la i alhora el que tinc més ganes d'ensenyar. Sí,
3: és
2: que em sento, sí, és com, ai, sí. Em sento segura, saps, a l'hora de treure'l.
1: Ja ho sabeu. Doncs Ginestar tenen el nou disc, aquest titulat Gira tot igual però diferent, ja al mercat, i el podeu trobar a les diferents plataformes digitals. La seva gira de presentació del nou disc arrencarà el proper dia 1 de maig dins del Festival Estrenes de Girona. Potser podria...

0: Avui aquí una de les nostres entrevistes aquí a Actualicat és amb un dels components de Fenya Rai, que acaben de publicar un disc. Parlem amb en Roger Montalà, que és el percussionista i cantant d'aquesta formació. Hola, Roger, i benvingut aquí a Actualicat.
1: Hola, bon dia.
0: Roger, aquest disc és alguna cosa més que el vostre quart disc, no?
1: Correcte, aquest disc és tota una celebració i tota una declaració d'intencions, no? Després d'aquests 10 anys de Fenya, com li hem posat, no? Perquè precisament doncs, era per celebrar aquest aniversari, i llavors no només és aquest disc, sinó que és un conjunt de coses, no? Que ja van començar el Sant Joan del 2025 i que s'han culminat ara doncs, amb aquest quart disc i també amb un documental que repassa aquesta trajectòria com a grup de música.
0: Aquest disc és un disc en directe. On veu enregistrar el disc?
1: Doncs el disc està enregistrat durant el concert de Sant Joan que vam celebrar a Valls, i on, a part dels quatre músics habituals que formem Fenya Rai, doncs vam comptar amb la col·laboració de quatre músics més, pels quals vam fer els arranjaments per repassar doncs, totes aquestes cançons

0: tipus de cançons. I per aquest repertori que vam fer per aquest dia, doncs, vam afegir aquesta cançó que habitualment fem en format acústic, doncs, com una de les cançons més de repertori. I la resta de cançons, doncs, això, repassen el que és la discografia. I la diferència més important que hi podem trobar és que té aquests arranjaments, no?, amb bateria, que normalment no és un instrument, doncs, que tingui, que formi part de la, de, doncs, de la formació musical, amb un teclat que, doncs, complementa molt bé el que és l'acordió, i amb una secció de vents, no?, que acaba de donar-li, doncs, tot aquest cos, tot aquest volum, no?, que es mereixia aquesta celebració.
1: Mm-hmm. Heu reformat també el que és el vostre espectacle, no?
0: Correcte, sí, això també ha sigut gràcies a una beca de Casa de la Música, concretament de la Casa de la Música de Reus, en què vam, doncs, va considerar que, doncs, el nostre espectacle era mereixedor, doncs, d'una d'aquestes beques de producció de directe, i hem estat treballant amb el Lluís Graells, que és un director de teatre, i, doncs, hem reformulat una miqueta el que és aquest espectacle perquè sigui, doncs, encara més divulgatiu i posi més en context, doncs, totes aquestes cançons recuperades de l'obra del cançoner popular, i, doncs, que quedin, no?, dins d'un espectacle global, doncs, molt més rodó i molt més treballat escènicament.
1: Aquest disc, com també hem comentat, celebra els 10 anys de Fenya Rai. Quin balanç podríem fer, en Roger?
0: Doncs bé, el projecte va començar com un joc, com una manera de seguir en el món de la música, perquè els quatre membres veníem de, doncs, d'estils o de formacions molt diverses, i ens vam ajuntar per casualitats de la vida i vam, doncs, començar a desenvolupar aquest repertori, no?, i començar a fer aquesta marca pròpia, una miqueta, no?, d'agafar aquestes cançons recollides a l'obra del cançoner popular, o cançons de tradició oral, cançons, no?, de finals del segle XIX, principis del segle XX, i doncs d'intentar d'alguna manera mantenir-les en l'imaginari actual, però també fent aquest treball de contextualització, perquè les cançons, no?, o el que es cantava i com es cantava en aquella època, doncs, sense posar-ho en context, avui en dia quedaria una mica desdibuixat.
1: Això és el que afegiu vosaltres al cançoner català, no? Això que tu mateix deia, la marca pròpia vostra, no?
0: Correcte, al final és, no? Aquestes cançons populars són cançons amb moltes repeticions, no?, que són amb uns ritmes, doncs, molt monòtoms, no?, unes melodies molt monòtomes, i nosaltres el que fem és intentar-li donar-li una miqueta la volta amb això, obviar tanta repetició, no?, i intentar, doncs, fer aquestes cançons un punt més enganxoses, però que sense que perdin, doncs, l'essència del que realment estaven cantades en el seu moment.
1: Els concerts continuen, ara de manera especial celebrant aquests 10 anys. Quins seran els propers, en Roger?
0: Doncs començarem el mes de juny portant l'espectacle ben lluny de casa, per la Revetlla de Sant Joan, Andorra la Vella, i durant el juliol i agost tenim diferents dates arreu de la geografia. Ara et dic de memòria que sí que estem a Barruera, a la Vall de Boí, durant el juliol, també estem a l'Ametlla de Montsec, i també estarem, doncs, a la Pobla de Mafumet, estarem a Vilallonga del Camp, i bé, diferents dates que encara tenim per confirmar, però ja tenim juny, juliol, bàsicament, bastant ja amb dates per poder ensenyar, no?, tot aquest treball que t'he comentat.
1: Doncs bé, ja ho sabeu, també recordeu que podeu trobar aquests temes, aquestes cançons del quart disc de Fenya Rai, 10 anys de Fenya, a les diferents plataformes digitals musicals. Hem estat parlant amb el Roger Montalà, que és percussionista i també cantant d'aquesta formació. Gràcies, en Roger, i fins una propera ocasió. Esperem que sigui veient ja els Fenya Rai en directe.
0: Doncs moltes gràcies a vosaltres i us esperem arreu de les contrades. I una, dos...

0: Notícies a Actualicat.
1: S'ha presentat l'edició 2026 del Festivalot i s'ha presentat ja amb més del 70% de les entrades venudes. L'èxit del certamen es basa en la consolidació de la fórmula Festivalot, el model que des de 2015 el posiciona com un dels referents de la música familiar a casa nostra. En aquesta nova edició es comptarà amb les actuacions amb detalles o de tiets, com ho preferiu, Miqui Núñez, Els Catarres, Alfred García, Ginestà i Els Atrapasomnis. El Festivalot se celebrarà com cada any a Girona, a l'Auditori, al Palau de Fires i a la Devesa, i concentrarà tota la seva proposta els dies 6 i 7 de juny. Durant la presentació, els seus promotors, ja ho sabeu, els Amics de les Arts, han subratllat que, tot i l'espectacular cartell d'enguany, la clau de l'èxit va més enllà dels grups programats. El que les famílies busquen realment és viure l'experiència Festivalot, una proposta que ofereix concerts de grans artistes adaptats als més petits, fet que permet que totes les generacions gaudeixin de la música plegades.
2: Sí? La Cami era la veïna, va venir un dia que passa tronco. Va dir-me, passa't i pilla't un quinto. I al final vam acabar roncos.
3: Li vaig dir, Camila,

i amigues, nens i nenes de la sala, hem de posar ja el punt i final a aquesta edició d'Actualicat. Tornarem d'aquí 7 dies. Mentrestant, ja ho sabeu, si podeu, gaudiu de la música en català i en directe. A

una setmana més. Benvinguts a la dansa catalana. Programa de cultura i informació sardanista produït per Ràdio Palamós, també per les emissores de la xarxa de comunicació local. Dirigint i presentant una setmana més, en Joan Teixidor. Doncs comencem, com sempre, amb el que els hem preparat per aquesta setmana. Començarem amb una sardana del compositor destacat de mes. Parlarem de Pau Guanter, de Dani Gasulla i de Lluís Cavalleria. Redarem una estrena, una sardana de col·lecció, i acabarem amb tota la informació sardanista. Comencem amb música del compositor destacat. Aquest setembre, Joaquim Samacoy Soler, en el 50 aniversari de la mort. Datada de 1946, comencem a escoltar la sardana titulada El conte de l'avi.

Hem acabat d'escoltar la sardana de Joaquim Zamacois, el compositor destacat de setembre, titulada El conte de l'avi, estrenada el 22 de desembre de 1946 al Palau de la Música Catalana de Barcelona, interpretada per la Principal de la Bisbal des de l'any 1980. Anem per als nostres compositors. Comencem recordant Pau Guanter, Casadevall. Doncs aquest dilluns 21 de setembre farà 155 anys del naixement de Pau Guanter, un dels músics més destacats que va donar Castelló d'Empúries a finals del segle XIX i durant bona part del segle XX. Va néixer a Castelló d'Empúries el 21 de setembre de 1871 i es va iniciar en la música a l'escola que dirigia Antoni Agramunt, de qui fou deixeble. Va estudiar trombó i fiscorn i també va rebre ensenyances de flabiol de Baldomer Pastells, la Virrau. Molt aviat va entrar a formar part de la Cobla L'Empordanesa, dirigida pel seu mestre Agramunt, com a trombonista. Després d'una temporada amb els Montgrins, l'any 1890, va tornar a Castelló i va fundar la Cobla Els Rossinyols, formació que ell mateix dirigiria i on va actuar com a primer fiscorn. Els Rossinyols es convertiren en una cobla de gran prestigi. La seva actuació al gran concurs de cobles celebrat a Barcelona l'any 1892, amb motiu del quart centenari del descobriment d'Amèrica, va ser especialment brillant. Van obtenir el primer premi de lectura a primera vista per davant de la Principal de la Bisbal. L'any 1895, després de casar-se amb Dolors Puigvert, es va establir a Calella, on va iniciar una important tasca com a professor de música. Allà va desenvolupar també una intensa activitat com a director i pedagog. Va dirigir formacions corals. Va continuar component durant tota la seva vida i no es va retirar de la interpretació fins al 1934. Com a compositor, Pau Guanter va deixar més de 200 sardanes. La seva producció, però, va anar més enllà. També va escriure música coral, cançons populars infantils i altres composicions diverses. El seu fons musical conservat a Castelló d'Empúries inclou partitures manuscrites originals que van des de 1887 fins a 1944, algunes de les quals encara inèdites. Pau Guanter Casadevall morí a Calella el 10 d'abril de 1944, després d'una vida dedicada gairebé completament a la música. El 2021, la Cobla Ciutat de Girona presentava un compacte monogràfic de la seva obra i de les peces interpretades en recordarem una que va tenir un cert recorregut. La Vencedora.

Escoltàvem l'avançadora de Pau Guanter interpretada per la Cobla Ciutat de Girona. Continuem felicitant Dani Gasulla Porta, que dilluns se'n complirà 56. Moltes felicitats. En Dani Gasulla neix a Martorell el 21 de setembre de 1970. Va començar els estudis musicals als 9 anys amb solfeig, teoria i piano, però després d'un període d'inactivitat musical els va reprendre als 17 anys. Va ser aleshores com va conèixer el mestre Tomàs Gil Membrado, amb qui estudiaria harmonia, composició, contrapunt i instrumentació per a cobla, a més de fiscorn. Amb només 17 anys, l'any 1988, va escriure la seva primera sardana, Gent Nostra, que poc després seria enregistrada per la Principal de la Bisbal. Com a instrumentista va formar part de la Cobla Juvenil Ciutat d'Igualada, posteriorment de la ciutat de Terrassa, i també va tocar el trombó de pistons a la ciutat de Cornellà. La seva trajectòria, però, també ha estat molt vinculada a la direcció. Ha estat al davant de diverses formacions, entre elles la Cobla Orquestra Nocturna d'Igualada, la Cobla Ressò, la Cobla Contemporània, la Banda de Música d'Igualada i la Cobla Tres Vents de la Catalunya Nord. Com a compositor ha escrit més de 80 sardanes i ha conreat també la sardana revessa, a més de ballables per a cobla, música per a esbarts i adaptacions de músiques molt diverses, inclosos temes del cinema i la televisió. La seva activitat compositiva continua ben viva. L'any 2024 va guanyar el concurs de composició de sardanes de Gramunt, Entremescents i Delfina, i també ha estat present a les convocatòries dels Premis Preludi amb Noces de Tardor. Actualment, Dani Gasulla continua vinculat plenament al món de la cobla, aquesta vegada des de la interpretació, actuant com a trombonista, amb la Cobla Baix Llobregat. Dani Gasulla és, per tant, un músic de cobla molt complet, trombonista, director, compositor i arranjador, amb una trajectòria que va començar molt jove i que continua avui aportant noves obres i interpretació al món de la sardana. Doncs de Dani Gasulla recuperarem una sardana estrenada el 1997, ja fa 29 anys, enregistrada en un compacte monogràfic editat el 2000 a la interpretació de la Principal de la Bisbal. Record d'Escó.

Aquesta era Record d'Escó, de Daniel Gasulla, interpretada per la principal de la Bisbal. I tancarem aquest espai de biografies recordant el poc conegut compositor Lluís Cavalleria Valls en el 99 aniversari del naixement. Lluís Cavalleria neix a Manlleu el 23 de setembre de 1927 i va morir a Girona el 17 d'octubre de 1998. Va ser intèrpret de violí, tenora i també compositor de sardanes. De jove va formar part durant 2 anys de la Copla Orquestra Baucells, dirigida per Melitó Baucells. Posteriorment es va traslladar a Barcelona, on va ampliar la seva formació musical estudiant amb mestres com Enric Ribó, Joaquim Samacoll, precisament, Joan Baptista Lambert o Alfons Meyer. Després del servei militar va viure 9 anys a Cuba i en tornar a Catalunya es va incorporar durant 6 anys a la Copla Orquestra Meravella, on actuà com a violinista i segon tenora. Finalment, es va establir a Girona. Com a compositor té escrites 14 sardanes, entre les quals trobem Tardor Gironina, Jordi, Rosada, l'amic Miquel, Lluïset i Angelina, l'heroica Girona o Manlleu. La seva primera sardana, l'Hereutina, va ser escrita a Gant, Bèlgica, l'any 1960, i la darrera, titulada Records de Manlleu, va ser publicada pòstumament l'any 1998. Una curiositat és que algunes de les seves sardanes van ser editades erròniament amb el nom de Lluís Cavalleria Font, fet que ha provocat alguna confusió posterior sobre la seva autoria. Recordem que Lluís Cavalleria morí a Girona el 17 d'octubre de 1998. Va ser sobretot un músic professional de trajectòria singular, violinista i tenora, membre de cobles orquestres, músic d'orquestra a Cuba i compositor d'una obra sardanista breu, però prou significativa. Tal com hem dit, la seva primera sardana titulada L'Hereutina l'escrivia a Gant, Bèlgica, el 1960. I el 1967, la cobla Amoga l'enregistrava en un single Canigó. Escoltem aquesta sardana de col·lecció, L'Hereutina, de Lluís Cavalleria.

Acabat d'escoltar la sardana de Lluís Cavalleria titulada L'Hereutina, a la interpretació de la cobla Amoga de 1967. Anem per l'estrena. Estrena donada a conèixer el dissabte dia 12 passat, el cinquè aplec del FES. Allà estrenava Frederic Guiset, que amb el seu estil particular oferia la sardana al FES cinquè aplec, que interpretava per primera vegada la principal del Llobregat.

0: Escolta la dansa catalana. Compositors, novetats i l'agenda sardanista de la setmana. En un programa dirigit i presentat per Joan Teixidor. La dansa catalana.
1: La Principal del Llobregat ens oferia l'estrena de Frederic Guiset, titulada El fes cinquè aplec. Comencem la informació. Primer, els actes programats per avui, dissabte. Doncs a les 11 del matí a Barcelona, l'avinguda del Portal de l'Àngel, ballada amb la Copla Maricel. A les 12 del migdia, Verges, festa major amb la Copla Servianenca. A 1:15 del migdia, Collbató, festa major amb la Copla Reu Jove. A 1 del migdia i a les 5 de la tarda, Besalú, de festa major amb la Principal de la Bisbal. A les 6 de la tarda, Gironella, 17è Festival Berguedà Folk amb la Copla Berga Jove. A Barcelona, a la plaça del Fort Pienc amb la Copla Sant Jordi. A Barcelona, també al Pla de la Catedral amb la Copla Mediterrània. A 6:45 de la tarda, Artés amb la Copla Juvenívola de Sabadell. A les 7 de la tarda, Riu d'Arenes, de festa major amb la Principal de Casà. A Canet de Mar, a la Riera de Sant Domènec, amb la Copla Contemporània. A Terrassa, vigília de la 53a Diada i a plec amb la Copla Marinada. I a les 9 del vespre, Roses, amb la Copla Vila de la Jonquera. T'esperem a la ballada que interpretarà la Juvenívola de Sabadell, Artés, per escoltar una de les sardanes programades. Emília, de Bartomeu Vallmajor, que ens ofereix la Principal de la Bisbal.

Escoltàvem la principal de la Bisbal interpretant Emília de Bartomeu Vallmajor. Anem per la informació. Informació programada per aquest diumenge. A 2:15 del matí, a Premià de Mar, 46è aplec a l'ermita de Sant Mateu amb el coble Xaloc. A 2:15 del matí i a 5:00 de la tarda a Reus, 60è aplec del Baix Camp amb els coples Juvenívola de Sabadell, Reus Jove al matí i Juvenívola de Sabadell, Reus Jove i Contemporània a la tarda. A 11:00 del matí a Vilafant, la festa major amb la Sol de Banyols. A Castellà del Vallès, 24a trobada de tardor amb la ciutat de Granollers. A Terrades, 45è aplec del Santuari de la Mare de Déu de la Salut amb la Copla Baix Empordà. A 11:00 del matí i a 4:15 de la tarda, a Terrassa, 53è aplec de la Sardana amb les coples Sant Jordi i Milenària. A Torroella de Montgrí, 62è aplec de la Sardana, a la plaça de la Vila, al matí amb la Principal de Cassà i a la tarda amb les coples Principal de Llobregat, Maricel i Principal de Cassà. A 11:45 del matí a Barcelona, al Pla de la Catedral amb la Principal de Llobregat. A 12:15, a Sant Sadurní de l'Heura, de Festa Major amb la Bisbal Jove. A Sant Feliu de Codines, de Festa Major amb els Lluïssos Coble. A l'Hospitalet de Llobregat, 13è aplec de la Sardana de Collblanc, la Torrassa amb la Copla Mediterrània. A 12:00 del migdia i a 5:00 de la tarda, Aigua Viva, de Festa Major amb la Copla Salvatana. I a 12:00 del migdia, a Puigverd de Gramunt amb la Copla Pells de Riella. A Llorà, Sant Martí de Llémena, Festa Major de Llorà amb la Copla Ciutat de Girona. A Castellfollit de la Roca, de Festa Major amb la Principal de Porqueres. I a Madrid, ballada de sardanes al Parc del Retiro, música enregistrada. L'esperem al 53è aplec de Terrassa per escoltar una sardana local programada de conjunt. Ofrena a Terrassa, de Ricard Viladesau, interpretada per la Principal de Terrassa.

Era Ofrena Terrassa de Ricard Viladesau a la interpretació de la principal de Terrassa. I abans de continuar amb la informació, pararem el 62è aplec de Torroella de Montgrí per escoltar la seva sardana himne i que no falta mai interpretada de conjunt. Tots sabem que es tracta de Torroella Vilavella de Vicenç Bou.

Després d'escoltar Torroella Vilavella de Vicenç Bou, aquesta clàssica que ens ha interpretat la Copla Montgrins, continuem la informació amb els actes per a diumenge a la tarda. A 1:15 del migdia, a Capdevànol, sardanes de festa major amb la Flama de Farners. A 1 del migdia, al Manà, fira de setembre amb la Copla Tàrrega. A Franciac, festa major amb la principal de Banyoles. A Riudarenes, concert vermut de festa major amb la principal de la Bisbal. A les 4 de la tarda, a Tona, 51è aplec de tardor amb les coples Bisbal Jove i Mediterrània. Per les 5 de la tarda, a Sant Mori, de festa major amb la principal de Banyoles. A Besalú, de festa major amb la Vila de la Jonquera. A les 6 de la tarda, a Mollet del Vallès, fira d'artesans amb els Lluïssos Copla. A la Seu d'Urgell, amb la Copla Vents de Riella. A Capdevànol, de festa major amb la Flama de Farners. A 6:45 de la tarda, a Rubí, tocs de Sant Roc amb la Copla Ciutat de Cornellà. I a 7:45 de la tarda, a Blanes, amb la Copla Banda del Col·legi Santa Maria. Doncs fem una darrera parada als actes de diumenge, obrint el programa del 51è aplec de tardor de Tona per escoltar la sardana de conjunt. Tot una clàssica d'aquella població i del seu aplec. L'aplec de Tona, de Ramon Vilà, que ens interpreta la principal de la Bisbal.

la principal de la Bisbal, la que ens oferia la sardana de Ramon Vilà, l'Aplec de Tona. Anem per la informació d'entre setmana. Per dilluns a les 12 del migdia, Vallirana, Festa Major de Sant Mateu amb la Baix Llobregat. A Campdevànol, Festa Major amb la Cobla Ciutat de Girona. A les 5 de la tarda, Besalú, torna a boda solidària de Festa Major amb la Cobla Vila de la Jonquera. A les 6 de la tarda, Campdevànol, Festa Major també amb la Ciutat de Girona. I a les 7 de la tarda, Esplugues de Llobregat amb la Cobla Ciutat de Cornellà. Per dimarts, a les 12 del migdia i a 4:45 de la tarda, Caldes de Malavella, 182è Aplec de Sant Maurici amb la Cobla Ciutat de Girona. A les 6 de la tarda, a Barcelona, a la Sala Martí Lomà, a la plaça del Rei, conferència Pau Casals a través de les seves sardanes amb la Cobla Sant Jordi. Per dimecres, a les 7 de la tarda, roda de Ter de Festa Major amb la Vila de la Jonquera i a Barcelona, al Pla de la Catedral, Festes de la Mercè amb la Cobla Sant Jordi. Per dijous, la Mercè. A 12:15 del matí, a l'Hospitalet de Llobregat, Festa Major del barri de Ciutat Comtal amb la Cobla Ciutat de Terrassa. Per les 12 del migdia, al Macelles, de Festa Major amb la Juvenívola de Gramunt. A les 5 de la tarda, a Agullana, 6a trobada de músics. A les 6 de la tarda, a Barcelona, a la plaça de la Mercè, Festes de la Mercè amb la principal de Llobregat, i a les 8 del vespre, a Calella, de Festa Major amb la Ciutat de Terrassa. I acabarem amb divendres. A l'1 del migdia, a Artesa de Segre, de Festa Major amb la Vells de Riella, i a les 7 de la tarda, a Cervera, de Festa Major amb la principal de la Bisbal. I nosaltres fins aquí haurem arribat. La propera setmana tornarem amb més dansa catalana, amb biografies, amb la informació que tinguem i més música. Per dedicatòries, per suggeriments, per consultes, dansacatalanapeticions@gmail.com. Dijous és la Mercè, la Festa Major de Barcelona, i no hi ha millor manera d'acabar que escoltant Princesa de Barcelona, de Jaume Torrents i Gutiérrez del Pando, en aquest cas interpretada per la Cobla Sant Jordi des de la Basílica de la Mercè. Sigueu molt feliços, adéu-siau i molt bona setmana.

Perifèries, amb Eva Lluch. Doncs sí, arriba l'hora de la música de les perifèries. Si ens hi voleu acompanyar, sapigueu que l'Aleix Alari i qui us parla, Eva Lluch, farem tot el possible perquè gaudiu musicalment d'aquesta hora que compartirem. Som-hi? De vegades la música la busques i de vegades la música ve a tu. I aquesta em va venir.

Era el 2023 quan vaig conèixer per casualitat i a través d'aquesta cançó Wasia Project, un duet britànic format per dos germans, Olivia Hardy i William Gao, actors i músics tots dos. Ell especialment conegut pel seu paper a una de les sèries de moda, Heartstopper. I per cert, acaben de treure disc, així que tindrem oportunitat de sentir les seves noves propostes. Petals on the Moon. Amb aquest bon rotllo d'indie pop, obrim avui les perifèries.

famosíssim amb Permís de Maciel, és clar, per culminar aquest tros d'èxit dels 80. El més important de la prolífica carrera d'aquesta banda, per cert, fruit d'una sèrie de circumstàncies. Aquelles coses que de vegades passen a la vida, digueu-li destí, conjunció astral, loteria, allò que en diem quina llet, vaja, us ho explico.

Keith Forsey i Steve Schiff van escriure aquesta cançó per la banda sonora de la pel·lícula de John Hughes, The Breakfast Club, El Club de los Cinco, tal com es va estrenar aquí. I la van oferir a Brian Ferry, que va declinar aquest oferiment. També van provar amb Billy Idol, sembla ser, però la resposta va ser la mateixa. Els que van acceptar i ho van fer encantats van ser els membres d'un grup de rock escocès que ja feia anys que rodava, però que no havia traspassat encara gaire les seves fronteres. Fins que va arribar aquesta cançó que els va catapultar i que, per cert, no forma part, no la busqueu, de cap dels seus discos d'estudi. Ho van petar, i s'entén, número 1 a les llistes americanes amb aquest tros de cançó dels Simple Minds que acabem d'escoltar i que es diu Don't You Forget About Me. Barreja de soul, rhythm and blues i pop elegant. Elegància és exactament la paraula que defineix la seva música. Ella és Lisa Stansfield.

0: pot negar a una dosi de la música i la veu de Lisa Stansfield. Va debutar discogràficament per La Porta Gran amb el disc Affection, publicat el 1989, i que la va fer triomfar internacionalment gràcies al seu superèxit All Around the World. Avui, però, hem anat a buscar a les perifèries aquest àlbum que no té desperdici, com demostra aquest You Can't Deny It.
1: Perifèries.
0: Al Perifèries som fans de totes les versions, però de tant en tant ens agrada descobrir la versió original. Doncs no, senyores i senyors, l'original no és la de Roberta Flack.
2: La versió original a Perifèries.

La vam conèixer en la veu de la gran Roberta Flack el 1973, però la cançó ja s'havia publicat 2 anys abans i té la seva història. La van escriure Charles Fox i Norman Gimbel, inspirant-se en unes notes en forma de poema que havia escrit precisament Lori Liberman després de la connexió emocional que va experimentar amb una cançó de Don McLean durant un concert de l'autor d'American Pie. Lori Liberman la va publicar. Roberta Flack la va escoltar i la van registrar. I la seva versió va eclipsar la de Liberman, que és realment la versió original d'aquest superclàssic que avui ha sonat des de les perifèries. Killing Me Softly with His Song. Però vaja, la idea no és que les cançons ens matin, però sí que ens provoquin emocions. I hi ha una emoció més emocionant que l'amor?

Eren Ginestà i la trompetista Alba Armengou des de Barcelona amb una de les cançons que publicaven el 2025 i que ens parla de l'amor a distància. T'estimo tant.

0: canviat radicalment d'estil, perquè ja és això, perquè és el que ens agrada. A mi, si em preguntes, jo diria que aquesta cançó és de fa un parell d'anys. Doncs no. Forma part del primer disc de la britànica Sophie Ellis Bextor, Read My Lips, i era el 2001, és a dir, fa 25 anys. Murder on a Dance Floor, l'èxit més important de la cantant, compositora i model londinenca, va tenir una segona vida ara fa un parell d'anys gràcies a ser inclosa a la banda sonora d'una pel·li, Saltburn. Això va provocar, de retruc, un ressorgiment de la carrera de Sophie Ellis Bextor, allò que dèiem de les conjuncions astrals.
1: La música sona des de les perifèries.
0: Si ens seguiu, aviat sabreu que les perifèries ens agraden als musicals. I cronològicament, el meu primer musical és Gris.

és Gris Lightning, ni Summer Nights, ni You're the One That I Want. Però sempre va captivar el personatge de Rizzo i la cançó que canta en un dels pocs moments una mica dramàtics de la peli, l'actriu que li dona vida, Stockard Channing. There are worse things I could do. I ja que ens hem posat una mica tendres, una perla creada gràcies al Festival d'Eurovisió. Sí, sí, tal qual. Aquesta que sentireu ara va ser la cançó guanyadora del Festival d'Eurovisió del 2017. Amar pelos dois.

0: Una cançó preciosa que va escriure Luisa Sobral i va interpretar Eurovisió amb aquesta sensibilitat el seu germà Salvador Sobral. Un moment íntim i romàntic a...
1: Perifèries.
0: Salvador Sobral, nascut a Lisboa, però format musicalment al Taller de Músics de Barcelona. Canviem radicalment d'estil i viatgem fins a la primavera de 1967, quan un grup nord-americà de folk rock desbancava els Beatles del número 1 del Hot 100. El grup es deia The Turtles i aquest és el seu gran èxit. Tot un himne, Happy Together.

The Turtles, Happy Together. Ell és un geni. Phineas, amb la seva germana Billie en solitari o amb el seu nou grup amb la cantant i compositora Asha, The Favours. Ara fa poc més d'un any van publicar el disc de debut del grup, que inclou cançons com aquesta.

0: Perifèries, amb Eva Lluch.
1: Sabeu aquelles cançons que pots estar anys sense sentir i quan les tornes a escoltar les recordes perfectament? Exacte, un de qui era aquesta cançó? De Manuel. Era l'any 1977. Érem petits aleshores, eh? El baixista californià Ron Moss crea un grup amb Peter Beckett, guitarrista britànic del Liverpool, per ser més exactes, el teclista J.C. Crowley i el baterista John Friesen. I així neixen The Player. Us sonen? No sé de qui és la idea del nom del grup, però probablement no els hauria portat a l'èxit si no hagués estat precisament per aquesta cançó. Va ser arribar i moldre. Amb aquest tema debutaven i arribaven al número 1 del Hot 100. Primer single, primer disc homònim i primer número 1 a les llistes, aquest incombustible Baby Come Back.

back. Ara sí, Cançons pel record que també sorgeixen des de les perifèries. Un final intens, el d'aquesta cançó, tot un èxit d'aquell 1977. Aprofitem aquesta cua musical per avançar 20 anys i plantar-nos al 1997. Aquell mes de setembre, els Rolling Stones, que ja portaven 35 anys de carrera, publiquen un dels meus temes favorits de la banda. 29 anys compleix ara aquest tema, que forma part del disc Bridges to Babylon.

0: Qui es podia imaginar aleshores que 29 anys després seguirien en actiu, fent gires i en plena forma?
1: Viu la música des de les perifèries.
0: Doncs ja ho tindríem, això. Avui tanquem el cercle des de les perifèries amb una cançó que és una aposta segura. Un duet, concretament. Ell és Elton John i ella, Kiki Dee, que, sens dubte, deu la popularitat a aquesta cançó que compartien el 1976. I així us diem adeu avui. Esperem no trencar el cor a ningú, perquè l'Aleix Alari i jo, Eva Lluch, hi tornarem ben aviat amb més propostes. Don't go breaking my heart, Elton John i Kiki Dee. Molts petons!

Continguts en xarxa. Comença Arrela, el programa agrari d'UAU Ràdio. Una hora per conèixer no només tota l'actualitat en profunditat, sinó també tot allò que té a veure amb l'agricultura i la ramaderia.

0: Bon dia, us parla Judit Castellà. Comencem una nova edició de l'Arrela, una edició que avui la dedicarem a parlar d'una nova aplicació que ha impulsat la Universitat de Lleida i l'IRTA per poder mesurar amb intel·ligència artificial el calibre de les pomes directament al camp. En parlarem amb Eduard Gregorio, de la Universitat de Lleida, per saber tota la feina que els ha portat poder desenvolupar aquesta aplicació i com es pot millorar a partir d'ara. I en aquesta Arrela d'avui també comptarem amb l'Eric López per parlar del projecte Salvatge. I per fer-ho marxarem cap a les Garrigues Altes. Així que amb tot això, comencem.
1: Amb nom propi.
0: I com dèiem, en aquesta edició de l'Arrela d'avui el que volem abordar és la nova APP que s'ha desenvolupat entre la Universitat de Lleida i l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentària, és l'IRTA, per mesurar el calibre de les pomes directament a l'arbre a partir d'una fotografia. Per parlar-ne i per ampliar-nos aquesta informació, qui ens acompanya avui és justament el responsable del projecte, l'Eduard Gregorio. Molt bon dia.
2: Molt bon dia.
0: D'entrada, explica'ns una miqueta d'on neix la voluntat de voler desenvolupar aquesta APP.
2: Sí. L'APP s'anomena Fruit Measure APP i és una aplicació que es basa en intel·ligència artificial i, com bé has dit, doncs, permet mesurar els fruits a l'arbre. És una aplicació que hem desenvolupat, com has indicat, entre l'UdL i l'IRTA, amb el Jordi Zené com a investigador principal de l'IRTA i jo com a responsable del projecte, en el marc d'una activitat demostrativa del pla estratègic de la PAC. Uh-huh. Llavors, la voluntat de desenvolupar l'aplicació és perquè hem detectat la necessitat que tenen els fruticultors de mesurar el calibre dels fruits al camp. Els fruticultors doncs, necessiten mesurar el fruit, ja sigui per monitorar el seu creixement, o sigui per elaborar corbes de creixement al llarg dels diferents estadis, no? Això els permet doncs, veure si van avançats, si va traçat aquest creixement, i per tant, doncs, a partir d'aquest monitoratge, doncs, poden optimitzar les operacions agrícoles, és a dir, poden detectar si hi ha una major necessitat de reg, de fertilització, bueno, d'aplicació de diferents inputs, no? Uh-huh. O també conèixer el calibre dels fruits els permet planificar la recol·lecció o fins i tot també té implicacions de cara a qüestions de caràcter comercial, no? El calibre és un dels paràmetres més importants a nivell comercial. I una altra aplicació de conèixer el calibre doncs és no hi ha únicament planificar la data de recol·lecció, sinó fins i tot predir la collita, no? Predir la quantificar la collita amb antelació. I tot això, aquestes mesures de calibre ja es fan, els fruticultors, per exemple, al moment de la clarida, no? Pues també necessiten mesurar el calibre, però es fan mètodes manuals. Uh-huh. Amb manuals com, per exemple, doncs, si peus de reg, que coneixem tots, o bé anelles de calibratge. Tot això implica una quantitat de temps molt important i, a més, clar, aquests mètodes, els manuals, doncs, també els seus resultats, les seves mesures estan subjectes a l'habilitat de cada operari. I, a més, doncs, són mesures que les has de processar posteriorment. És a dir, si un fruticultor necessita conèixer quina és la corba de creixement, doncs haurà d'introduir aquests valors pues, amb un full de càlcul, per exemple, i a posteriori a l'oficina doncs, podrà doncs, determinar-ho, però no permeten, en tot cas, prendre decisions a peu de camp. No? Llavors, l'objectiu de l'aplicació és, d'una banda, que els agricultors disposen d'una eina que és gratuïta, després ho comentarem, que permeti mesurar el calibre dels fruits a peu de camp i a proporcionar aquests resultats doncs, allà mateix al camp, sense necessitat d'anar a oficina. No tan sols l'aplicació dona el valor del calibre dels fruits, sinó que, a més, també proporciona doncs, la distribució dels calibres dins una finca, a partir de les mesures que hem realitzat, evidentment, o fins i tot també podem anar visualitzant les corbes de creixement, entre moltes altres estadístiques.
0: Uh-huh. Llavors podríem dir que amb aquesta aplicació ja no caldrien totes les eines manuals, es complementen una mica o les substitueixen, per dir-ho així?
2: Bueno, l'aplicació actualment està en fase de desenvolupament, tot i que ja està disponible a les botigues virtuals de iOS i de Android. Es poden descarregar lliurement i es poden provar. Nosaltres com a investigadors sempre som molt prudents a l'hora de dir, bueno, anem i ara reemplacem una eina per una altra. Okay. En aquests moments podríem dir que es complementen, no? Es complementen en el sentit de que és una eina que estalvia molt de temps. I, per exemple, durant les fases inicials de creixement, en el qual els fruits estan agrupats en corimbes, no? O sigui, amb molts fruitets petits que apareixen tots agrupats, doncs en aquestes fases en particular, el disposar d'una eina com aquesta, el que permet és fer les mesures molt més ràpid, perquè, bueno, entre altres capacitats d'aquesta eina, una d'elles és la de poder mesurar els fruits, tots els fruits que apareixen dintre de la fotografia, tots els fruits d'un coim, em refereixo, no? Per tant, si tenim una agrupació de 4 o 5 fruits i fem una fotografia, doncs ja directament ens mesurarà aquests 4 o 5 fruits sense necessitat, no?, de mesurar un a un, com és fins ara, quan s'utilitza un tal d'array.
0: Com ha estat tot el procés d'elaboració d'aquesta app?
2: Bueno, es fa amb molt de temps, bàsicament, no? Amb molt de temps perquè és una aplicació que, com he dit a l'inici, es basa en tècniques d'intel·ligència artificial, concretament en el que s'anomenen xarxes neuronals, convolucionals, I el principal requeriment d'aquest tipus de xarxes és que necessiten un entrenament. Això que significa és que nosaltres el que hem hagut de fer durant 4 campanyes és prendre fotografies en camp, moltes fotografies, llavors d'unes 4.000, hem fotografiat aproximadament unes 4.400 fruits, concretament pomes, i vull especificar que actualment ho tenim entrenat per poma. Hem pres totes aquestes fotografies i un cop preses aquestes fotos hem tingut d'anar foto a foto i etiquetant-les, que això que significa és que hem de marcar sobre la fotografia manualment, hem d'anar marcant allò que és una poma. I llavors aquí segueix un procés d'aprenentatge de la xarxa, en la qual doncs, l'alimentem aquesta xarxa amb les fotos ja etiquetades, on s'indica el que és poma, i a poc doncs, la xarxa va aprenent allò que és poma. Fins que arriba un moment en el que li podem subministrar, li podem donar una foto que no ha vist mai, en el qual hi poden aparèixer pomes, i aquesta xarxa ja és capaç de detectar-les. Però clar, aquí la feina important és la de fer tota aquesta adquisició de dades de camp i sobretot d'etiquetar-les posteriorment, no?
0: Pels que no som de l'àmbit, estaríem parlant d'anys de feina?
2: Sí, fa aproximadament, portem 4 campanyes, quatre campanyes, i cada campanya més no es tracta únicament de prendre fotografies d'una gran quantitat de pomes, que també, sinó que, a més, també hem de prendre aquestes fotografies en diferents estadis fenològics, o sigui, quan les pomes són petitetes, així agrupades amb corimbes, fins al moment en què ja estan a punt de ser recol·lectades. I, a més, també ha sigut necessari prendre, fer mesures i fotografies de pomes de diferents varietats. Clar, si únicament prenem fotos de pomes d'una determinada varietat o en un determinat estadi de creixement, després la xarxa no seria capaç de reconèixer doncs, varietats que diferissin molt o es reconeixeria amb menys fiabilitat, com a mínim.
0: Clar, al llarg de tot aquest procés, hi ha hagut algunes dificultats o traves que us heu anat trobant que no us esperava o altres que potser sí, algunes dificultats?
2: Bé, vas trobant algunes, com en tot procés de recerca, doncs sí que vas aprenent a mesura que que el vas desenvolupant, no? Per exemple, doncs el model actual que tenim que està implementat en l'aplicació, doncs permet mesurar permet diferenciar el que són les mesures de fruits ja individuals de fruits agrupats. I això és algo que, bueno, al començament doncs tampoc ho teníem tan clar que hagués de funcionar d'aquesta manera, no? Llavors va arribar un punt en el que ens vam adonar que era convenient aquesta separació, no? Ara mateix tenim aquest model que, com t'indico, doncs, permet escollir a l'usuari dintre de l'aplicatiu si el que vol és mesurar el calibre d'una fruita que està, pues ja, que és una miqueta més gran, no? Ja es troba individualitzada a l'arbre, o bé fruits que són que estan agrupats, no? Escollir un o altre canvia els resultats, i no tan sols això, sinó que el sistema de mesura doncs també canvia. Una cosa que no he comentat que és important és que l'aplicació funciona amb telèfons mòbils, però aquest telèfon mòbil ha d'estar cobrat amb un suport que es pot imprimir amb 3D. El model també el tenim disponible gratuïtament al web de l'aplicatiu, que és swimmeasureapp.udl.cat. Doncs allà hi ha el model de suport que tothom que estigui interessat doncs ho pot descarregar, i si disposa d'una impressora de 3D doncs se'l pot imprimir. Doncs bé, com us comentava, el telèfon mòbil s'acopla amb aquest suport imprès en 3D, i a l'extrem del suport hi ha un element circular que, quan nosaltres anem a fer la fotografia, no, això funciona de la següent manera: volem mesurar un fruit, aproximem el suport juntament amb el mòbil, no, el fruit corresponent, i aquest element circular ha d'estar en contacte amb el fruit, i en aquest moment, quan ja toca el fruit, es fa la fotografia i l'aplicació doncs detecta el fruit i la mesura. Doncs bé, l'operativa canvia una mica quan els fruits estan agrupats. Clar, quan tenim fruits agrupats, que són fruits molt petits, donat que la referència podria tapar els fruits, en lloc de tocar el fruit, el cercle, que el col·loquem, aquest element de referència, el col·loquem doncs en el pla mig dels fruits, no? Llavors es fa la fotografia.
0: A hores d'ara, amb el temps que porti desenvolupat, quin feedback heu anat rebent?
2: El feedback ha sigut molt bo. Hem estat treballant amb col·laboració amb empreses del sector. De fet, amb algunes d'elles fins i tot hem fet assajos a les seves finques. I clar, cada fruticultor una mica doncs et dona doncs el feedback en funció del que, bueno, doncs de les varietats que té plantades o de la seva visió, no? Però el feedback és positiu en el sentit de que hi ha una necessitat clara de reduir temps. Per exemple, el que us comentava anteriorment, en el moment durant el període d'aclarida dels fruits és necessari fer mesures durant un interval de temps molt reduït, no? Llavors, fer mesures amb peu de rei, a més de fruits que són tan petits, és molt costós, tant en personal com evidentment amb temps, i n'hi ha molt poquet. Doncs, en aquest sentit, ho han rebut positivament. I bueno, com a punts que hem d'anar pues treballant, doncs bueno, estem intentant millorar el número de deteccions, no? Al final, clar, quan tu mesures amb un peu de rei, doncs clar, mesures el fruit, i està clar que aquell fruit doncs ja l'has mesurat. Quan fas una fotografia, doncs la detecció depèn de com d'ajustat estigui l'algoritme. Llavors estem treballant en millorar el número de deteccions, que tot i ser elevat, doncs el podem millorar. Aquest és una miqueta el feedback que tenim, no? Però a nivell d'errors, entenem l'error com la diferència entre la mesura que podem obtindre amb un peu de rei i la mesura del calibre, em refereixo, que podem obtindre amb una aplicació, doncs la veritat és que tenim errors de 1-2 mil·límetres aproximadament.
0: Perfecte. Abans comentaves que l'eina és gratuïta. Per què heu decidit que sigui gratuïta?
2: Tant els investigadors que han participat per part de la Universitat de Lleida com els investigadors de l'IRTA, doncs creiem que la nostra feina doncs és oferir solucions, no, a la societat. Llavors, Pensem que si oferim aquesta solució d'una forma gratuïta, doncs arribarà a un públic més ampli. Aquest és un dels motius, no? Pensem que, o sigui, una de les nostres motivacions, si no la principal, doncs és aquesta, no? Que arribi l'eina al públic més ampli que sigui possible, no? Llavors, aquest és el principal motiu, i després l'altre és que també volem tindre interacció amb el sector. O sigui, com us he comentat, doncs l'eina ja està disponible a les botigues virtuals, però clar, és una eina que podem anar desenvolupant, però no la podem anar millorant sols, no? Molts cops se'ns diu a la universitat que estem una mica amb els nostres llibres, i és cert, però per això necessitem precisament la interacció del sector. Llavors, creiem una eina gratuïta, ens permet, doncs, que més facilitat de que es provi, de que es testegi, que ens arribi doncs aquest feedback que és imprescindible.
0: Entenc que reticències no n'hi ha hagut cap, no?, per part del sector.
2: No, molt al contrari, estem molt agraïts de tota l'acollida que hem rebut. De fet, són diverses les empreses que ens van donar suport en la proposta inicial del projecte, i recentment doncs també en la jornada divulgativa que vam dur a terme el dia 10 d'aquest mes, doncs també, en fi, estem realment contents amb la resposta del sector.
0: Dèiem que aquesta aplicació s'ha entrenat amb pomes. No sé si hi ha altres fruites amb què es vulgui treballar.
2: Sí. De fet, l'aplicació, com bé indiques, està únicament entrenada amb pomes en aquests moments, però sí que hem pres mesures amb cireres. Ja tenim mesures de la campanya passada, entre el març i el maig, vam prendre mesures ja amb el suport, ha cobrat el telèfon mòbil, però ara segueix el procés que t'he comentat, que és fer tot l'etiquetatge i a partir d'aquí entrenar un model, que en aquest cas serà un model diferent, específic per cireres, no? També ens han manifestat l'interès, no, d'altres fruits, com poden ser pèssics, o bé, anirem veient una miqueta, no? Però la nostra intenció, en tot cas, sí que és la de ampliar-ho a d'altres varietats. Sí.
0: Perfecte. I això formaria part de la mateixa investigació o s'anirien obrint línies de recerca diferents?
2: Bueno, això és una continuació al final, no, de l'actual investigació. Clar, aquí també voldria dir, quan parlem d'investigació, que de fet el terme investigació, doncs, l'he nombrat jo a l'inici, però cal dir que amb aquest aplicatiu portem 4 anys treballant-hi, però amb el que és la línia d'investigació amb detecció de fruits utilitzant sistemes de visió artificial, intel·ligència artificial en general, portem 10 anys, no? El grup de recerca en agròtica i agricultura precisió. I tot això, tot el que estem fent actualment en aquest aplicatiu, doncs, és un producte d'aquesta recerca prèvia. De fet, nosaltres, quan dic nosaltres, em refereixo al grup d'agròtica, doncs hem testejat i hem avaluat diferents sensors, i també hem desenvolupat noves metodologies, bàsicament metodologies que permeten realitzar reconstruccions 3D, tridimensionals, de les plantacions, i a partir d'aquestes reconstruccions tridimensionals som capaços de detectar el fruit i mesurar-lo. Tots aquests mètodes són mètodes ja sigui basats en làser, amb la realització de moltes fotografies des de punts de vista diferents o d'altres sensors. Són mètodes que a nivell d'investigació, doncs, estan avançant molt i ofereixen realment resultats que fins fa poquets anys doncs eren impensables, però tenen la dificultat de que ja sigui per una qüestió de cost econòmic, per exemple, sensors làsers, molts d'ells denominats LIDAR, o bé per una qüestió de cost computacional, per exemple, amb tècniques fotogramètiques que utilitzem, doncs és difícil que puguin arribar en aquests moments, al sector, en aquests moments, perquè la tecnologia evoluciona molt ràpid i potser demà tenim un sensor que és econòmic i ens dona aquests resultats tan bons. No? Uh-huh. Llavors, FreeMeasure App, l'aplicació ha sigut doncs, el resultat de tot aquest camí que ja portàvem anys doncs, recorrent, no?, en l'àmbit de la recerca. I vaja, en paral·lel amb que anem avançant amb aquest projecte, amb l'aplicació FreeMeasure App, doncs continuem fent recerca, doncs, potser no tan aplicada, no l'aplicació tan immediata, utilitzant d'altres metodologies que esperem que a mesura que es vagin desenvolupant doncs, els sensors i que vagi avançant també tot el hardware informàtic, doncs algun dia doncs, també puguem realment trobar doncs, a les finques, no?
0: Aprofitant que avui tenim l'Eduard amb nosaltres, també volia parlar una miqueta del grup de recerca. Deies la velocitat amb què avança, amb què s'avança en aquest sector. No sé si és un dels hàndicaps també que teniu a l'hora d'investigar, de fer recerca, de poder desenvolupar projectes com aquest, que ja de per si els tempos que requereix són lents, però si a més el context de fora avança tan ràpid, us obligui a actualitzar-vos constantment.
2: Sí, aquest és un hàndicap realment, no? Perquè, clar, realment, o sigui, fins l'any 2012 pràcticament les xarxes neuronals evidentment sí que existien, però hi va haver, en aquell any va aparèixer, bueno, diferents avenços en aquest àmbit i hi va haver un salt qualitatiu molt, molt important. I des de llavors, doncs, constantment estan apareixent cada any noves arquitectures de xarxes neuronals. També, com us comentava just ara, doncs, els equips d'informàtics estan evolucionant a una velocitat doncs, molt elevada i de vegades és difícil d'estar al dia, no? Llavors, clar, hem de compaginar una mica el que és estar al dia de tots aquests avenços, tant en algoritmes com en equips, no?, en sensors, i a la vegada doncs, fer la recerca del dia a dia. Bé, en fi, al final, doncs, per això també el poder desenvolupar eines simples com és aquesta, pensem que és una opció que, bueno, que pot ser adequada, no? En el sentit de que, clar, si el desenvolupament d'eines que són més complexes, com és que us indicava que també estem treballant, doncs, clar, potser en el moment en què des de els centres de recerca ho haguem ja desenvolupat, igual ja ha sorgit una tecnologia que ja la fa obsoleta, no? En canvi, un aplicatiu mòbil, doncs, és més difícil que això evolucioni tan ràpid, no?
0: Totes les recerques les feu amb l'IRTA o aneu jugant amb altres instituts?
2: No, totes no es fem amb l'IRTA, amb l'IRTA tenim molta relació i en aquest àmbit concret hem treballat durant molts anys, no? Però des de la Universitat de Lleida, concretament des de recerca en acròtica, doncs treballem amb molts grups, no? És a dir, de l'IRTA o d'altres centres d'investigació, també altres universitats. O sigui, anem, bueno, en un... També molts cops a recerca doncs, treballem amb uns col·laboradors o amb uns altres, doncs, depenent de com ens complementem a nivell científic, no? Em refereixo que cadascun doncs, aporta les seves habilitats, no? I depenent del projecte que volem engegar, doncs, bueno, ens reunim, per dir-ho així, de forma més planera, no?, uns perfils d'investigadors o uns altres.
0: Eduard, abans d'acomiadar-te, si et pregunto per reptes, ja sigui del grup com també a nivell teu personal i professional, que creus que ha d'encarar, que heu d'encarar cap al futur, quins serien?
2: Sí, com a reptes més relacionats amb l'àmbit que estem tractant, doncs, o sigui, la detecció de fluids en general, a l'utilització de visió artificial aplicada a l'agricultura, el principal ara mateix que nosaltres hem detectat és la necessitat de processar de forma automàtica les dades. O sigui, el problema avui en dia ja no és adquirir dades. El problema és com transformar aquestes dades en informació. I molts dels algoritmes que utilitzem encara requereixen una etapa de processament manual. Això implica que el treball de personal pot ser molt laboriós, i en aquest sentit estem dissenyant projectes, no? Estem llançant projectes per a intentar escurçar aquests temps, perquè pensem que si ho aconseguim, no? Si aconseguíssim que el processament, no sé si fos a temps real o quasi a temps real, doncs realment hauríem aproximat molt aquestes tecnologies al sector, no? Aquest és un dels principals reptes. Uh-huh. I bé, a nivell professional o personal que m'has preguntat, doncs, bueno, el repte és, no sé si el repte, no? Però la il·lusió és continuar, doncs, investigant, continuar aportant a la societat a través de la recerca que fem en el dia a dia, que és el que ens motiva, i no sol a través de la recerca, sinó ja parlo en termes de universitat, sinó també formant, doncs, els futurs, en aquest cas, enginyers i enginyeres, no? Uh-huh. Que també realment és un treball, doncs, molt, molt bonic i que realment a mi personalment, doncs, m'omple moltíssim.
0: Uh-huh. Aquest processament automàtic de dades, l'ubicaríem com a repte a curt termini o més a mig llarg termini?
2: Bé, aquestes... saber si és a curt o a llarg termini molts cops depèn de com avanci també el hardware, no? Com avancin els ordinadors, no? Uh-huh. Per dir-ho així, la capacitat de processament. Però realment pensem que no hauríem de tardar molt de temps. No hauríem de tardar molt de temps, i perquè ja comencen a aparèixer algoritmes que permeten, doncs, identificar, per exemple, ja estic parlant de les altres recerques que fem, de caracterització tridimensional de fruiters, no? Som capaços de reconstruir un arbre fruiter amb tots els seus atributs, amb el tronc, amb les fulles, i, per exemple, mesurar quina és la seva àrea foliar o quin és el seu volum, no? Doncs comencen a aparèixer algoritmes que, amb les seves corresponents adaptacions, que és aquí on intervindrem nosaltres, són capaços d'identificar les diferents parts, no, d'aquest arbre. I, vaja, no veiem que sigui molt llunyà, no, el poder aconseguir això. Uh-huh. Però, com tot en l'àmbit agrícola, molts cops doncs utilitza o s'apliquen algoritmes que ja estan testejats en la indústria. En aquest sentit, doncs, tenim aquest avantatge. No hem tant d'obrir el camí de desenvolupar algoritmes, sinó de ser capaços d'adequar aquests algoritmes a una realitat que és la del camp, que sol ser força menys estructurada o força menys ordenada, no?, que la que podem trobar, doncs, en un entorn, ja sigui industrial o en un entorn urbà, no? Uh-huh. En el camp, doncs, a part de les qüestions climatològiques, doncs, tenim que, per exemple, caracteritzar un arbre, o sigui, tindre una estructura tridimensional d'un arbre és realment molt complex, no? Uh-huh. Que, clar, els patrons són totalment... no estan estructurats de cap manera, no?
0: Uh-huh. Clar, podríem dir llavors que la dificultat rau en l'adequació al sector del camp.
2: Sí, totalment. La dificultat cau en l'adequació, i realment molts cops en l'agricultura, i ja parlo en termes més generals, potser no és tan important arribar, també depèn de l'aplicació, no voldria parlar en termes generals, però potser no, en termes no és tan important arribar a una exactitud de mesura de la micra, per dir-ho així, cosa que en certs processos industrials sí que resulta clau, però el que sí és molt important és que els sistemes, els algoritmes que adequem, els sensors que utilitzem en general, siguin robustos i siguin, doncs això, s'adaptin a aquestes característiques no estructurades que trobem al camp, no? Per exemple, hi ha sensors que funcionen molt bé per un entorn, per exemple, per obtindre models tridimensionals, però requereixen unes condicions d'il·luminació determinades, no? Han d'estar en unes condicions controlades. Clar, això en camp és inviable, no? Doncs, en fi, depèn de l'hora que hi vagis, del dia, doncs canvia moltíssim, no? O, per exemple, hi ha també molts algoritmes que s'han testejat, doncs, per exemple, per fer navegació autònoma de robots que permeten reconèixer els entorns, no? Però que és, en línies generals, doncs, s'han pensat més per entorns urbans o a través d'edificis que tenen superfícies que són planes, o sigui, geometries rectilínies. En canvi, clar, quan vas en un entorn com pot ser una plantació de fruiters com els que estem comentant, doncs pràcticament diguem que no trobes cap geometria que ve d'aquestes simples, no? No trobes ni esferes, ni trobes plans, doncs aquí està el repte realment.
0: Eduard Gregorio, responsable d'aquest projecte Fruit Measure App, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos a l'arrela d'avui i que vagi molt bé. Molt bon dia.
2: Doncs moltes gràcies per la vostra invitació. Bon dia.
3: Arrela, el programa que té la nostra realitat agrària local sabent llegir el que passa a la resta del món.
4: L'entrevista.
5: Avui, companys, ens traslladem fins a les Garrigues Altes per conèixer Salvatge, un projecte que recupera oliveres centenàries, produeix oli d'oliva verge extra ecològic i converteix els olivars en espais de conservació també de la biodiversitat, no? Una iniciativa que demostra que és possible unir producció agrària, protecció de la natura i també desenvolupament rural. I per parlar de tot això, avui tenim amb nosaltres el Ramon Conill, que és el tècnic del projecte Oliverars de Muntanya, i també l'Alfons Pera, que és el coordinador de Salvatge, i també els saludem ja. Molt bona tarda.
6: Bona tarda. Molt bona tarda.
5: Bé, per començar, faig una pregunta una miqueta global, no?, per dir-ho d'alguna manera. Què és exactament Salvatge i com definiríeu el projecte a algú que no el coneix?
6: Vale, mira, Salvatge és un projecte de conservació de la natura que utilitza l'agricultura ecològica com una eina per recuperar el paisatge, la biodiversitat i, sobretot, l'activitat econòmica al món rural. Amb aquest projecte, pues, un dels resultats és que produïm un oli d'oliva verge extra, ecològic, però aquest no és l'objectiu final de tot això. L'objectiu va molt més enllà de l'oli, de produir oli, i és que volem demostrar, com bé has dit tu abans, que volem demostrar que és possible conrear la terra, generant beneficis tant per la natura com per les persones.
5: Com va sorgir una miqueta aquesta idea de posar en marxa aquesta iniciativa a les Garrigues Altes?
6: Bé, aquest projecte va néixer fa 10 anys, fa una dècada ja, impulsat per l'associació Trenca, que ara ha passat a dir-s'hi Salvatge, perquè el projecte ha crescut tant que ja mereixia tindre una entitat per el mateix, no? Llavors, per això el canvi de nom d'associació Trenca a Salvatge.
5: Exacte.
6: I el que es buscava era una manera de la conservació de la biodiversitat amb el desenvolupament rural, d'acord? Sí. Llavors vam veure que moltes finques de muntanya allà a la Vallmajor de Bovera estaven abandonades i es va decidir adquirir una i començar a poc a recuperar aquests oliverats de muntanya amb valor ambiental, social i econòmic.
5: Quina és la situació que us vau trobar quan vau començar a treballar en aquesta zona? No sé, Ramon, tu també vas viure aquests inicis o Alfons, com va ser aquesta situació que es vau trobar de principis a l'arribar a aquesta zona?
6: Bé, a aquesta finca, nosaltres vam adquirir una petita finca de 4 hectàrees d'olivera de muntanya que estava abandonada, no es conreava des de feia molt temps. Llavors estava plena de vegetació que envaïa els bancals, els marges de pedra seca estaven molt deteriorats, i l'activitat agrària pues, cada vegada era més reduïda en aquesta finca. Bueno, pràcticament no era reduïda, és que no n'hi havia pràcticament.
5: Sí.
6: I és un territori pues, bueno, que té un patrimoni extraordinari, però clar, un risc molt gran de perdre si no s'actua.
5: Quina, sovint dieu, no? Parlant ara de salvatge, no? Com estem parlant, també feu oli, i sovint dieu que és molt més que un oli, no? Què vol dir exactament aquesta afirmació?
4: Que és més que un oli. Clar, aquest oli el que fa és comprar paisatge, compra territori, compra una mica reactivar l'economia de la zona, perquè no cal oblidar que les Garrigues són les zones més despoblades de Catalunya, i concretament la Vall de Bovera són zones on no s'ha pogut mecanitzar gaire, i també l'èxode rural i la falta, diguéssim, de poder viure del camp ha deixat aquella zona una mica més ensopida. Al cap i la fi, quan compres oli, compres també una mica invertir en aquest territori, un territori una mica oblidat per la resta de Catalunya, però també el que fa és invertir en l'altra part del nostre projecte, que no només és la part aquesta de la producció, la lògica productivista, sinó que el que volem és conrear, extreure'n, perquè al cap i la fi l'agricultura sí. És extractivista, però el que volem fer també és conservar i intentar com conciliar aquesta activitat econòmica amb la resta de vida de fauna i de resta de biodiversitat de la zona, que és una zona molt rica i a vegades molt desconeguda és també la vida que hi ha al secà.
5: Exacte. Més endavant ja entrarem més en detall, no?, d'això que comentes ara, d'aquesta biodiversitat, no?, que no només és l'oli, com bé comentes, també aporta molts més àmbits, però m'agradaria preguntar-te, per exemple, quins són avui els principals objectius d'aquest projecte, de salvatge.
6: Bé, al recuperar aquests oliveres abandonats, vale, els objectius també són establir acords i estratègies i xarxa amb altres pagesos de la zona per replicar aquest model de gestió.
5: Sí.
6: Tot intentant conservar pues, això, la biodiversitat mediterrània, protegir les espècies amenaçades i bueno, promoure una agricultura ecològica i regenerativa que al cap i a la fi prevengui d'incendis forestals i pugui contribuir també a revitalitzar tot el món rural. I sobretot aquella zona que, com ha dit en Ramon, és molt, molt deprimida en aquest sentit.
5: Exacte. Ramon, ara sí, et pregunto a tu un dels eixos principals de salvatge és la recuperació, no?, d'oliveres centenàries. Què tenen d'especial aquests arbres? No? T'ho pregunto tu, com ets tècnic del projecte Oliveres de Muntanya, doncs què tenen d'especial aquests arbres?
4: Bueno, al cap i al fi, els arbres vindria a ser poder l'expressió, una de les expressions de la vida més característiques que trobem, on veiem la percepció del temps, no?, el pas del temps. Els arbres, per tant, el que tenen i acullen és temps, i realment són autèntics monuments vius. Alguns tenen centenars d'anys, alguns, com hem vist, cap a les zones més baixes de l'Ebre, milers d'anys, i formen part de la nostra història i la nostra cultura. És cultura mediterrània. I, a més, estan perfectament adaptats al territori i, a més, produeixen olives de gran qualitat. Per tant, aquí tenim una doble funció. A part de ser uns grans monuments, també ens aporten aquest oli i aquest... això tan preuat que tenim al Mediterrani.
5: Què implica recuperar doncs, un oliverà abandonat després d'anys doncs, de no activitat, diguéssim?
4: Clar, és una feina lenta i bueno, molt, molt manual, perquè jo també estic contribuint diguéssim, a la recuperació com a podador i al cap i la fi el que fem és anar traient una mica la fusta i intentem recuperar aquesta vigorositat que tindria un arbre més jove i productiu.
5: Sí.
4: I a més d'això... cal desbrossar, recuperar els accessos, restaurar els marges de pedra seca, que vulguis no són zones de treball, i, bueno, i podar els arbres, això, que fa anys que no gestionen, i posar una mica la finca sempre intentant respectar els ritmes també de l'arbre i respectar una mica els ritmes també de l'entorn, final... seguint aquesta lògica d'extreure en oli.
5: Exacte. Al final també són ritmes, no? Com comentes, que ja ho has comentat, no? Al principi de la resposta, són ritmes més lents, no? Que potser doncs, s'ha d'anar amb una mica més de pausa i de paciència, no?
4: Exacte. Hem d'intentar trobar aquest mig equilibri entre respectar els seus temps, que són molt més lents en comparació de l'ull humà. Vull dir, hem de trobar aquest equilibri entre la rapidesa humana, aquesta immediatesa actual, i amb la seva parsimònia, com li vulguis, els seus ritmes de vida.
5: Potser, ara que em ve al cap, no? Potser el més difícil és quan arrenques, no? Que comences de zero, diguéssim, entre cometes, i sí que és una miqueta més, més lent, potser, però potser un cop quan ja està arrencat el projecte, no? Que ja, com bé ha comentat, 10 anys, si no m'equivoco, un cop ja el projecte va arrencat, ja els timings surten una miqueta més ràpid, no?

0: murs de pedra segle. Ha modelat el paisatge de les Garrigues i quasi bé tot Catalunya, i formen part de la identitat d'aquest territori. Sense ella es desapareixeria una part molt, molt important de la nostra història i de la nostra cultura, i que també donen aquesta ànima en aquests territoris.
1: Com és el procés, no? Estem parlant d'oliveres, clar. S'extreu olives, de les olives s'extreu l'oli, no? Com és el procés de producció d'aquest oli salvatge des del moment de la collita de les olives fins a l'embotellament, diguéssim?
0: Vale, nosaltres treballem gairebé totes amb la varietat arbequina,
1: sí,
0: i la recolectem en el seu moment òptim de maduració. Treballem també, fem un oli semivert, al seu punt de maduració, però també busquem que hi hagi parts d'olives verdes. I aquell mateix dia, bueno, que depèn del punt de maduració, doncs les anem a recol·lectar, que aquests anys han set entre octubre i novembre, i després els transporten aquell mateix dia al molí, són premsades, s'extreu l'oli mitjançant els processos mecànics, i en fred es preserven totes les seves propietats, diguéssim, d'aquesta extracció en fred. També val a dir que la recol·lecció la fem, diguéssim, manualment, i les encaixem, perquè intentem que l'oliva arribi al màxim d'en bon estat i, per tant, presenti menys oxidació al molí. Per tant, conservi totes més les propietats. Després es filtra i l'embotellem i cap a la comercialització.
1: Et volia preguntar quines són les característiques principals, no, d'aquest oli d'oliva verge extra?
0: Bueno, l'arbequí és un oli... Si parlem generalment, és un oli bastant pla i que agrada molt, però també parlem de que aquest oli nostre que fem és un molt aromàtic, és equilibrat, amb notes afruitades i està elaborat sense pesticides ni productes químics de síntesi. Manté una mica tota la qualitat dels oliverars de muntanya.
1: Exacte.
0: O sigui, també intentem que tingui aquest gust del territori.
1: Quines són les grans diferències, no, entre el vostre model de producció i una producció potser una miqueta més convencional, entre cometes?
0: Clar, la convencional tindria una lògica més productivista, una simplificació del sistema, o sigui que només en el sistema agrari existeixi l'arbre. Nosaltres tenim en compte que el sistema és més complex, que no només existeix el cultiu dels arbres, sinó que també tenim hàbitats que conservar, tenim altra gent a tenir en compte. No utilitzem pesticides, mantenim cobertes vegetals, afavorim la fauna, intentem restaurar els hàbitats, perquè nosaltres sabem que són uns aliats més que un estorb, i l'objectiu no només és obtenir la collita, sinó també al mateix temps millorar aquell territori.
1: Exacte, correcte. Us pregunto als dos, començo per tu, Alfons. Quan una persona compra una ampolla de salvatge, què és el que compra?
2: Bé, això és una molt bona pregunta. Pues, sincerament, compra un oli molt bo, de molt bona qualitat, d'alta qualitat, diria jo, però també contribueix a conservar la biodiversitat, és el que parlava abans en Ramon, no?
1: Sí.
2: que dins d'aquesta producció es recupera, bueno, més que es recupera, es conserva la biodiversitat, es recupera amb elements patrimonials com els murs de pedra seca o les cabanes d'eines que antigament utilitzaven els pastors. També es protegeixen espècies amenaçades i es dona suport, pues, a tot el desenvolupament sostenible aquí a la zona de les Garrigues.
1: No sé si Ramon vols afegir alguna coseta.
0: No, massa més. Vull dir, podria explicar-me amb el que ha dit, però vull dir, les idees principals vindrien a ser aquestes.
1: Doncs som-hi. Si us sembla, canviem d'àmbit, no? Com hem anat comentant a aquests minutets d'entrevista que portem, no només és oli, perquè també la biodiversitat que aporta, diguéssim, no, aquests oliverars de muntanya, és una de les singularitats d'aquest projecte que també serveixen, no, com a reserves de fauna. Què significa això a la pràctica?
0: Vol dir que les finques es gestionen també pensant en animals i en els seus hàbitats. Que les activitats agrícoles es planifiquen per afavorir una mica la diversitat i crear espais on la fauna pugui alimentar-se, refugiar-se i reproduir-se.
1: Quines són les accions que dueu a terme per afavorir aquesta biodiversitat de la que parlem?
0: D'accions, bueno, a nivell de projecte en duem moltes, però les principals és que restaurem marges de pedra seca, construïm aquestes basses temporals,

0: Per amfibis, bueno, i cal destacar que no tants amfibis, també hem trobat aquests últims anys la polla d'aigua, instal·lem caixes niu, conservem la vegetació autòctona, intentem mantenir aquestes zones refugis com ara boscos i gestionem cultius sense productes químics. Val a dir que aquests productes químics intentem utilitzar-ne al mínim,
1: sí.
0: Però a vegades l'agricultura ecològica...
1: És inevitable.
0: És inevitable, perquè al cap i la fi també volem treure oli i aquest any hem hagut de fer alguna aplicació del coure perquè l'ull de gall se'ns estava menjant alguns arbres.
2: Sí, perdona, Eric. Sí, amb això em referència amb el que deia en Ramon. Aquest any hem tingut, teníem la discussió de que, ostres, quant apliquem? Apliquem molt? Apliquem poc? Perquè, clar, si apliquem molt, potser ens carreguem animalets que ens van bé per una altra cosa. Si ho fem, si fem curt, potser encarreguem l'arbre i no tenim tanta producció. Aquesta és la dicotomia que tenim i és el que a vegades pues, fa una mica també lent del procés, no? De decidir com i què fer.
1: Clar, quins són els majors inconvenients que us trobeu?
0: Conciliar amb aquests dos mons. A vegades la productivitat, tal i com la coneixem avui en dia, no va de la mà de la vida. I nosaltres el nostre projecte és ambiciós perquè volem crear aquesta unió, no?, entre que la vida i la productivitat puguin anar de la mà. I a vegades ens trobem una mica d'entrebancs. Però, bueno, anem fent passos.
1: A poc a poc i bona lletra, com se sol dir. Parlàvem de les espècies, no? Quines espècies es poden trobar en aquests espais recuperats per salvatge?
2: Sí, mira, aquí fem seguiment de fauna, tant de fauna com de flora. Jo personalment faig el seguiment de fauna també i el que sí que et puc dir és que a part d'aus rapinyaires, petits mamífers, rèptils, polinitzadors, ratpenats, tenim gairebé totes les espècies que apareixen o autòctones o típiques de lo que és els hàbitats mediterranis. I val fer una mica de... Val posar una mica en valor pues, que també trobem espècies de gran interès per a la conservació com la tortuga mediterrània, sí, que està en perill d'extinció, o l'àliga guabarrada, que també estem fent cosetes en aquest sentit per intentar fixar al territori alguna parelleta i, bueno, i donar-li també el seu protagonisme.
1: Quin impacte té aquesta agricultura ecològica en la que es basa, no? És salvatge, en la conservació dels ecosistemes doncs, més mediterranis?
0: Clar, l'agricultura ecològica al cap i a la fi busca produir reduint al màxim la contaminació de l'entorn, sí, sigui del sol, de l'aigua, de tots aquests insectes polinizadors, així com la resta d'animals, diguéssim, que ens envolten i que també fan servir aquests espais. També entenem l'agricultura ecològica com aquella millora de la fertilitat, o sigui que vulgui millorar allò que es troba i crear uns espais agraris més compatibles amb la biodiversitat. És una aliada fonamental per conservar aquests ecosistemes mediterranis. Vull dir, creiem que és l'única forma de fer agricultura.
1: Totalment. També, ara se'm ve el cap, no? Continuant amb aquest fil, pensant en el territori, no? Les Garrigues Altes és una zona de les més afectades pel despoblament i vosaltres, salvatge, com contribuïu a donar noves oportunitats a aquest món rural?
0: Clar, vulguis o no, a part de la nostra finca, també creem llocs de treball associats. A vegades fem la feina a l'Alfonso i jo, vull dir, ni molt menys. Vull dir, hi ha peons associats de finca, després hi ha persones de manteniment associades a la finca, hi ha molta gent de feines indirectes que estan molt relacionades. I últimament, també amb les visites a la finca, el que estem fent és contribuir molt amb el forn de Bovera, amb aquesta economia que encara subsisteix al poble de Bovera. I, diguéssim, contribuïm molt en comprant aquests espais i fer-los visibles també als nostres visitants.
1: Doncs, déu-n'hi-do. M'ha cridat també l'atenció, no sé qui m'ho sabrà respondre dels dos millor, però un dels elements més coneguts d'aquest projecte també són els que anomeneu burros bombers. Què són aquests burros bombers i quina és la funció que tenen dins la gestió de les finques?
0: Bueno, doncs els rucs, diguéssim, nosaltres, a les nostres finques, tenim finques agrícoles, diguéssim, destinades a la producció d'oli, i també tenim zones forestals a mantenir. Els rucs els veiem com una eina més, de, diguéssim, d'aquest projecte, o com un personatge interessant també dins aquesta, en el nostre imaginari, i ells s'encarreguen, diguéssim, de controlar una mica la, la vegetació, intentar controlar aquest sotabosc. Clar, ens trobem en un bosc mediterrani, amb antecedents també de foc forestal, i també necessitem com que controlar aquest combustible que ens envolta. Per tant, intentem que es mantingui una massa forestal controlada i que el risc d'incendi disminueixi.
1: Exacte. Doncs, convidats, estem arribant ja al final d'aquesta entrevista. Moltes gràcies. Recordem que avui ens hem traslladat fins a les Garrigues Altes, doncs, per conèixer aquest Salvatge, que és un projecte que recupera oliveres centenàries, produeix oli d'oliva verge extraecològic i també, doncs, converteix els olivars en espais de conservació de la biodiversitat, que és del que hem parlat durant tota aquesta entrevista. I ara sí, convidats, moltes gràcies. Ramon Conill, tècnic del projecte Oliverars de Muntanya, i Alfons Pera, coordinador de Salvatge, moltes gràcies per haver-nos acompanyat avui.
0: A vosaltres, moltes gràcies.
2: Moltes gràcies.
3: Estàs escoltant Arrela, el programa agroalimentari de les comarques de Lleida.

I fins aquí l'edició de l'Arrela d'avui. Recordin que tenen un correu habilitat arrela@uaufm.cat on poden fer-los arribar tots aquells temes que considerin que poden ser abordats en aquest programa. Gràcies per la seva confiança, que acabin de passar un molt bon dia.

Continguts en xarxa. 107.1 FM. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.

0: Cuplejant. Cuplejant amb Caral Pedemonte.
1: Arrenquem temporada del Cuplejant amb un tema apassionant: les festes majors i el seu encaix amb la sardana i la copla. Hola, com esteu? Comencem, iniciem, encetem un nou programa Cuplejant i la 11a temporada d'aquest programa per repassar, ja ho sabeu, l'actualitat sobre sardanes i música per a copla. Aquesta setmana la temàtica és la festa major. Parlem de l'encesa d'anglès a la selva o com es balla una sardana en un correbars organitzat per la trama anglesenca. Aquest és el programa 504 i tenim més titulars. Un regidor del partit d'extrema dreta Vox esclata contra la sardana satànica a Sarrià-Sant Gervasi. I la copla Vents de Riella ha estat la pregonera de la festa major d'Agramunt. I la copla Reu Jove ha estat part essencial del pregó, però de la festa major de les Borges del Camp. I podem escoltar una de les obres d'estrena per a copla i guitarra elèctrica que la juvenil ciutat de Solsona i Arnau Tordena han interpretat al concert de copla de la Festa Major de la capital del Solsonès. I ull perquè s'avança la convocatòria de la línia de subvencions per a activitats culturals relacionades amb la cultura popular i tradicional amb l'associacionisme per l'any que ve. I el Festival Perifèria Cultural programa la copla Sant Jordi a Sant Jaume dels Domenys. Comencem un magazín d'una hora d'actualitat sobre sardanes i música per a copla. Comencem el Cuplejant. Déu-n'hi-do quanta festa!

0: Almeida i a l'Hospitalet.
1: Coplejant, amb Caral Pedemonte.
2: El que ha passat al món immens de la sardana i la copla aquesta setmana passa per començant per anglès. I així us ho expliquem.
1: Coplejant, notícies.
2: En les darreres setmanes s'han concentrat la majoria de festes majors a Catalunya. En pràcticament tots els programes hi veiem ballades de sardanes que han de donar feina a la cinquantena de couples que hi ha en actiu al país. Però com són aquestes ballades de festa major? A quines hores es fan i a qui estan dirigides? Massa sovint ens trobem repassant a consciència aquests programes que les sardanes hi són de manera testimonial. En la gran majoria de poblacions les audicions no són senceres. Habitualment les interpreta la Copla Orquestra que fa el concert i ball de tarda i a causa del pressupost ajustat acaben fent 4 o 5 sardanes al matí. Quan els joves dormen després de la seva gran nit, quan les famílies porten els més petits al concert familiar, quan el sol es patega imponent les pedres. Qui queda? La gent gran, un col·lectiu acèrrim que espera amb delit aquestes sardanes que se'ls ofereix amb comptagotes. Fa uns dies tancàvem l'estiu amb els amics justament ballant sardanes i a taula del bar, on sopàvem esperant la copla, davant d'aquest panorama tan negre, debatíem a quins llocs les sardanes o la copla prenen un paper central. A la festa, tot esperant aquest cap de setmana a anglès. Aquest dissabte a la nit, la trama anglesenca va celebrar la seva segona edició de l'encesa, el seu correbars o correcabres, com n'hi diuen ells, que recorda l'arribada de la llum elèctrica anglesa el 1887. Els més joves del poble i alguns forans vam recórrer el casc antic aconseguint els elements necessaris en diferents proves per encendre el fanal a la plaça de la Vila, tal com va passar ara fa 140 anys. Allà tots van ballar la sardana Gales d'anglès del local Pere Masats fins que la bombeta es va apagar, tal com va passar el 1887, quan l'arribada de la llum es va celebrar amb una copla en directe. Al cap d'uns segons va tornar la llum i la música i la plaça va esclatar en eufòria. Tot plegat, aquesta entitat ha volgut fer aquest nou format de correbars per reformular-lo i per fer-lo més atractiu i més arrelat a les tradicions populars del poble. És una manera de fer únic un acte que se sol trobar en moltes festes majors de Catalunya i que plega la major part del jovent del poble. Però a taula ens van sortir altres exemples. La setmana passada, la colla dels Blaus a Granollers intentava guanyar la seva competició contra els Blancs durant la festa major de la capital del Vallès Oriental, oferint una ballada de sardanes a plaça de la Porxada amb la copla La Principal Blava. En parlàvem, de fet, la setmana passada. Tenim molts més exemples recents, però ara en parlarem durant el programa. Anem a escoltar ara Gales d'anglès, de Pere Masats, que ballaven tots els anglesencs i anglesenques aquest dissabte a la nit al seu correbars. L'escoltem a càrrec de La Principal de la Bisbal i data de 1953.

0: coplejant.cat.
1: I parlant de festes majors...
0: Notícies. Societat.
1: La Copla Vents de Riella d'Agramunt ha estat la pregonera de la Festa Major d'Agramunt 2026. La Copla va donar el tret de sortida d'inici de Festa Major aquest cap de setmana, un pregó que s'ha dut a terme al balcó de l'Ajuntament d'Agramunt i també des de la pròpia plaça, on la Copla va mostrar diferents sonoritats i estils de música, però sempre amb la Copla explorant doncs, totes les possibilitats coplístiques de la Copla. Així se'n feia ressò l'Ajuntament a les seves xarxes socials. La Copla Vents de Riella va ser com l'encarregada de donar el tret de sortida d'aquesta Festa Major i van desitjar molt bona Festa Major a tots els agramuntins i agramuntines. Una de les sardanes que podem escoltar d'ells interpretant-la ells mateixos és Un vell somni, com el de fer el pregó. És de Carles Santiago, una sardana del 1975, i l'escoltem a càrrec de la Copla Vents de Riella.

0: Això era Un vell somni de Carla Santiago, interpretada per Laments de Riella. I la Cobla Reu Jove ha estat la protagonista del pregó de la Festa Major de les Borges del Camp. I és que la Cobla va ser part essencial d'aquest pregó celebrat el 30 d'agost, la setmana passada. La seva participació s'emmarca en una relació amb el municipi que es manté des de l'any 2000, ara farà 26 anys. La vinculació de la formació amb les Borges del Camp va més enllà de les sardanes. La Reu Jove participa en diversos actes dels més destacats de la Festa Major, com l'arribada, la processó de la Capvuitada o l'aplec de la sardana, la salve, la missa pontificalis i les ballades de sardanes de la població. Aquest any, a més, la Cobla va haver de reorganitzar el seu calendari perquè tenia altres actuacions previstes per poder ser en aquest pregó de les Borges del Camp. El seu representant, Eduard Cendra, doncs explicava que la relació amb les Borges del Camp es basa en una fidelitat i confiança mútua durant els dies de Festa Major. Diu que se sent un borgenc més. La Reu Jove també destaca que la seva versatilitat amb els seus 11 músics que formen la Cobla se sap adaptar a tot tipus de música, per exemple, per fer processons, actes solemnes, mentre que també mantenen les sardanes, òbviament. Després de 26 anys, la Cobla Reu Jove ha format part d'aquest pregó de Festa Major de les Borges del Camp i nosaltres que els felicitem des d'aquí.
1: Si vols estar informada de l'actualitat coplística a Catalunya, escolta'ns a la teva ràdio o a coplejant.cat.
0: I anem amb les estrenes, però no marxem de les festes majors.
1: Coplejant, les estrenes.
0: I és que divendres passat al vespre Solsona va celebrar el tradicional concert de vigília de Festa Major a la Sala Polivalent i Arnau Tordera i la Cobla Juvenil Ciutat de Solsona hi van estrenar dues obres per a cobla i guitarra elèctrica dirigits pel solsoní Albert Fontelles. A la primera part del concert hi va haver l'estrena de l'obra Suite Solsonina, una peça per a guitarra elèctrica i cobla. I a la segona part, la Cobla Juvenil Ciutat de Solsona, sota la direcció d'Alfred Fontelles, va oferir un recorregut pel repertori musical de la Festa Major de la capital del Solsonès. D'aquesta manera, la tradició i la novetat van convergir en el mateix espai per fer gaudir al públic amb aquesta música que va completar-se amb l'estrena de l'obra El drac de Solsona, també per a guitarra elèctrica i cobla. Podem escoltar-la, aquesta darrera, aquest ball del drac de Solsona, arranjat per a cobla i guitarra elèctrica, Arnau Tordera i la Cobla Juvenil Ciutat de Solsona, en la gravació d'aquesta estrena a Solsona divendres passat. L'escoltem.

0: Això era una obra sobre el ball del Drac de Solsona, a càrrec d'Arnau Tordera i la Cobla Juvenil Ciutat de Solsona.
1: Estàs escoltant El Coblejant, l'únic magazín d'actualitat sardanista dels Països Catalans. Connexions al territori.
0: I més enllà de totes aquestes festes majors, aquest cap de setmana també ens hem de fer ressò, que acabava dilluns amb la celebració de la Festa Major de Santa Coloma de Gramenet, amb una ballada de sardanes amb la Cobla Bisbal Jove als Jardins de Can Cisterer. La ballada la va organitzar els Amics de la Sardana de Santa Coloma de Gramenet. I aquest diumenge a la tarda i al vespre, l'agrupació sardanista Costa Brava de Palamós va celebrar la 57a edició de l'Aplec de Palamós amb les cobles Baix Empordà, Ciutat de Girona i Sant Jordi, Ciutat de Barcelona, a la plaça de la Nau dels 50 metres. Escoltem Joia de Palamós, de Francesc Marrós, a càrrec de la Cobla Montgrins, i la podem trobar en el disc Ballant Sardanes a Palamós, volum 4, és de l'any 1960 i està dedicada a l'11è Aplec de Palamós. L'escoltem.

0: cuplejant.cat.
1: I després de tantes bones notícies, anem a explicar-ne una que no ho és tant. Obrim la política.
0: Notícies. Política.
1: I és que les sardanes satàniques no agraden a l'extrema dreta. Un regidor de Vox esclata contra la sardana satànica del districte de Sarrià-Sant Gervasi, a Barcelona. Es tracta de Carlos Oliva Lucio, que es va queixar en sessió plenària sobre un taller que van fer al centre cívic de Sarrià els joves de la grupa de Molins de Rei. Així s'hi referia el regidor del partit d'extrema dreta de Vox, criticant la política del Partit Socialista de Barcelona i més concretament el barri, i qualifica l'aprenentatge de sardanes satàniques com una memez. I és que es dirigeix en castellà al Consell Plenari del districte de Sarrià-Sant Gervasi del 19 de maig del 2026. L'escoltem.
2: També se dedican ustedes muy efusivamente a organizar insensateces en los centros cívicos. Vemos jornadas de todo tipo de pelaje, transfeminismos. El otro día vimos unas sardanas satánicas, sí, sí, satánicas, y además ponía 666. Bueno, debe tener mucha gracia. Pero a mí lo que me parece es una irresponsabilidad utilizar fondos públicos para este tipo de memeces. Sí, sí.
1: Aquest tall s'ha fet viral ara, després de tants mesos, perquè la grupa de Molins de Rei, els encarregats de fer aquest taller de sardanes la primavera passada, el van compartir a les seves xarxes socials. La publicació s'ha omplert de comentaris atònits sobre l'opinió del regidor d'extrema dreta i hi ha un reguitzell de persones que expressen que volen ara aprendre a ballar aquestes sardanes satàniques o fent la persiana. Carlos Oliva Lucio, del partit d'extrema dreta Vox, té una dedicació del 75% i cobra 36.660 euros anuals, tal com recull la web de l'Ajuntament de Barcelona. En fi, una sardana que va molt bé per ballar sardanes satàniques és aquesta, Tour de Mir, de Jordi Paulí, perquè té molt de sal i molt d'aire. L'escoltem a càrrec de la Copla Tres Vents. És de l'any 2017 i és de Jordi Paulí.

0: cuplejant.cat.
1: I anem amb l'agenda.
2: L'agenda.
1: Amb un recull d'agenda que contempla concursos, concerts i aplecs, les ballades les trobareu a Som Sardana. Comencem a divendres 18 de setembre perquè a les 7 hi ha concert de cobla amb la ciutat de Terrassa a la Fàbrica Vella de Sallent. Aquest concert anual de Sallent. I divendres 18 de setembre, 7:45 del vespre, a Breda, la principal de la Bisbal hi farà el concert de sardanes i música per a cobla. Diumenge 20 de setembre arriba la 60a edició de l'Aplec del Baix Camp a Reus amb les cobles Juvenívola de Sabadell, la Reu Jove i la Contemporània a partir de 2:11 i a les 5 de la tarda al Santuari de la Misericòrdia. I diumenge que ve també hi ha el 53è Aplec de la Sardana de Terrassa amb les cobles Milenària i Sant Jordi a les 11 i a 4:45 de la tarda a la Plaça Vella. Diumenge que ve també a 11:45, 13è Aplec de la Sardana de Collblanc a la Torrassa, al Parc de la Marquesa, a l'Hospitalet de Llobregat, amb la Copla Mediterrània. I diumenge que ve, 51è Aplec de Tardor de Tona a partir de les 4 de la tarda amb les coples Bisbal Jove i Mediterrània. I aquesta setmana destaquem... Doncs el 62è Aplec de la Sardana de Torroella de Montgrí, que arriba diumenge 20 de setembre, diumenge que ve, a partir de les 11 i a 4:45 de la tarda amb les coples, la principal de Llobregat, la Maricel, i la principal de Cassà. Anem a escoltar per Torroella una sardana de Martí Diafont, que escoltem a càrrec de la cobla Ciutat de Girona. És de l'any 1993 i la podem trobar, entre d'altres, al disc 25 anys junts, 25è aniversari de l'agrupació Aplec Sardanistes de les Comarques Gironines 1968-1993, compacte, Déu-n'hi-do, amb aquesta sardana dedicada a l'agrupació sardanista Continuïtat de Torroella és per Torroella, de Martirià Font.

Jaume dels Domenys acollirà Roger Mas i la Cobla Sant Jordi en un concert on el cantautor solsoní repassarà el seu repertori acompanyat d'una de les cobles més consolidades del país. La jornada també comptarà amb els glosadors mallorquins Mateu Xurí i Maribel Cervera, dos referents del cant improvisat a Mallorca. Serà a partir de la 1 a l'ermita de la Mare de Déu dels Arquets. Aquesta notícia obre el bloc de breus d'aquesta setmana. I ull perquè s'avança la convocatòria de la línia de subvencions per activitats culturals relacionades amb la cultura popular i tradicional i amb l'associacionisme per l'any que ve. És la CLT 027. Pels més interessats, el Departament de Cultura de la Generalitat explica que l'objectiu d'aquest avançament és que es pugui resoldre durant el mes de gener del 2027. Aquesta mesura ha de permetre a les entitats beneficiàries a planificar-se les seves activitats amb més antelació. El termini de presentació de sol·licituds d'atenció romandrà obert del 4 de setembre al 6 d'octubre.

0: El Rogall, amb Eudald Font.
1: S'ha fet molta literatura sobre la cobla i la sardana, i un dels elements més característics i encisadors és el cant de tenora. La mestra Concepció Ramió, en el seu estudi Els Lamote Grignon i la creació per a la cobla, explica d'on prové aquest tret tan únic. Les ballades populars integrades únicament per sardanes llargues anaren substituint progressivament les balles tradicionals en tota aquella àrea geogràfica, permetent, en consonància amb els interessos artístics populars de l'època, de transportar un repertori multivariat a plaça i d'oferir al poble la possibilitat de dansar les músiques de moda a través d'una coreografia fi. S'explica així la similitud del contingut temàtic a les primeres sardanes llargues amb els repertoris de concert de les bandes militars del segle XIX, integrats, a més d'himnes patriòtics i música militar, per músiques d'origen divers, àries d'òpera, fragments de sarsuela, arranjaments de melodies populars i danses en boga com la polca, el rigodon o la vanera. I fins aquí la cita. I és que el cant de tenora ha tingut, des de les beceroles de la cobla i la sardana tal i com la coneixem avui en dia, una funció característica, molt nostrada i entranyable. El moment del cant de tenora és el moment de la sardana en què el ballador ja no centra l'atenció en el ball, ans en la melodia. La repetida imatge del dansaire mirant en l'aire, quasi ballant d'esma, mentre vagament xiuxueja la melodia que no recorda on ja va sentir, és tal vegada l'ànima de la sardana. Potser la continuïtat d'aquesta funció en els anys, o en el seu moment amb les melodies de les àrees de moda, i avui amb les enginyoses melodies encomanadisses, ha estat el petit conducte pel qual hem establert un vincle entre els nostres avantpassats i nosaltres. O potser ho és la rauxa del tuti i els aires. Joan Vinyoli va dir: "Ara tot d'una la tenora, ressona pals i contemplem les illes. I sempre dic, mirant la torre de les hores, davant aquestes coses, cal plorar." Fins la propera.

0: Cublejant.
1: Cublejant.
2: Cublejant.
3: Amb Queralt Pedemonte.
1: Bé, nosaltres tanquem aquesta edició amb un tema de Roger Mas i la Cobla Sant Jordi. És Si el mar tingués baranes. Un tema preciós. Nosaltres acabem per avui. Recordeu que ens podeu trobar a les nostres xarxes socials, som a Facebook, Instagram, TikTok, a Threads, i també tenim canal a Telegram, a WhatsApp i a YouTube, i també ens podeu escoltar a cublejant.cat, a les plataformes digitals o a una de les més de 50 ràdios que ens emeten arreu dels Països Catalans. També ens podeu escoltar a través de la xarxa Més i ens podeu escriure a correu@cublejant.cat. Res més, això és tot. Tornem la setmana que ve al mateix lloc i a la mateixa hora per explicar-vos tot el que és notícia al món immens de la sardana i la cobla, ara ja per 11a temporada. Mentrestant, coplegeu força.

brides i estrep el cor. Si pugues alçar tanques al gel.

mar sense baranes, pel cel sense mullons, pel mar sense baranes.

0: La Particel·la, el programa de sardanes i música de cobla que pots escoltar a la 107.1 FM i a radiotordera.cat els dimarts de 9 a 10 de la nit. La Particel·la i Ràdio Tordera amb la sardana sempre.
1: Bona nit, comencem la Particel·la. En aquests moments ja el sol ha marxat fa una estoneta. I escoltem la Cobla Barcelona interpretar del mestre carceller Palamós Amorós.

Des de la llarga durada de sardanes d'or 20 obligades, la principal de la Bisbal posa fil a l'agulla per interpretar-nos parella de fet.

De la següent sardana únicament tinc el títol. Suposo que us agradarà. A mi m'ha agradat. Es diu així, pels tres del rom cremat a Montserrat.

És el moment de la visita de la Cobla Contemporània, que ens interpretarà una sardana del mestre Martí Fontclara, La història del fantasma de l'Est.

rebem la visita de la Cobla Juvenil de Sabadell amb una llarga durada que es titula Sardanes a la Llagosta. Escoltem la Llagosta a plec de tarda.

0: Si t'agraden les sardanes, i només les sardanes, escolta La Particel·la. El programa de sardanes de Ràdio Tordera.
1: L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera.
2: Milar Tordera, sempre a prop teu. Electrodomèstics, telefonia, televisió, informàtica. Cada mes amb noves ofertes i grans descomptes. Sempre amb el millor servei i atenció postventa. Milar Tordera, al camí Ral 182.
3: Escola de Música Crescendo. Un espai on poder aprendre i gaudir amb la música. Obert a totes les edats. Aquest proper curs vine a aprendre a tocar el teu instrument davant l'escola Serra de Miralles, al carrer Doctor Fleming 22 de Tordera. Truca al 611-803-882 o vine. Des d'avui aconseguiràs un 50% de descompte en la matrícula. Escola de Música Crescendo. Fes que la teva passió soni ben fort.
1: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.
4: Escrius o llegeixes? Tant se val. A la llibreria Papereria Camí Ral 50 ho trobaràs tot per informar-te, entretenir-te, aprendre o treballar. Premsa diària, llibres, revistes especialitzades, papereria, material escolar i d'oficina, fotocòpies, articles de regal. On? A la llibreria Papereria Camí Ral 50.
5: Dental Company Tordera us desitja un bon any nou.
6: Sí, sí.
5: Setembre és el mes dels nous inicis. Fes-ho somrient amb un 15% de descompte en ortodòncia. Demana la teva cita al 930 130 278. Dental Company Tordera, perquè somriure és salut.
1: L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera. 107.1 FM.
7: La Particel·la, el programa de sardanes i música de cobla que pots escoltar a la 107.1 FM i a radiotordera.cat els dimarts de 9 a 10 de la nit. La Particel·la i Ràdio Tordera amb la sardana sempre.
8: Des del llarga durada de sardanes d'or 20 obligades, la principal de la Bisbal ens porta la sardana a raig del mestre Joan Manel Margalef.

Anem directament a la Cobla Ciutat de Terrassa amb una sardana del mestre Joaquim Ferrer, La Bisbal en la història i el record.

I de la món de la sardana passem a una llei que la va inventar un humorista una mica pessimista. La Cobla Sant Jordi Ciutat de Barcelona ens interpretarà una sardana d'en Joan Jordi Beumala que fa lluir o que fa, no befa, però sí que fa, es fa ressò de la llei de Murphy. I així es titula la sardana, la llei de Murphy.

Soc Toni López, és un plaer ésser aquí a la Particel·la. Marxem ja amb unes sardanes que diu així. La Cobla Flama de Farners interpreta en el reguitzell de sardanes que es titulen diverses

sardana a TV3, doncs els regalims del cor. Així, doncs, que a reveure fins a la setmana vinent. Vull aprofitar la vinentesa per saludar les persones que ens escolten a les tardes del dimecres i als matins del diumenge. A reveure!

0: Si t'agraden les sardanes, i només les sardanes, escolta la Particel·la. El programa de sardanes de Ràdio Tordera.
1: Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. RadioTordera.cat i xarxes socials.
2: TikTok, el millor de la ràdio en 15 segons. La ràdio també es mira. Al TikTok de Ràdio Tordera t'apropem els millors moments de la nostra programació, vídeos exclusius i fragments dels directes que no et vols perdre. L'actualitat del poble adaptada al teu ritme, de forma ràpida i visual. Encara no ens segueixes? Entra a TikTok, busca Ràdio Tordera i diverteix-te amb nosaltres. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
3: Pont i Pujol, consultoria integral per a empreses i patrimonis personals. Més de 50 anys veient créixer empreses i l'experiència ens porta a l'eficiència. Consulti'ns el que necessiti, li aportarem solucions i optimitzarà recursos. Pont i Pujol, ens trobarà a Tordera, carrer Camí Ral 35 o pot demanar cita al telèfon 93 764 04 69.
1: Ràdio Tordera, 107.1 FM. Ràdio Tordera.

0: de Tordera. Serveis informatius.
1: Benvinguts i benvingudes als serveis informatius. Els parla Genís Mas. Comencem amb les notícies més destacades d'avui diumenge 27 de setembre de 2026. Ràdio Tordera estrena la temporada 2026-2027 amb una graella centrada en la informació, l'esport i la cultura local. Aquesta nova programació concentra la franja informativa del matí en un únic magazín de 8 a 1 i incorpora nous espais i formats. Un dels canvis principals és la reorganització d'aquest matí. L'emissora concentrarà continguts informatius en un únic magazín, una decisió basada en les dades d'audiència que indiquen que el matí és la franja amb més consum de ràdio en directe. La nova proposta funcionarà amb un sol guió matinal, ampliarà l'horari d'informació i incorporarà nous espais dins de l'informatiu. La temporada també arriba amb diverses novetats com a Primera Hora, Hora Maresme, Rambla 54, la retransmissió del Futbol Sala, els audiollibres, Cubell Històries i Enganxat als Pedals. L'objectiu és enfortir especialment els continguts informatius, esportius i culturals de proximitat. A les tardes i nits, Ràdio Tordera apostarà per la redifusió de part de continguts emesos durant el migdia i la tarda per nous espais temàtics nocturns i per la incorporació també d'altres programes d'emissores del país. El cap de bombers voluntaris de Tordera, Eduard Caimel, ha fet balanç de la campanya forestal d'aquest estiu, que encara es manté activa fins a finals de setembre. En declaracions, Caimel ha qualificat l'estiu com a atípic, començant amb molta humitat, després d'un hivern plujós que va permetre als boscos recuperar-se bé, però que aviat es va capgirar amb l'arribada de la calor intensa. Segons ha explicat, s'han patit tres onades de calor i situacions de calor persistent que han convertit tota la vegetació frondosa en combustible disponible. Això es va notar de seguida amb diversos focs de vegetació del juny, com el de Tiana, i posteriorment al juliol amb incendis com els de la Bisbal, Fontcoberta i Mas Llorenç, coincidint també amb la primera onada de calor forta precisament per Sant Joan. El juliol va ser el mes amb més activitat, amb una segona i tercera onada de calor, i l'agost es va mantenir amb la calor persistent i el risc d'incendi, amb actuacions com el foc forestal de Barcelona.

0: L'Ajuntament de Tordera ja ha fet públics els resultats dels pressupostos participats 2026 després que el període de votació celebrada entre el 8 de juny i el 19 de juliol arribés a la seva fi. En aquesta edició, un total de 834 persones votants han participat en el procés, distribuint-se entre les 11 zones que es divideix el municipi. Els resultats han deixat un panorama variat en propostes d'equipaments esportius, millores en espais públics i, en casos, la decisió de reservar els diners per a futures actuacions. Totes les notícies i zones destacades dels pressupostos participats que es poden consultar a través de la web de Ràdio Tordera, a la mateixa notícia que estem ara mateix llegint, o també al web de tordera.cat a l'Ajuntament de Tordera. En esports, el Club Futbol Tordera té avui l'oportunitat de demostrar que la inèrcia positiva del seu retorn a la segona catalana no és casualitat. Els groc-i-vermells viatgen al Baix Empordà per enfrontar-se al Club Futbol Begur en el marc de la segona jornada del Campionat de Lliga, amb l'objectiu de consolidar les bones sensacions i sumar els primers punts a domicili. La moral al vestidor és alta, ja que el cap de setmana passat el Tordera va signar un debut rodó a casa, superant amb contundència l'Sporting Vidrarenca per 5-2. L'equip va mostrar una gran efectivitat, deixant clar que la plantilla està preparada per competir de tu a tu a la nova categoria. Per la seva banda, el Club Futbol Begur no posarà les coses fàcils. El conjunt local arriba després de rascar un valuós i lluitat empat al complicat camp del Sant Jaume Olot B. Ara, en el seu debut com a locals al camp municipal de Begur, els empordanesos voldran fer valer el factor camp per sumar el primer triomf de l'any. Aquesta nit, dins del show dels esports, també es pot escoltar a la prèvia de la Ràdio Tordera, i diumenge, és a dir, avui, a 4:45, podreu seguir el partit en directe a través del YouTube de Ràdio Tordera. I acabem amb un apunt meteorològic. Avui tindrem un dia molt semblant ahir dissabte, amb unes temperatures que aniran també amb unes temperatures molt semblants a la del dia d'ahir. Tindrem unes mínimes que pugen lleugerament respecte a ahir, amb mínimes de 18 i màximes de 27, i els núvols també faran acte de presència, això sí, sense risc de pluja. A partir de demà dilluns sí que tindrem ja algun risc de pluja, i a mesura que vagi avançant la setmana, aquestes pluges es faran més probables, sobretot cap al dimecres i dijous, i també amb possibilitat el divendres. Per tant, ens ve una setmana de pluges, una setmana que ja acomiadarà aquest sol, com també hem acomiadat l'estiu amb l'arribada de la tardor.
1: Serveis informatius de Ràdio Tordera.

0: Bon dia, benvinguts al Matí de Sardanes del diumenge, dia 27 de setembre. Estarem aquí acompanyant-vos durant aquestes 3 hores en Salvador Romans. Bon dia, Salvador.
1: Bon dia a tothom.
0: I la Dolors Pinatelli, aquí tots dos, atenent les trucades, posant les sardanes que demaneu, fent les dedicatòries, bé, i saludem primer també a tothom que ens escolta, tota la gent de Tordera i de fora de Tordera, que està amb nosaltres, que fa aquest equip, que forma part del Matí de Sardanes, i també tota la gent que, bé, volta per aquí al mercat, els que estan muntant la parada, que aquesta hora, diferent d'anys enrere, que començava molt aviat aquesta hora tot just, n'hi ha que estan muntant les parades, i es comença a activar aquest diumenge, aquest 27 de setembre, i nosaltres comencem dient la nostra llista de sardanes perquè pugueu triar quina voleu, podeu trucar-nos i dedicar-la. Som-hi, Salvador?
1: Som-hi. Comences tu?
0: Comença tu, va.
1: Les noies que canten. Era el compositor Pau Sicart i Güell.
0: Una tenora i una veu d'en Siegfried Galvany.
1: Les campanes del meu poble, d'en Lluís Carretero.
0: I una odissea, d'en Josep Coll Ferrando.
1: Estimat Miquel, Carles Santiago.
0: L'ombra del campanar, de Joaquim Soms i Soler.
1: El moreno i el roset, de Pau Marons.
0: Ara em toca a mi, d'en Ramon Vilà i Ferrer.
1: Roses de tardor, Fèlix Martínez Comín.
0: Pels meus nets, d'en Pere Fontàs i Puig.
1: Regalims del cor, d'en Vicenç Bou.
0: Triomfadora, d'en Ricard Viladasau.
1: Tendresa, de Rafael Ferrer i Fitó.
0: Colònia, d'en Pep Ventura.
1: A reveure, Miquel, d'en Lluís Duran Massaguer.
0: Botarell sardanista, d'en Xavier Forcada.
1: Bell matí, d'en Jaume Boix i Pujol.
0: Un àngel d'Àngel, d'en Joan Lázaro.
1: Sí, l'ermita de Sant Silvestre, Joan Bonaterra, i Jaume Bonaterra i de Pau.
0: I Santa Pau, d'en Josep Saderra, i ara les cantades.
1: Sí, la Maria de les Trenes, de la Salomé.
0: Lleida Port de Muntanya, d'en Joan Aules.
1: Carrer Tribala, Ramon Calduc.
0: Estimada Barcelona, d'en Josep Manel López.
1: Catalunya Plora, Gaietà Ramon, Renom.
0: Princesa de Barcelona, d'en Josep Casas.
1: Uh-huh. Al final de Santa Espina, però avui recordem que tenim...
0: Que recordem l'amic.
1: Ah, això mateix.
0: Sí, avui recordem l'amic perquè és l'últim diumenge de mes, per tant, el recordant l'amic d'en Joaquim Soms.
1: I en tenim una que serà la primera, perquè és la primera trucada, no?
0: Sí, sí, sí.
1: Des de Colera.
0: Més que trucada ha estat via...
1: Informació
0: sí, sí,
1: per WhatsApp,
0: sí, sí.
1: De l'arbre de Colera.
0: L'arbre de Colera, que ens l'ha demanat en
1: Joan Prado.
0: Joan Prado, i que la dedica al poble de Colera i a Sant Miquel de Colera.
1: Ah, això mateix. I tenim, sí, alguna sardana que diu estimat Miquel, de Sant Miquel. Bueno, avui hi ha molts de Miquels. Clar, sí, com Sant Miquel al setembre...
0: El demà passat?
1: Clar.
0: No, sí, el 29, Sant Miquel i Sant Rafel.
1: Sant Rafel.
0: Sí.
1: Els arcàngels.
0: I Sant Gabriel també deu ser, no?
1: Clar,
0: sí,
1: clar.
0: Sí, sí.
1: Tenim trucada.
0: Sí?
1: Una que s'ha cansat i l'altra...
0: A veure...
1: Hola.
2: Hola, bon dia.
0: Bon dia, bon dia.
1: Ai, la Quimeta.
2: Hola, què tal?
0: Bon dia, Quimeta Puig, què tal?
2: Bé, vas bé.
1: Molt bé.
2: Sí, sentada a escoltar les sardanes.
0: Molt bé. Doncs apa, ja sí, tens feina per tot el matí, eh? Escoltar sardanes, oh, tot el matí.
2: És la meva festa, Dolors.
0: I tant.
2: Que jo, bueno, estic bé, jo me defenso molt bé. Estic molt contenta.
0: Això és bo. Bueno. Estar content no té preu.
2: Esclar, que és Sant Miquel.
0: Demà passat, sí.
2: Ai, que me recordi felicitar una cosina que tinc a Girona... que fa anys.
0: Ah, fa anys, per Sant Miquel. És el seu aniversari, doncs no te'n descuidis, eh, de felicitar-la.
2: Avui puc felicitar-la?
0: Oh, una mica per avançat, sí.
1: I tant, que sí, Quimeta.
2: Perquè, bueno, la felicitació la meva... me va cuidar molt bé. No, estic contenta de tothom. No tinc família, tinc una gran família.
0: I tant.
2: La família molt poca... També va per ell, que me'n recordi, eh?
0: Esclar.
2: Bueno, en Rafel també en tenia.
0: També.
2: I per desgràcia no el tinc.
0: Uh-huh.
2: Bueno, recordant també els meus germans. I per tu, Pilar, no me sentirà pas. Que per molts anys, que puguis fer molts i molts al costat, tota la teva família.
0: Doncs vinga, per la cosina.
2: Per la teva cosina.
0: Molt bé.
2: Saps com suportem aquesta cosina?
0: No ho sé pas.
2: Ai, si t'ho dic ho sabràs, que si
0: no. Doncs callem.
2: Li porto 20 anys, podria ser la seva àvia.
0: Ah, doncs caram, sou diferents d'edat, eh?
2: Ai, sí, és que es va casar. Bueno, no, deixem estar l'estudi.
0: Sí, deixem-ho perquè hem d'anar fent programa.
2: Sí, aquesta gran família que tinc, que no som, bueno, som una família.
0: Ben gran.
2: Ja acabaré, perquè ja me poso nerviosa.
0: No, nerviosa no. Però no has dit quina sardana volies, Quimeta.
2: Sí, la sardana... Ai, ja em deies... ai, Salvador, no vaig tocar una noia maca, eh?
1: Sí, que la vam posar.
2: No la vaig sentir.
1: Ai, maca.
2: Que
1: la vam fer expressament per tu.
0: Ah.
2: Ai, no. Saps què me passa? M'ha vingut una visita...
0: I t'hi perds.
2: De lluny, eh? I te venen a veure, jo també estic contenta. Per mi la visita que la sardana, no?
1: Home, i tant.
0: I tant.
2: Eh que sí. No podem, poca que tinc, poca que tinc, més o
0: menys. El primer.
1: Sí, què posem, estimat Miquel, Quimeta?
2: Quina?
1: La sardana, estimat Miquel?
2: Sí, jo també m'agradaria, hi ha algú demanaran, eh? Jo sóc sentit una que me faria gràcia, no l'he sentit mai.
0: Quina és?
2: Les noies canten.
0: Molt bé, la primera que hem dit. D'acord, doncs t'apuntem aquesta, Quimeta.
1: Això.
0: Sí?
2: No l'he sentit mai.
0: Molt bé.
2: Bueno, totes són maques, eh?
0: Doncs a veure aquesta.
2: És una de cantada, Dolors.
0: I quina? Hi ha la Maria de les Trenes, Lleida, Port de Muntanya, Carrer Tribal, Estimada Barcelona, Catalunya Plora...
2: Ai, estimada, la Maria és...
0: Com?
2: També posem la Maria de les Trenes.
0: La Maria de les Trenes, d'acord.
2: Bueno, jo la dedico a tothom que escolta Ràdio Tordera. Com la de Tordera, posa de Tordera, que vosaltres tingueu un bon programa de sardanes i després... Bueno... Ja me perdo.
1: Vinga, Quimeta.
0: Ja Déu-n'hi-do, ho has dedicat a tothom, ja, eh?
2: Bon diumenge.
0: Bon diumenge, Quimeta.
1: Vinga, adéu. Aquí he posat el segon en Joan Prado. El segon, sí. Com si el Joan Prado.
0: Ah, sí, puntat, sí, és el que hem dit, no?
1: T'ho dic
0: que,
1: per si t'ho vols anotar.
0: Sí, poso un Joan Prado a segon, que és el que ha demanat l'arbre de colera. Sí.
1: I ara, a veure, aquesta trucada.
0: Bon dia...
3: Bon dia i bona hora.
0: Bon dia i bona hora.
1: Adela?
3: Bueno, mira, sóc Adela i Carles, el Carles i Adela millor.
1: Sí.
3: Us demanem una per cada un.
0: Doncs vinga, va, quina tries, Adela?
3: Sí, mira, jo l'ombra del campanar dels Joaquim Soms.
0: L'ombra del campanar de
1: bonica.
0: Joaquim Soms. Sí, molt bé.
3: Del Joaquim Soms.
0: I a qui la dediques?
3: L'Odissea del Josep Coll i Ferrando.
0: L'Odissea d'en Josep Coll i Ferrando, que és la que demana en Carles. I en Carles què fa? Sí. Te la dedica tu?
3: Sí,
0: Home.
3: Sí.
0: Amb tot l'amor.
3: Tots dos contents i passem bon diumenge. Així.
0: Clar, sí.
3: Bueno, felicitem a les Mercès, tothom que escolti.
0: Totes les Mercès.
3: Escriu una sardana, també us la dediquem.
0: Molt bé.
3: Moltes gràcies. Bona setmana, bona festa, i salut i sardanes.
1: Bon dia.
0: Moltes gràcies, Adela.
1: Adéu.
0: Bon diumenge.
1: Veiem. Hola.
4: Hola, bon dia. Bon dia. Amb la Vicenta de Blanes.
0: Bon dia, Vicenta, què tal?
4: Bé,
0: sí?
4: Que van de passar constipat el Covid.
0: Es veu que... Sí. Ara, abans de començar el programa, ho comentàvem, que diu que n'hi ha tant de constipats i Covid, no?
4: Doncs pues mira, a casa hem rebut, sí, però bueno, ja ho anem passant i ja és com una grip ara.
0: Sí. Doncs que us aneu refent, eh? Que...
4: I tant, que sí.
0: Déu-n'hi-do. Hem començat aviat aquest any, eh? Perquè tot just estem a setembre i ja hi ha tants constipats i Covid.
4: Ja ho van dir a la tele, que havia vingut el Covid més aviat, sí. Però ja l'hem passat,
0: doncs
4: i que no torni.
0: I tant, ja estarà fet, eh? Molt bé, Vicenta.
4: Vinga, a mi ajunteu-me amb aquesta l'ombra del campanar.
0: A l'ombra del campanar també, eh? Molt bé, ara te l'apunto. I a qui la dediques?
4: La dedico per tota la meva família, per tots vosaltres i en Lluís i la Benita, per la Teresa Buixada i en Pere, la Rosa Pimàs, la Montse Moreno, i per tots els àngels i els arcàngels, que no ens deixin mai.
0: Ah!
4: Vale?
0: Que ens vigilin bé, eh?
4: Ah, això mateix. I m'apunto també en la recordant a l'amic.
0: Sí, sí, la del final. Molt bé. Doncs, pues, Vicenta, que et recuperis ben de pressa i cuida't força,
4: i tant.
0: Eh?
4: Una abraçada per tots vosaltres i hasta diumenge que ve.
1: Vinga, adéu.
0: Adéu. Tenim més trucades? Bon dia.
5: Hola, bon dia.
0: Bon dia. Joan. En Joan Xapallí?
5: Sí.
0: Bon dia, què tal?
5: Bé.
0: Sí? Ja estàs en marxa avui?
5: Una mica.
0: Una mica.
5: Encara no, per això.
0: Has d'arrencar, eh?
5: Sí. Quines sardanes teniu? Perquè no us he escoltat. Me'n dius dues o tres i ja està.
0: Mira, una tenora i una veu, les campanes del meu poble... El Moreno.
5: Les sardanes del meu poble.
0: Les campanes del meu poble?
5: Que els han demanat.
0: No, per ara no.
5: Doncs aquestes.
0: Les campanes del meu poble, molt bé. És d'en Lluís Carretero. I
5: sí.
0: A qui la dediques?
5: Aquesta de tota la meva família. Ara en vull una altra, cantada.
0: Sí? De cantada tenim la Maria de les Trenes, Llei de Port de Muntanya, carrer Tribala...
5: Llei de Port de Muntanya l'han demanat?
0: No, no, per ara no.
5: Jo aquesta, aquesta.
0: Molt bé, doncs ja ho tenim. I aquesta qui la dediques?
5: La Quimeta Puig, Toni Cuenca, empres Toni Cuenca, la Quimeta Puig...
1: Eh? Has de fer la llista com aquell que va al súper.
0: Sí.
5: I a la Lluïsa.
0: A la Lluïsa?
5: Sí.
0: Molt bé, doncs ja l'he apuntat també.
5: Fede. I el Fede.
0: I el Fede. D'acord, la Lluïsa i en Fede. Molt bé, doncs ja tenim aquí apuntat.
5: I que tingueu bon programa i bon diumenge.
0: Igualment per tu.
5: Amic.
1: Molt bé.
0: Molt bé.
1: Vinga.
5: Adéu.
0: Més trucades? Bon dia.
6: Hola, bon dia.
0: Bon dia, amb qui parlem?
6: Josefina.
0: Què tal, Josefina?
6: Bé.
0: Sí? Bueno... Doncs, has pensat quina sardana vols demanar?
6: A veure, no sé què, les campanes del meu poble.
0: Les campanes del... les campanes del meu poble, molt bé. D'acord, te l'apunto.
6: L'apunto és aquesta.
0: D'esta, apuntada, és d'en Lluís Carretero, també l'ha demanat en Joan Xapallí i t'hi afegeixes, eh? Molt
6: bé. I també en vull una altra de cantada.
0: Sí? Quina cantada tenim, la Maria de la... La Maria de les Trenes, Llei de Port de Muntanya, que ja han estat demanades aquestes dues. Carrer Tribala, Estimada Barcelona, Catalunya Plora, Princesa de Barcelona...
6: Catalunya Plora.
0: Catalunya Plora, molt bé. I a qui ho dediques, Josefina?
6: Li dedico a la meva germana Carme Maria Pilar, al meu oncle Joan amb la seva estimada...
0: Sí.
6: Després també li dedico a la Dolors i en Joaquim,
0: sí.
6: A la Paquita i a la Nuri... A la Pilar Bataller, a la Sant de Sant Celoni, a la Quimeta Puig,
0: a la Quimeta.
6: En Joan i la Roser, i la Benita i el Lluís, i a vosaltres, les dues.
1: Molt bé.
0: D'acord.
1: Gràcies.
6: Doncs,
1: Josefina.
0: Doncs, moltes gràcies, eh?
1: Adéu.
0: Adéu. Que tinguis bon diumenge.
1: Hola.
0: Tenim més trucades? Bon dia.
7: Hola, bon dia.
0: Bon dia, amb qui parlem?
7: Amb en Gabriel Páez.
0: Bon dia, Gabriel. Avui vas aviat, eh?
7: Avui sou dels primers.
0: Ah, sí, eh? Ja... Així és feina feta, eh?
7: Sí, sí. Podria aquesta Catalunya Plora.
0: Catalunya Plora, sí.
7: Sí.
0: Te l'apunto, el Catalunya Plora, i a qui la dediques? Sí.
7: La dedico a la meva família.
0: Sí.
7: A l'Antònia Cuenca i a la Carmen.
0: Sí.
7: I a tothom que es pot arreu de Tordera i a vosaltres dos. Ai. A tu, Salvador, i ara tu.
1: Doncs molt bé,
0: Gabriel. Moltes gràcies, Gabriel. Doncs ja està aquí,
1: bon
0: apuntat,
1: dia.
0: Que tinguis bon diumenge.
7: I després me puc afegir a la de l'amic?
0: I tant que sí, sí, sí, sí.
7: Dos també.
0: Recordant l'amic al final, pels qui no hi són, pels amics que ja no tenim, eh?
7: Exacte, molt bé. Exacte, que t'han marxat.
0: Sí, sí, sí. Gràcies, Gabriel, bon diumenge.
7: Bon dia,
0: diumenge.
7: Que tingueu
0: bon dia. Igualment. Adéu.
1: Bé, tenim una pausa que podem posar publicitat.
0: Sí, anem a publicitat un moment i seguim.
8: L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera.
9: Ai, quin tip de menjar! Me'n vaig a la piscina.
10: No, primer has de fer la digestió.
9: Ai, coi, venim al restaurant Les Ferreres perquè tenen piscina i pots dinar prenent la fresca a les seves terrasses i ara no m'ho deixes aprofitar.
10: Primer la digestió, després et podràs banyar fins a l'hora de sopar, perquè jo d'aquí no em moc.
11: Restaurant Les Ferreres. Per reserves, truqueu al 93-764-0607.

0: Bé, Dolors, quan vulguis, podem...
1: Podem anar a la primera sardana?
0: Sí, crec que si sí? Tenim temps, sí.
1: Doncs
0: sí,
1: vinga, sí. Anem a la que ens ha demanat la Quimeta Puig, la primera, que és Les noies que canten, d'en Pau Sicart.
0: Les noies que canten.
1: I ho dedica a la cosina, sobretot, i a la família. Doncs escoltem-la.

0: 107.1 FM. Ràdio Tordera.
1: Per menjar bé no has de sortir de Tordera. Vine al restaurant Camí Ral, perquè treballem amb productes de quilòmetre zero, peix de proximitat i postres casolans. Som especialistes en paelles i menjar casolà, amb menú del dia de dimecres a divendres i els caps de setmana a la carta o amb menú especial. I no et perdis la nostra carta de vins de qualitat. Com diu el nostre nom, estem al Camí Ral 146 de Tordera. Per reserves, truca al 643 94 42 89.
0: 107.1 FM. Ràdio Tordera.
2: Ui, Ràdio Tordera, algú se li ha escapat la trucada. O nosaltres se'ns ha escapat, vaja, a veure si, si torneu a intentar.
3: S'ha esperat, però sí. Ja tornarà a trucar, segur.
2: Esperem, esperem.
3: Doncs bé, continuem amb una sardana més.
2: Sí.
3: Potser anem a Colera.
2: Anem a Colera. Tenim una altra, la Quimeta, que sí. Ha demanat Lleida Port de Muntanya, per dedicar a tothom que escolta, a tothom que diu ella.
3: Vols dir que no ha demanat la Maria Les Trenes?
2: Ai, perdó, sí, ha demanat la Maria de les Trenes, sí.
3: Sí, en Joan Chapallí ha demanat...
2: El Lleida Port de Muntanya. Sí, ara m'he... Estan de costat.
3: T'has desviat, eh?
2: Sí, ha demanat la Maria de les Trenes, doncs escoltem-la.

0: Molt bé.
1: Animant.
0: Un clàssic, la Maria de les Trenes,
1: sí, i molt animada,
0: i, i tant, Salomé. Molt, molt. Doncs bé, seguim amb trucades o anem a una altra sardana?
1: Salvador? Anem a una altra sardana.
0: Doncs sí, ara a la que ens havia demanat en Joan Prado, que és l'Arbre de Colera, d'en Miquel Tudela, i que la dedica al poble de Colera i a Sant Miquel. Sant Miquel, que em sembla que és com una ermita o un... No, penso que és una ermita.
1: Està amb una mica de pujol, potser,
0: sí,
1: no?
0: Sí, penso que sí.
1: Bé, ell continua dient, fa 7 o 8 versos, que sí. Diu, arbre noble de plaça de Colera, abraçat de tramuntana de mar, arrels fondes com la nostra gent, branques obertes per ballar. Per tu, poble de Sant Miquel, per la teva força, germanor, que soni aquesta sardana com un himne d'amor.
0: Caram!
1: Aquest noi, escolta...
0: Caram, en Joan. Oh.
1: El podem convidar aquí a fer poesia.
0: Gairebé, sí, sí.
1: I acaba dient moltes gràcies a tothom i tal. I visca la sardana.
0: Molt bé, doncs visca la sardana. Anem cap a l'Arbre de Colera.
1: Sí, però si et sembla que fem una trucada...
0: Ah, primer la trucada, doncs espero sí. Que s'esperi una mica l'arbre. Un
1: l'arbre s'esperarà.
0: Sí, sí. Bon dia, amb qui parlem?
2: Hola, bon dia, amb en Joaquim.
1: En Joaquim.
0: En Joaquim?
2: Sí, de Can Berdó.
0: Ah, hola, bon dia. Ui. Què tal, Joaquim?
2: Bon dia.
0: Sí?
2: Mira, avui m'ho busqueu la sardana que a mi m'agrada molt.
0: Quina?
2: El Moreno i el Roset.
0: El Moreno...
1: Sí. I el Roset.
0: Molt bé, ara te l'apuntem. I aquí la vols dedicar, Joaquim?
2: Mira, a tots vosaltres, perquè feu un programa esplèndid.
0: Ai, fem el que podem,
2: I a tot el Sant Miquel i tots els que celebrin sants onomàstiques d'aquesta setmana.
0: Sí, sí, aquesta setmana seran uns quants, Miquels i Rafels.
2: Doncs vinga,
0: doncs
2: que
0: molt
2: tingueu
0: bé.
2: Bon diumenge i us passeu molt bé.
0: Igualment, moltes gràcies per trucar. Molt bon dia. Adéu.
2: Bon dia.
1: Adéu.
0: Bé, d'una altra trucada. Bon dia.
3: Hola, bon dia.
0: Bon dia, amb qui parlem?
3: Josefina, és que m'han descuidat el més important.
0: Ai, aquesta t'has descuidat, Josefina.
3: Dels Miquels.
0: Ah, dels Miquels. Ara t'han vingut a la memòria,
3: Són tres, sí.
0: Sí? I a veure, digues, quina sardana els hi vols dedicar? La mateixa? O sigui, l'afegim o vols una altra sardana?
3: L'afegeixes amb alguna d'elles, ja està.
0: Sí, sí. Però no vull dir, sí, tu havies demanat les campanes del meu poble. Dic, en aquesta mateixa i posem també... Sí, molt bé.
1: Josefina, si vols et podem posar Estimat Miquel.
0: Ah, sí. Ah, mira, molt bona idea,
3: Sí.
0: Doncs te posem Estimat Miquel...
3: Estimat Miquel, sí.
0: I la dediques als teus familiars?
3: Els tres Miquels.
0: Els tres Miquels. Molt bé. Déu-n'hi-do,
3: I després també afegeixo la sardana del final.
0: Ah, la de l'estimat, recordant l'amic, sí. No? Molt bé, també sí. T'apunto, doncs,
3: Vale.
0: Gràcies.
3: Molt
0: bé. Adéu.
1: Bé,
0: alguna
1: doncs...
0: trucada més?
1: No.
0: Doncs ara sí, cap a l'Arbre de Colera.
1: Sí, a l'Arbre de Colera, que el tenim per aquí dalt.
0: Ara t'has escapat?
1: No, el tinc aquí ben controlat.

0: Molt bé, sembla que estàvem sota l'arbre de Colera, eh?
1: Gairebé. Una sardana molt bonica i un arbre molt animat.
0: Sí, sí, sí. Molt bé, doncs tenim trucada.
1: La Benita, sí.
0: Tenim la Benita, que ens informarà de totes les ballades, de tots els plecs. No sé si encara hi ha plecs. Bon dia, Benita.
2: Bon dia a tothom.
0: Bon dia. Bé, doncs, un diumenge més amb la teva llista de propostes per anar a ballar sardanes, per anar a plecs, per sentir algun concert, potser també?
2: Sí, sí, sí, que hi ha una mica de tot.
0: De tot, doncs vinga, endavant.
2: Doncs mira, comencem avui per Palol de Revertí,
0: sí?
2: A les 11 a la plaça de la Política amb la principal de Porqueres.
0: Uh-huh.
2: Ripoll, a les 11 a l'ermita de Sant Miquel de la Roqueta amb la copla Canigó. Cornellà, de Llobregat, a 3:15 a la plaça Pallars amb la ciutat de Cornellà. Barcelona, 11:15 al parc de la Guineueta amb la Maricel. Girona, 11:15 a la plaça de l'Església de Palau de Costa amb la Bisbal Jove. Pils, 11:15 al carrer Mallorquina amb la Flama. Les Preses, 11:15 a Sant Martí del Corb amb el principal de Banyoles. Vic, 12:00 a l'Església de Sant Francesc amb el principal d'Olot. Corella, 12:00 a la plaça Pi i Margall amb la Cervellanenca. Prat de Llobregat, 12:00 a la plaça de la Vila amb la Valls Llobregat. Barcelona, 12:00, no posa el lloc, amb la Contemporània. Fan la festa dels indians.
0: La festa dels?
2: La gent se presenta la fan. Mana?
0: Quina festa dius que fan?
2: Els
0: indians. Ah, molt bé, molt bé. Indians,
2: no, no, indians.
0: Indians, indians.
1: Ah, mira, que sí, bé, sí. Els de les Índies, molt bé.
2: Rupit, 12:15, a la plaça Major amb la Vila de la Jonquera. Vidrà, 12:15, a la plaça de l'Ajuntament amb el Lluís Escobla. Llanars, a 4:15 de la tarda, a la plaça de l'Om amb la Sal de Banyols. Vallgorguina, a les 5 de la tarda, a la Poliesportiu amb la Baix Llobregat. Vandelló, a les 5, a la plaça Major, amb la principal de Porqueres. Barcelona, a les 5, a la plaça Sant Jaume, amb la Marinada. Sant Pere de Ribes, a les 6 de la tarda, a la plaça del Castell, amb la Catània. Abrera, a les 7, a la plaça de Rafael Casanova, amb la Sabadell. I Blanes, a les 7, en el banc dels músics, al Passeig de Mar, amb la Fama. Tenim a plec Sant Cugat del Vallès, a 12:45 i a 12:45 de la tarda, a la plaça Octavià, el 51è a plec, amb els cobles Mediterrània, Juvenívola de Sabadell, Principal de Llobregat i Sant Jordi. I a Serinyà, a les 4 de la tarda, a l'ermita de Sant Miquel, a Ses Vinyes, a la plec, amb el coble Principal de Banyoles. I per avui ja ho tenim tot.
0: Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do.
2: Ara, aquesta setmana, que vulgui anar a ballar amb algun lloc d'aquí propet, el dimarts, dia 29, a Riu de Llots de la Selva, a les 6 de la tarda, a la plaça de l'Església, a la ciutat de Girona.
0: Sí?
2: És la seva festa major.
0: Clar, Sant Miquel, sí.
2: També, sí. També el divendres, dia 2 d'octubre, a les 12, a la plaça de l'Església, amb el Foment del Montgrí.
0: Uh-huh.
2: I sabte, dia 3, a Malgrat, a les 6 de la tarda, a part de Can Campassol, a la ciutat de Granollers. És la rebella del 52è de plec.
0: Ah.
2: A Canet de Mar, a les 7, a la Riera de Sant Domènec, amb la Contemporània. A Montgat, a les 6 de la tarda, al parc de la Riera d'en Font, el 39è a plec, amb els cobles Bisbal Jove i Ciutat de Girona. I llavors el diumenge, el dia 4, a Malgrat serà el plec, a les 11 i a les 4 de la tarda, al parc de Francesc Macià, el 53è a plec, amb els cobles Ciutat de Girona, Principal de Llobregat i Juvenívola de Sabadell. I el que vulgui venir a Blanes a les 7 de la tarda, en el Passeig de Mar també hi haurà sardanes amb la ciutat de Granollers.
0: Blanes, aneu fent encara cada dissabte
2: sí,
0: a la tarda?
2: Sí, jo crec que el segon diumenge, fins al segon diumenge d'octubre.
0: Sí, sí. De tota manera, ara fa de molt més bon ballar sardanes que no pas al pic de l'estiu, aquest estiu.
2: Home, sí,
0: Sí, sí, ara
2: perquè
0: la temperatura...
2: Ha sigut tremendo, eh?
0: Com per ballar gaire sardanes seguides, no sé, no s'aguanta massa.
2: A més, aquí al Passeig de Mar encara hi ha un problema, que és que hi toca el sol tot el dia i de terra surt un foc que crema.
0: Esclar, tot crema, sí, sí. Bé, ara és una època més bona i podem aprofitar.
2: L'única cosa que també la sort és que el que vulgui pot venir preparat en traje de bany i de sardana a sardana anar a Passeig de Mar a banyar.
0: Sí, sí, sí. Entre sardana i sardana, refrescar-se una mica, veus? Molt bona opció aquesta.
2: Molt exacte, es pot refrescar una mica.
0: Sí, sí. Benita, quina sardana tries tu?
2: Mira, per en Lluís, aquesta que és d'en Xavier Forcada, que no me recordo com s'hi diu.
0: D'en Xavier Forcada? A veure, que tenim la Botarell Sardanista.
2: Doncs aquesta.
0: Aquesta? Sí?
2: Sí.
0: Molt bé, l'apunto. Aquesta...
2: I per mi, la Santa Pau.
0: La Santa Pau?
2: L'última, penso que
0: sí,
2: ho
0: sí, dic. Sí, és l'última, tens raó. La Santa Pau la demanes tu i en Lluís demana...
2: Exacte.
0: Sí.
2: Botarell Sardanista, tenen?
0: Botarell Sardanista, hem dit? Sí, sí, sí, vale.
2: Sí, ara sí, no?
0: Sí, sí. Molt bé.
2: Doncs, com sempre, la dediquem a tothom, especialment a en Marc Masseguer, la família, llavors a l'Àngel, la meva família, la Josefina, que sempre ens dedica i no me recordo mai d'ella, la Tina de Palafolls, la Concepció de Sant Celoni, les dones de Blanes que ens truquen, com la Vicenta i la Teresa.
0: Sí, ella sempre truquen.
2: I a vegades truca l'Antònia també.
0: També. Sí.
2: Tu, sí, els cacatues de Vidreres, que tampoc no me'n recordo mai del nom.
0: La Rosa de Vidreres, sí.
2: Sí.
0: I de la colla de les cacatues.
2: I el Gonçal Jaubet, també, que sempre ens dedica.
0: Sí, sí. Molt bé.
2: Ja, m'adreço que... I va dir tothom, això no m'ha deixat ningú.
0: A tothom, d'acord. Molt bé, Benita, gràcies per tota la informació que portes cada setmana i la d'avui encara ben densa, eh? Encara molta cosa.
2: Sí, Déu-n'hi-do, encara es veig que va aguantant bastant.
0: Sí.
2: Mentre hi hagi una...

0: tres èpoques. I divuit anys de fira de mercat,
1: sí?
0: Modernista.
1: Doncs, i quin dia és avui?
0: Ahir i avui. Bueno, el divendres a la tarda, ahir i avui.
1: Ui,
0: avui queda aquesta tarda.
1: A veure,
0: ja
1: si ens animem a venir a fer una volta a Canet. N'he vist reportatges. Tothom s'ho treballa molt, les vesteixen molt bé, hi ha cotxes d'època i de tot, no?
0: Sí. I a Canet hi ha
1: molt
0: patrimoni modernista, eh?
1: Sí, n'hauríeu de... La gent de Canet no hauria de donar més
0: no,
1: a conèixer.
0: No, perquè ja no en faig cas, perquè ho veig cada dia.
1: Clar, però sí. Hi ha, vaja, molts edificis d'aquella època que val la pena venir-hi a fer una passejada.
0: I aquesta gent són els americans que van anar a Fortuna a Amèrica.
1: Sí.
0: I van venir a Canet, com van anar a altres puestos de Catalunya. Eh?
1: Sí, sí.
0: Com a Sitges, a Begú, també sí. Es van fer les cases d'aquesta manera.
1: Però està bé que facis conèixer que Canet, que tu hi vius i que des de Tordera ho tenim res, en un moment, hi ha tot aquest patrimoni que potser,
0: sí,
1: sent del Maresme, molts ho desconeixem. I en canvi...
0: Sí.
1: Val la pena de venir-hi a fer una volta.
0: I Lluís Domènech i Montaner.
1: Sí, i tant, i tant.
0: I té la seva casa, Can Rocosa, i venia a passar moltes estades a Canet.
1: Sí.
0: Bueno, doncs mira, 18 anys de
1: fira,
0: de mercat.
1: Déu-n'hi-do. S'ha convertit en tradició, ja gairebé, no?
0: I si veniu, Canet us ho agrairà.
1: Molt bé, gràcies. Moltes gràcies per fer-nos-ho saber i per oferir aquesta passejada que podem fer a la Fira Modernista.
0: Sí, no, la veureu per les redes socials, per Instagram, que suposo que també estarà.
1: Suposo, sí.
0: Jo no ho he mirat encara, però bueno, perquè mira, jo vaig a veure-ho directe.
1: Sí, clar, tu en directe i tens aquesta
0: imatge. Bueno.
2: Molt bé.
1: I encara aquesta tarda, encara avui pots veure-ho, no?
0: Sí, avui tornaré.
1: Sí.
0: Un altre repàs.
1: Molt bé, doncs vinga, fer una volta. Gràcies.
0: A fer una volteta. Mira, volia la sardana triomfadora.
1: La triomfadora? Molt bé. I a qui la dediques?
0: La dedico a tothom.
1: A tothom.
0: Jo, tots els canetencs i els canetencs que s'han vestit d'època.
1: En els canetencs, sobretot.
0: Sí, i tant. Bueno, que tingueu un bon dia, eh?
1: Igualment.
0: Adéu.
2: Adéu, Quima.
1: I bona fira, que acabi bé, eh? Gràcies per explicar-nos-ho. Adéu.
2: Hola.
1: Bon dia.
3: Hola, bon dia.
1: Bon dia, parlem amb l'Àngel?
3: Ah, això mateix.
1: Bon dia, què tal?
3: Bé, molt bé, ara aquesta hora molt bé.
1: Sí?
3: Ja hem esmorzat, tot va bé.
1: I has fet la part important gairebé avui, no?
3: Ah, sí, la primera part, sí.
1: La primera, exacte. I la segona, bueno, és trucar al matí de sardanes, no?
3: La segona
1: part.
3: Si me dius que quines teniu,
1: A veure...
2: Te n'aconsello una que és molt maca. Ara
1: sí.
2: Em toca a mi.
3: Bueno, doncs mira, ja aquí soc, me toca a mi.
2: Que sí?
1: Bueno, sí, et toca a tu, es veu. Perquè en Salvador te l'ha adjudicat així pel dret, eh?
2: Sí.
3: Bueno. Ja tinc confiança en tothom.
1: Ja hi estàs d'acord, no?
3: Sí.
1: Molt bé. I a qui la dediques, Àngel?
3: A la Quimeta Puig,
1: sí?
3: A la Julieta de Masó i a la Dolors de la Boleseria. Que no és Dolors, que diu que és Maria.
1: Que és Maria Dolors?
3: Me van dir que deia Maria, no Dolors, Maria.
1: Maria de la floristeria?
3: Sí.
1: Doncs sempre havíem dit Dolors, no?
2: Sí, però
3: diuen que es diu Maria, perquè la seva padrina es deia Dolors,
1: sí?
3: I li van dir sempre Dolors, però no.
1: Però no, ai...
3: Segons la van explicar.
1: Sí.
2: Ai, mare.
1: Bé, doncs, bé, embolics d'aquests d'aquell temps,
2: és
1: no?
2: Una primícia.
1: De les padrines,
3: sí.
1: Molt bé, Àngel, doncs ja està apuntat. Moltes gràcies per trucar.
3: Me'n dius una decantada?
1: Ah, em vols una decantada? Doncs i tant, sí. Quina... N'hi ha que ja estan demanades, com la Maria dels Trens ja ha sonat. Hi ha Lleida Port de Muntanya i Catalunya Plora, que ja han estat demanades. Però falta Estimada Barcelona, Carrer Tribala i la Princesa de Barcelona.
3: Ah, posa la Princesa de Barcelona.
1: La Princesa de Barcelona, molt bé. Te l'apunto.
3: I aquesta la dedicarem a tothom.
1: Per tothom, eh?
3: A vosaltres, a mi me'n tocarà una mica.
1: Molt bé. Doncs d'acord, moltes gràcies, ja ho tenim apuntat, i que segueixi bé el diumenge.
3: Molt bé, gràcies, igualment a vosaltres.
1: Una trucada que s'ha escapat, no?
2: Bé, aprofitem per anar a publicitat, que en
1: doncs
2: tenim
1: anem
2: avui.
1: Tot,
2: tenim bastanta, per tant, som-hi.

0: emissora que t'escolta. RadioTordera.cat i xarxes socials.
1: Dental Company Tordera us desitja un bon any nou.
2: Sí, sí.
1: Setembre és el mes dels nous inicis. Fes-ho somrient amb un 15% de descompte en ortodòncia. Demana la teva cita al 930 130 278. Dental Company Tordera, perquè somriure és salut.
3: Vols vendre el teu pis o casa? Housecat.com som la teva immobiliària. A Housecat t'assessorarem i valorarem el teu immoble gratuïtament, amb total transparència i tracte personalitzat. Visita'ns al carrer Alcalde Vendrell 11 de Tordera, davant de la policia, o truca'ns al 639-3939-29. Housecat.com, la clau de la teva felicitat.
0: Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
4: Tenim una trucada.
5: Tenim una trucada. Molt bé, doncs, bon dia.
6: Bon dia.
5: Bon dia, amb qui parlem?
6: Bartori.
5: Hola. Bartori, Joan. Què tal, Joan Bartori?
6: Molt bé, molt bé. Sí? I estem ben posats. Sí. Vinga. Quina teniu? Alguna de les meves?
5: Alguna de les teves? A veure quines són les teves.
4: Joan Lázaro. Un àngel d'àngel.
6: Un àngel? L'esposa de l'àngel que li dedicarem a l'àngel.
5: Ah, sí? Aquesta va bé, de l'àngel? L'àngel?
6: Sí, acaba de trucar, no?
5: Sí, acaba de trucar, un darrere l'altre, aneu, eh?
6: Sí, molt sí, bé. Estem al costat un de l'altre.
5: Ah, vet aquí. Doncs apuntem un àngel d'àngel. Bueno. I a qui li dediques?
6: I a la meva senyora, també sí. Per a Rafael Planes i la Dolors... Salvador Molins, que no sé si ha trucat.
5: Per ara no, potser avui no vol trucar, a veure.
6: No, vale. I per vosaltres que esteu aquí, a tothom que escolti la sardana.
5: I tothom, d'acord. Molt bé.
6: Molt bé.
5: Doncs gràcies per trucar i que segueixi bé el diumenge. Adéu. Adéu.
4: Doncs bé, haurem d'anar per una sardana.
5: Ui, aquesta ha sortit perquè ha volgut, eh?
4: No, aquesta encara és la sintonia per l'entrada de
5: ara,
4: nou.
5: Ara sí. Molt bé, molt bé. Doncs ara escoltem la sardana que ha demanat l'Adela, que és l'ombra del campanar, i que després s'hi ha afegit la Vicenta, l'Adela. La dedica en Carles i la Vicenta la família, nosaltres, en Lluís Levenita, la Teresa Buixeda, la Montse Moreno, la Rosa Pimàs, tota la seva colla d'amistats. Escoltem L'ombra del campanar, d'en Joaquim Sons.

0: Bé, Dolors, podem anunciar el nostre patrocinador per esperar en Genís
1: amb
0: l'informatiu.
1: Sí. Que de seguida ens portarà tota la informació d'aquest diumenge, però diem que tenim un val per un vermut per dues persones a Cal Terrassà per sortejar entre totes les trucades que hem tingut o que tinguem durant el matí. O sigui que animeu-vos, truqueu, que potser tindreu la sort de que us toqui aquest val i poder anar a fer el vermut ben complet aquí a Cal Terrassà, en aquest lloc aquí ben agradable al costat de la nostra emissora, aquí a la plaça. Truqueu i nosaltres després farem el sorteig una mica abans d'acabar el programa. I em sembla que ja toca anar cap als informatius.
2: Doncs ara sí, entrem ja a les 10 del matí i comencem les notícies destacades de Tordera i comencem amb una notícia d'aquesta casa, i és que Ràdio Tordera ja ha estrenat aquesta temporada 2026-2027 amb una graella centrada en la informació, l'esport i la cultura local. Un dels canvis principals és la reorganització del matí entre setmana, que l'emissora concentrarà continguts informatius en un únic magazín de 8 a 1. De fet, ja ho ha començat a fer i és una decisió basada en les dades d'audiència que indiquen que el matí és la franja on la gent consumeix més ràdio en directe.
1: Això diuen.
2: La nova proposta funciona per tal amb un sol guió matinal on amplia l'horari d'informació i incorpora nous espais dins de l'informatiu. A més, també s'avança l'emissió de continguts esportius i es potencien formats com l'Infopodcast o també el podcast enganxat als pedals. La temporada també arriba a diverses novetats i és que des de ja aquesta setmana passada hem vist com hi ha hagut nous programes com a la primera hora, que és aquest informatiu de
1: sí.
2: Primera hora, com bé, diu, exacte, com bé diu el títol, però també hem vist l'Hora Maresma, que és un canvi de nom i de format de l'Ona Maresma, el programa que fem amb les ràdios comarcals, Rambla 54, la retransmissió del futbol sala, que s'afegeix a la del futbol 11 i a la de l'hoquei aquesta temporada, o també els audiollibres, Cubell Històries i Enganxat als Pedals. Tot això que s'ha fet amb l'objectiu d'enfortir especialment els continguts informatius, esportius i culturals. Per tant, convidem també des de l'emissora doncs, que tothom escolti aquests nous continguts i també doncs, a posar la ràdio a primera hora del matí.
1: Esclar,
2: per tenir la primera informació.
1: Que tothom s'hi senti a gust, eh?
2: Oh, i tant. Seguim també amb notícies i és que els bombers voluntaris de Tordera tanquen un estiu atípic amb més d'un centenar de serveis i afronten aquesta tardor amb alerta per possibles inundacions. Al cap dels bombers voluntaris de Tordera, Eduard Caimel, ha fet el balanç d'aquesta campanya forestal d'estiu i encara es manté activa fins a finals d'aquest mes. Amb declaracions, Caimel ha qualificat l'estiu com a atípic, començant amb molta humitat després d'un hivern plujós que va permetre als boscos recuperar-se d'aquesta sequedat que hi havia. Però que aviat es va capgirar amb l'arribada de la calor intensa. Segons ha explicat, s'han patit tres onades de calor i situacions de calor persistent que han convertit tota la vegetació frondosa en combustible disponible. De fet, ho hem vist amb aquestes tres onades de calor.
1: Ho hem patit.
2: Sí. Hem vist diferents incendis al llarg d'aquest estiu. Sí. Per tant, doncs, si és que es veu reflectit això que deia el cap de bombers voluntaris. També Caimel ha destacat que, tot i que l'activitat forestal, la resta de serveis no s'han aturat, hi han hagut també accidents de trànsit, incendis d'habitatges, rescats, assistències tècniques i sanitàries, i en total, durant els mesos d'estiu i el que portem de setembre, el parc acumula més d'un centenar de serveis, una xifra que continua creixent amb els focs de canyes i de vegetació.
1: Per tant, doncs, molt intens.
2: Sí, un estiu intens on els bombers també han tingut feina. Seguim amb una notícia de Tordera, que és que s'han decidit ja les actuacions dels pressupostos participats 2026. Ahir comentàvem ja que hi han hagut 834 votants en aquests pressupostos, on es destinen 200.000 euros d'inversió i també els diners doncs, que es reserven de l'edició anterior, que de fet en van ser uns quants. Propostes d'aquests de pressupostos participats 2026? Doncs a la zona del Mont Negre, a les Ferreres, per exemple, han proposat una instal·lació de màquines per fer gimnàstica, a Àgora, el tancament de les àrees d'escombraries, a Niàgara Park, cobrir la part de la pista de futbol, al barri, al veïnat de Sant Daniel, construcció de la taulada del local de l'esquerra, i a Masmora, hi ha hagut un empat entre instal·lar una estructura per cobrir una pista de futbol sala i reservar els diners amb 43 vots cadascuna. Per tant, també hi ha l'opció aquesta de reservar diners.
1: Moltes propostes, eh?
2: Sí, seguim amb més propostes, perquè hi ha hagut també una proposta Terra Brava que és la millora del local social. A Tordera Park han decidit reservar els diners també per una futura actuació. A Sant Pere han decidit destinar-los per una creació d'un parc del carrer García Lorca. I a Sant Andreu, a Sant Jaume i Mas Martí també han decidit reservar els diners. A Febre el Color acabem ja amb uns diners que volen reservar pel parc del carrer Mare de Déu de la Mercè, i el nucli urbà, en teoria, es vol reservar per fer millores al pavelló d'hoquei. Mm. Per tant, totes aquestes propostes que també des de l'Ajuntament han agraït la implicació dels veïns i veïnes que han participat en el procés participatiu, i durant els propers mesos es treballarà en la planificació i execució de les propostes guanyadores, també amb la disponibilitat del pressupost que hi hagi. Mm-hmm. Acabem amb una notícia d'esports, i és clar, el Club Futbol Tordera buscarà avui confirmar el bon inici de Lliga en la seva visita a Begur. El partit que serà a 4:45 de la tarda, però a 4:45 des del canal de YouTube de Ràdio Tordera i també des d'aquesta emissora podreu començar a seguir el directe amb els nostres companys de retransmissió, amb un Club Futbol Tordera que ja va guanyar la primera jornada de Lliga per 5-2 davant l'Sporting Vidrarenca i que busca ara fora de casa tenir aquesta segona victòria consecutiva. El seu rival, el Begur, va aconseguir un empat fora de casa contra el Sant Jaume Olot B. Per tant, un rival que segur que posarà les coses difícils al Club Futbol Tordera, i nosaltres que recordem que podreu seguir el directe en YouTube a partir d'un 4:45 de la tarda. Acabem amb el temps, no abans, sense deixar-me, que això també ens ajudarà en Salvador. Avui, si no m'equivoco, podrem escoltar alguna cosa després del matí de sardana?
0: Veiem, esperem que sí, està sobre el paper. El director de Ràdio Tordera va dir que estava programat per escoltar avui la primera obra que es havia de fer la setmana passada, que se'n diu La Verema, i estem en temps de verema, i després el que fem és una mica d'homenatge a Josep Maria de Sagarra, que farà 65 anys de la seva mort, i passarem dos finals d'obra que són força potents. Esperem que en disfrutin, doncs, tota l'audiència.
2: Doncs acabem amb una notícia com aquesta. Abans tampoc em vull deixar el temps, i és que avui diumenge tindrem un dia on els núvols ja faran acte de presència. Veurem si amb risc de pluja cap al vespre. Això sí, si no en fa avui, en faran els propers dies, perquè aquesta setmana
1: serà plujosa
2: almenys aquí a Tordera. Anirem veient, tot i això, el dia avui que ha començat amb una mica de sol, veiem que fa bon dia, fins al migdia serà així, i a partir de tarda començaran a aparèixer alguns núvols. De cara a aquesta propera setmana sí que tindrem pluges algun que altre dia, per tant...
1: Convenen, eh? Convenen.
2: Sí, convenen, i a més ja comença a refrescar, per tant serà ja aquest punt que li falta perquè acabi de refrescar del tot.
1: De tardor total.
2: Acabem ara sí l'informatiu, us deixem amb el matí de sardanes.
3: Serveis informatius de Ràdio Tordera.

0: Doncs bé, Dolors, quan vulguis, continuem.
1: Sí, sí. Després d'aquest informatiu, seguim amb sardanes i n'escoltarem una altra ara, que ha demanat en Carles per dedicar-li a l'Adela. I aquesta sardana és Odissea, d'en Josep Coll. Escoltem-la. No vol sortir, ara.

0: Bé, Dolors, tenim trucades.
1: Hola, bon dia.
2: Bon dia, bon tot dia. El dia.
1: Amb qui parlem?
2: Sí.
0: Amb en Salvador.
1: Sí, va molt bé.
2: Amb en Salvador Romans, sí.
0: No, ep, quieto.
1: Sí. Amb en Romans i qui parlem, també, eh?
0: També.
2: Veus? Molt clar bé. Que sí.
1: Ai, ara va dir apunto Romans, no?
0: Salvador Molins.
2: Per apuntar, sí. Per apuntar pots apuntar, mentre no disparis, doncs...
1: Pues... Sí, sí. Procuraré no fer-ho.
2: No, això...
1: Molt bé, Salvador. Bé. Quina sardana ens demanes?
2: Havia pensat...
1: Sí, la, què havies pensat?
2: Bueno, de pensar penses molt, però sí. Havia pensat la de Llei de Port de Muntanya.
1: Llei de Port de Muntanya.
2: Ja sé que l'han demanat, però m'és igual.
1: Sí, vols anar cap al Port de Muntanya, eh?
2: Sí, no. Perquè, bueno, és que... Sí, està bé aquesta sardana.
1: Molt bé, doncs te l'apunto.
2: I la dediques? Apunta i prou, eh? Apunta i prou.
1: Sí, ja hem quedat. Ja
2: veig. Això de que com dius altre que t'apunto, ja dius malament que m'apunti, eh?
1: Sort que m'ho recordes, que apuntar i prou, val. Ja ho faré
2: així. Prou i prou. Bé, dedicarem en Rafael Planes, la Dolors, en Joan Martori i la Clàudia, que ja l'he escoltat.
1: Sí.
2: Joan. Després l'Antonio Cuenca i la Carmen.
1: Sí.
2: La cosina Joana Molins, Vicenç i la Carmen Manresa. I la Montse de Cau Ocellet.
1: Molt bé.
2: La Montse de Cau Ocellet també.
0: També.
2: I la Quimeta, que l'he vist molt alegre avui.
1: Molt. Quina sort, eh? Sempre és tan positiva, ella.
2: Sí, això és un avantatge, és veritat. Ja, no tothom ho sap o ho pot fer, això.
1: Valorar
2: sí,
1: tan bé. Sí, és veritat.
2: Sí, sí.
1: Molt bé.
2: Doncs això vosaltres, per vosaltres, esclar, també us ho dedico. I
1: gràcies.
2: I perquè vas parlant i te deixes la gent. I tothom que escolti, la gent de per aquí heu veïnat i...
1: I dels voltants, no?
0: Molt bé, Salvador, sí. Doncs moltes gràcies.
1: Doncs gràcies, no? Llei de Port de Muntanya, a punt sí. Per que soni després. Ja l'escoltaràs d'aquí no massa, eh?
2: Sí, perquè llavors podem dir per altra cosa. Gràcies.
1: Vinga. Bon dia. Bon diumenge, adéu. Una que s'ha escapat de trucada.
0: Sí, ja
1: esperem tornarà... recuperar-la sí. D'aquí poc. I anem a la següent sardana, doncs, mentrestant, que són les campanes del meu poble, que l'ha demanat en Joan Xapellí per dedicar a la família, i també l'ha demanat la Josefina Follà per dedicar a les germanes, en Joan la Conxita, la Dolors, en Joaquim, la Pilar Bataller, tota la seva colla d'amistats.
0: D'acord.
1: Escoltem les campanes del meu poble, d'en Lluís Carretero.

0: 107.1 FM.
1: L'actualitat local, els titulars de la premsa, una o dues píndoles d'opinió, informació de servei, el temps, el santoral, la sort, efemèrides de Tordera i musicals, què diu la xarxa de Tordera, l'actualitat musical i els dijous les escoles a la ràdio. La revista de l'informatiu, una hora per posar-te al dia. De dilluns a divendres de 9 a 10 del matí a Ràdio Tordera.

0: Continuem, doncs, després de la publicitat, anem altra vegada al matí de sardanes i n'escoltarem una altra. Aquesta ens l'ha demanat en Joan Chapallí i ara s'hi ha afegit en Salvador Molins, que és Lleida, Port de Muntanya. En Chapallí ho dedicava sobretot a la família i en Salvador Molins a tots aquells colla d'amics i veïns que té i també a nosaltres i a tothom.
1: Molt bé, sí. Doncs...
0: Sí, Lleida, Port de Muntanya.
1: Lleida, Port de Muntanya.
0: Anem-hi, doncs.

0: Tenim trucada?
1: Sí.
0: Ui, ens hem d'esperar per anar a Lleida, doncs. Ara
1: sí,
0: anem a la trucada.
1: Sí, això mateix.
0: Molt bé, hola, bon dia.
2: Bon dia.
0: Bon dia, amb qui parlem?
1: Toni.
2: Toni Cuenca.
0: Hola, què tal? Bon dia.
2: Jo també vull anar a Lleida.
0: Tu també a Lleida, tots? Escolta, us trobareu
2: sí,
0: tots allà, tot eh?
2: Home, si hi ha en Salvador, hi ha en Xapallí, que ja ens
0: sí,
2: coneixem,
0: sí.
2: Pel camí podem fer la xerrada, no?
0: Sí, sí, sí. Bé, bé, bé, agafeu la veient pas ara mateix i cap a Lleida, eh?
2: Molt bé, molt bé.
0: Molt bé. Doncs aquesta vols, Antonio?
2: Sí, posa'm a la cabeça.
0: D'acord, d'acord. Doncs vinga, i a qui la dediques?
2: Bueno, mira, els dedico en Xapallí, en Molins, en Martori, en Gavi, llavors en la Núria en d'allò de Blanes.
1: D'allò.
2: I,
0: sí, en d'allò, sí.
2: Se diu, ara no me'n recordo.
0: Bé,
2: no.
0: Ja t'hi entens tu, eh? Sí.
2: Els de Can Toies, la Montse de Mataró, que si no li dedico un matarà.
1: Ai.
0: Més val que no.
1: Quines coses.
2: Sí, perquè avui la Montse després em diu no t'has recordat de mi, no,
0: ui, queda ofesa, eh? Doncs...
2: Bueno, i a tots vosaltres i tot Tordera i els que escolten el programa i que tingueu una bona setmana, salut i sobretot salut i endavant.
0: El mateix et desitgem, Antonio.
2: Exacte.
0: Moltes gràcies.
2: Moltes gràcies i vinga, cap a Lleida.
0: Ah, això, som-hi. Anem...

0: Hola.
1: Tenim trucada? Doncs vinga, hola.
2: Bon dia.
1: Bon dia, amb qui parlem?
2: Amb la Rosa des de Vidreres.
1: Oh, hola, Rosa. Mira. Què
0: hola,
1: tal?
0: Hola, Rosa.
2: Què tal?
1: Què feu per Vidreres?
2: Bueno. Bueno. Tinc com per tot arreu.
0: Va ser la festa, no?
1: Ja està, no?
2: Sí, però no hi havia res jo de la festa.
1: Ah, no? Vaja. No? No?
2: Vaig caure i estava lesionada.
1: Ui!
2: I aquesta edat la cosa és greu, ja.
1: I ara, sí, sí. I ara vas millorant, Rosa?
2: Sí, ara ja sí, ja.
1: Vaja.
2: He passat dues, ja me'n recordo, t'he passat tres setmanes sense trucar-vos.
1: Ja, ja. Però esclar, pensava,
2: però
1: mira...
2: Però ara avui sí, vull dir, avui s'ha acabat, avui truco.
1: Tornes a la normalitat i ja vas més bé...
2: Sí, sí. Sí.
1: I recuperant-te, sí, sí. No? Doncs això és important.
2: Sempre passen coses, no?
1: I tant. Sí, sí, sí. Entre bancs en surten, eh? A tots ens en surten. Però bueno, els hem de superar, no?
2: Sí, tant.
1: I tirar endavant. Sí. Clar que sí.
2: Encara que siguem vells, és igual. S'ha de superar.
0: Ep, alto. Grans.
1: No, no, en Salvador, bueno, diu, sí, diu jo, en totes jo, les sí. paraules. Vells.
0: No, no, grans.
1: Bueno, molt grans.
2: Abans es deia més vells que grans.
0: Vells amb B.
1: Sí, sí, sí. Bé, no sé, perquè, per exemple, la generació de 20 anys, per exemple, com ens veuen?
0: Ui,
1: vells.
0: Vells.
1: Ja està.
2: Home, iaios.
0: Molt bé, molt bé.
1: Quina sardana vols demanar?
2: No, no n'he sentides gaires, però bueno, jo si res més no vull aquella, recordar l'amic.
1: Recordant l'amic, te l'apuntem, però i de passada...
2: No l'he tocada encara, que no?
1: No, la posarem al final, recordant l'amic, i si en vols encara ets a temps a demanar-ne una de nova o afegir-te a les que ja sonaran. Tenim roses de tardor, pels meus nets...
2: Què és aquesta?
1: Les roses
2: de tardor.
1: Molt bé, doncs te l'apuntem.
2: Ja està bé.
1: És maco aquest títol i suposo que la sardana també és d'en Fèlix Martínez.
2: Mai, ja és el meu nom, encara més maco.
1: Ah, clar que sí. Ai, a qui la dediques?
2: Bueno, com sempre jo...
1: A les cacatues?
2: Que no falli.
1: A nosaltres.
2: A les cacatues?
1: Sí.
2: Que fa molt que no ens n'hi he dedicat cap.
1: S'ho mereixen, eh?
2: Sí, i tant.
1: Sí.
2: I a tothom qui escolti Ràdio Tordera.
1: Doncs molt bé, Rosa, moltes gràcies i esperem que vagis millorant ben de pressa, eh?
2: Sí, sí, sí, ara ja sí.
1: Clar que sí.
2: Sí,
1: sí. Molt bé.
2: Molt bé.
1: Bon diumenge. Bon dia. Adéu.
2: Adéu, bon dia.
1: Una altra trucada, bon dia.
3: Hola, bon dia.
1: Hola, amb qui parlem?
3: Amb la Quimeta.
1: Hola, Quimeta, què tal estàs?
3: Hola, Dolors.
1: Bon dia.
3: Hola, Salvador.
0: Hola, bon dia.
1: Què expliques bon dia. De Sant Pere, tot bé?
3: Sí, de moment sí.
1: Molt bé, molt bé.
3: De moment sí.
1: Doncs que duri.
3: Almenys a la gent que jo he vist bé.
1: Tothom bé, doncs. Això és bona notícia, eh? Doncs,
3: sí.
1: Quimeta, quina sardana vols demanar?
3: M'afegeixo en qualsevol.
1: Amb qualsevol.
3: Mentre sigui maca i ja ho té, dona.
1: La següent que sonarà serà cantada, que aquesta em sembla que no t'agraden cantades.
3: No.
1: I l'altra és el Moreno i el Rosset.
3: Ah, vale.
1: I no sé, vols que te'n digui més?
3: No, no, no, ja està bé, ja està bé.
1: A Moreno i el Rosset, et sembla bé? Doncs molt bé, te l'apuntem. I a qui la dediques?
3: No, mira, primer de tot, a vosaltres dos, et tingueu un bon programa.
1: Gràcies.
3: A tota la Ràdio Empès, a la Paquita i en Pere, a l'Angelina i en Pep, en Monchi, a la Rosa Vilaplana, a la Dolors i en Mercedí. I a tota la gent que escolta, tant de Tordera com de fora de Tordera.
1: I a tothom, molt bé. D'acord?
3: Sí.
1: Moltes gràcies, Quimeta, doncs, per la trucada.
3: Una abraçada.
1: Una abraçada per tu. Bon diumenge.
3: Gràcies a vosaltres.
1: Adéu.
0: Doncs bé, ara ja...
1: Anem a la següent, sardana?
0: Sí.
1: Sí, i serà una altra de cantada, que l'han demanat tant la Josefina Follà per dedicar a la Dolors en Joaquim, a la Paquita, penso que sí, a la Nuri, a la Pilar Bataller, a la Concepció, a tota la seva colla d'amiguets, i també l'ha demanat en Gabriel Páez per dedicar a la família, a l'Antonio Cuenca i a nosaltres.
0: Uh-huh.
1: Doncs escoltem aquesta sardana que és
0: Catalunya Plora.
1: Plora.

0: Hola.
1: Bon dia, amb qui parlem?
2: Bon dia, sóc la Montse.
1: Hola, Montse, què tal?
2: Bé, i vosaltres?
1: Bé, bé, aquí enfeinats.
2: No pot dir.
1: Nosaltres ben entretinguts.
2: No pot dir perquè ja us ho sento, que esteu bé.
1: Sí, eh? Tu també fas la veu molt eixerida.
2: Sí, avui m'he despertat. Bueno, el diumenge me solo aixecar com els ministres.
1: Bueno, esclar, ai. Sí, sí. Per saber com viuen els ministres, deu ser, no?
2: Sí. No, no, no. Ojalà ens... No, bueno, no ens assemblem res.
1: No?
2: Però... Déu-m'hi-do. Déu-m'hi-do.
1: Va bé, això, no?
2: Dormida. A veure, quines cançons tenim? Quines sardanes, avui?
1: A veure...
0: Una de molt maca, Dolors.
1: Quina és molt maca, Salvador?
0: La segona.
1: La segona, que és una tenora i una veu, d'en Siegfried... Ai, sempre...
0: Siegfried Galvany.
1: Siegfried Galvany. Recomanada per en Salvador. Tu què et sembla?
2: Bé.
1: Ah, d'acord, doncs, apuntat.
2: I alguna de cantada de la Salomé teniu?
1: De la Salomé avui no tenim cap. De cantada, després sonarà Princesa de Barcelona, si t'hi vols afegir...
2: No, m'afegiré a la última, la
1: recordant l'amic. Molt bé. Doncs, avui toca, com deies?
2: La principal de la Bisbal, no? La que toqueu al final de tot.
1: Ah, tu vols dir
0: la Santa Espina, recordant l'amic.
2: Això, la Santa Espina.
1: La Santa Espina, molt bé. Doncs t'afegeixes, sí, a la Santa Espina. D'acord, molt bé, ho tenim.
2: Sí, bueno, saludo els de sempre, a tota la família, que és una gran família, sí, els amics de Tordera.
1: Tota la família i amics, sí.
2: A Salvador Molins, a vosaltres, al Terrassó, a tots.
1: Gràcies.
2: A tots, a la Carmen Cuenca, a tots.
1: Sí, sí, ja veig que...
2: Un muntó.
1: Que tens molt lligam, tu, amb els veïns, sí, i amb el teu entorn... Sí. Molt bé.
2: M'agrada molt, a mi m'agrada molt aquí a Tordera.
1: Que bé.
2: Jo sempre dic que la tranquil·litat no és pagada.
1: T'agrada. Sí. I bueno, i això, bona companyia també.
2: M'agrada escoltar els mussols.
1: Molt bé, Montse, doncs moltes...
2: Com aquí a Mataró, que només se senten ambulàncies.
0: Ai,
2: mare. I vamos, i borratxeres.
1: Això també? Malament, doncs.
2: Aquí s'està bé, aquí a Tordera.
1: Doncs vinga, a fer estar d'aquí a Tordera, eh? Tu que
2: és
1: pots.
2: És qualitat de vida.
1: Clar que sí. Això s'ha de valorar. Moltes gràcies.
2: Bon dia a
0: tots. Adéu,
1: bon diumenge.
0: Hola.
3: Hola.
1: Amb qui parlem?
3: La Quimeta. Em venim d'explicar de recordar l'amic.
1: Ah, el recordant, sí, l'amic, que és final de mes, i els recordem,
3: sí,
1: I tant.
3: Sí.
1: Va bé fer-ho.
3: No. Doncs... A més, aquesta setmana hauria complert anys en Josep i encara més.
1: Sí, encara més record, eh? Encara més. Més intens,
3: sí,
1: i tant.
3: Sí.
1: Molt bé, te l'he apuntat, Quimeta. Fins... Adéu, un petó.
3: Adéu, adéu.
0: Adéu. Anem a... 107.1 FM.
4: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.
5: Ai, quin tip de menjar! Me'n vaig a la piscina.
6: No, primer has de fer la digestió.
5: Ai, coi, venim al restaurant Les Ferreres perquè tenen piscina i pots dinar prenent la fresca a les seves terrasses i ara no m'ho deixes aprofitar.
6: Primer la digestió, després et podràs banyar fins a l'hora de sopar perquè jo d'aquí no em moc.
7: Restaurant Les Ferreres. Per reserves, truqueu al 93-764-0607.
4: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.
8: Si tens dolor als peus, molèsties al caminar o vols prevenir futures lesions, Joan Garcia Podologia.
9: Podòleg especialista en quiropòdia, ungles encarnades, ulls de poll, durícies, berrugues plantars, peu diabètic, estudi de la petjada i plantilles personalitzades amb impressió 3D, amb una atenció propera, professional i totalment personalitzada.
8: Joan Garcia Podologia, a la plaça de l'Església 7 de Tordera i al telèfon 604-98-71-72. Demana'n cita i torna a caminar sense dolor.
4: emissora que t'escolta. RadioTordera.cat i xarxes socials.
1: Ui, teníem una trucada, però teníem. Ja no. Uf, sí, a veure si ho torneu a intentar, s'ha escapat.
10: Sí.
1: Molt bé.
10: La llista de sardanes.
1: La següent que escoltarem serà la que ha demanat en Joaquim de Can Verdum.
10: Sí.
1: I que ens la dedica a nosaltres i sobretot a tots els Miquels, que serà el seu sant dimarts. I també s'hi ha afegit en aquesta sardana, també l'ha demanat un moment que... Sí, la Quimeta Costa, que també ens la dedica a nosaltres, la Petita Impera, Monchi, la Massaguer i a tothom. Doncs escoltem aquesta sardana.

0: Bé, ara sí que tenim trucada. Hola, bon dia.
1: Bon dia.
0: Bon dia, amb qui parlem?
1: Amb Maria Serra.
0: Maria Serra, bon dia, Maria.
1: Bon dia. Miri,
0: sí?
1: Podria dedicar una sardana?
0: Sí.
1: La Santa Espina.
0: La Santa Espina.
1: A la Teresa Maset.
0: A la Teresa Maset, molt bé.
1: Sí.
0: D'acord, ara l'apunto.
1: I que em podria dedicar una altra.
0: Sí, també pot ser.
1: Però potser... tinc que tornar a trucar.
0: No, ja pot ser una altra. Però...
1: Pues miri, l'altra és... veiem... Roses de tardor, eh, que sí?
0: Roses de tardor, sí. A veure, sí que la tenim, a veure que la busco... Sí, ja la tenim. Roses de tardor...
1: Bueno, aquesta la dedico al centre de dia de Fogars de la Selva, a tota la gent d'allà.
0: A la gent del centre de dia de Fogars, eh?
1: Sí.
0: Molt bé. Doncs ja ho tenim aquí.
1: Pues molt bé, moltes gràcies, eh?
0: Gràcies, Maria, i bon diumenge. Gràcies per trucar.
1: Igualment, per vosaltres. Gràcies. Adéu, adéu.
0: Bé, doncs ja ho tenim.
2: Hola, tenim una altra trucada, sembla.
0: Hola, bon dia.
3: Hola, bon dia.
0: Bon dia, amb qui parlem?
3: Teresa Baixeda de Blanes.
0: Hola, Teresa, què tal?
3: Bé, sí? I d'altres?
0: Bé, també. Bé, aquí, enfeinats, entretinguts i ben acompanyats, eh? Estem...
3: Bueno,
0: sí.
3: No sé si l'home diu que ha sentit una sardana que deia els meus nets.
0: Sí. Pels meus nets.
3: Sí. Mm? Els meus dos nets.
0: Sí, pels meus nets, bueno, es diu.
3: En tinc més de dos, però bueno.
0: No,

0: Moltes gràcies.
1: Gràcies, bon diumenge. Adéu.
2: Hola.
3: Sí, hola, bon dia.
1: Bon dia.
3: Soc la Consol Chauvet.
1: Hola, Consol, què tal?
3: Bé, gràcies a Déu, sí.
1: Sí, tot bé? Sí.
3: Bueno, anem fent.
1: Ja és molt.
3: Que ja és molt, eh?
1: Sí, tant.
3: Consol. Mira, jo voldria la sardana que retribala, i si no teniu temps de posar-la, m'afegeixo amb una altra. Per exemple, Princesa de Barcelona, si us l'han demanada.
1: Princesa de Barcelona, si us l'han demanada. Mira, fem una cosa, t'apuntem al carrer Tribala i segons com anem de trucades, si tenim temps la posem i si no...
3: Sí, llavors no poseu l'altre, tranquil·la.
1: D'acord.
3: No passa res, ja la sentiré un altre dia al carrer Tribala, a més ja me'l sé també.
1: Ara entraria, però ja saps que mai sabem quantes trucades hi haurà.
3: Sí, mira, no cal, ja me poses Princesa de Barcelona...
1: Fem-ho
2: així, t'apuntem. Bueno, no, ja sumarem d'aquí una mica, sumarem,
1: sí,
2: no pateixis, Consol.
1: Sí, de moment ho apuntem. Si la cosa després és justa, te posem amb el Princesa de Barcelona,
3: sí,
1: d'acord?
3: Sí, això, amb Princesa de Barcelona,
1: molt
3: que
1: bé.
3: Tinc unes netes que són unes princesetes.
1: Ah, mira-les.
3: Vale.
1: Molt bé.
3: Bueno, jo sóc la iaia i esclar.
1: Clar,
3: no,
1: sí.
3: No, però tinc uns nets molt macos, gràcies
1: sí,
3: a Déu.
1: Estàs contenta,
3: sí.
1: Eh? Esclar.
3: Molt, molt, molt, molt.
1: Sí.
3: Un ja diu que no m'haig de morir mai, jo. Dic,
1: doncs
3: ui, mare de Déu.
1: Si t'ho demanen, ho has de fer.
3: Si m'estima, no?
1: I tant.
3: Però les patates fregides i els macarrons,
1: tu diràs,
3: i tot això.
1: Hi ha altres coses, sí. Part dels macarrons.
3: Bueno, si dedico, doncs, als meus sis nets, en Pau, en Marc, la Chloe, la Júlia, l'Elna, l'Alguer. També m'afegeixo a la Santa Espina, que
1: sí,
3: aquesta ja me la dedico a mi mateixa,
1: sí,
3: també us la dedico a vosaltres,
1: sí,
3: en Salvador i a tu, Dolors.
1: Gràcies.
3: I, molt bé. I, bueno, i recordant l'amic que tots tenim amics,
1: sí,
3: al cel. Eh?
1: Vale.
3: En Joan Chapallí també els hi dedico.
1: Sí.
3: A tots els del Rus, en Lluís Pi, la Benita, i tothom que escolta Ràdio Tordera. I bona setmana per tothom, i pels Miquels, que aquesta setmana és Sant
1: sí,
3: Miquel.
1: Sí,
3: eh?
1: Sí, sí.
3: Vale.
1: Molt bé, gràcies per tot,
3: molt
1: doncs,
3: bé.
1: Consol.
3: Bon dia, gràcies, i bon diumenge, i
1: bona
3: setmana.
2: Adéu.
3: Adéu, Dolors, adéu, gràcies.
2: Doncs bé, anem per...
1: La següent sardana?
2: Sí, per la següent sardana,
1: doncs,
2: que serà...
1: La següent serà la que ha demanat la Josefina Follà, que ha tornat a trucar.
2: Estimat Miquel.
1: Sí, pels tres Miquels, o sigui que especialment pels tres Miquels que té a la família, aquesta sardana, estimat Miquel.

0: Bé, doncs...
1: Una que no...
0: Una trucada que se'ns ha perdut.
1: Una que sí...
0: A veure, bon dia...
1: Tampoc...
0: Tampoc? Les hem perdut totes dues?
1: Totes dues.
0: Oh, bé, a veure, esperem, sí. Esperem que pugueu tornar a trucar i sí que puguem agafar el telèfon.
1: Ara es veu que hi tornen, aviam...
0: Sí, a veure...
1: Hola...
0: Hola...
2: Hola, escoltem-me. Torno a ser la pesada, la Quimeta Puig.
0: Digues, Quimeta.
2: Jo, és que allí rumiava molt una sardana que m'encanta. Està demanada Princesa de Barcelona.
0: Sí.
2: És que està demanada,
0: sí,
2: no?
0: Sí, està demanada. T'hi vols afegir,
2: bueno,
0: Quimeta?
2: Jo m'afegeixo perquè allí rumiava... Ai, si truqués, m'agrada molt.
0: D'acord, te l'apunto, eh?
2: Afegeixo aquesta,
0: d'acord,
2: eh?
0: D'acord, doncs vinga.
2: Gràcies, bon diumenge, bona salut i moltes gràcies.
0: A tu. Adéu-siau. Adéu, adéu.
1: Adéu. Bé, doncs ara haurem de complimentar alguna altra sardana, oi?
0: Sí, haurem de seguir escoltant les que ens han demanat i ara serà una sardana que ens ha demanat la Benita, per dedicar a tothom, en Marga Massaguer, la Josefina, l'Àngels, la Concepció de Sant Celoni, la gent de Blanes, a la Consol. A veure, aquesta sardana és...
1: Santa Pau.
0: Santa Pau.

0: Tordera.
1: Entrem ja a les 11 del matí amb notícies comarcals. Comencem amb una notícia d'ahir, és que el poble del Maresme que mou peça per tenir més bona cobertura mòbil amb la Diputació, que analitza sobre el terreny la qualitat de la telefonia i les dades de Dos Rius, municipi especialment complex per la seva extensió i per tenir tres repartits a quotes i àmbits geogràfics molt diferents. Millorar la cobertura mòbil a Dos Rius no és tan senzill com instal·lar una antena o donar un problema per resoldre. La mateixa geografia del municipi ho complica a un terme de 40,7 quilòmetres quadrats, amb població dispersa i tres nuclis clarament diferenciats amb Canyamars i Camp Massut d'Alfar, situats entre valls. És un edifici, per tant, on les cadenes i les altituds són molt diferents i l'Ajuntament disposa ara d'una nova eina per saber on falla realment la cobertura de telefonia mòbil. La Diputació de Barcelona li ha lliurat un estudi que analitza tant la qualitat de les trucades com la connexió de dades i que s'ha de servir de base per planificar futures millores de telecomunicacions. També a Catalunya ha perdut un 26% de la superfície d'horta només 5 anys, per tant, això destacaven des de Dos Rius. Això passa normalment a molts municipis que estan entre això, entre valls, entre muntanyes, i perden cobertura. Sí. A nosaltres, a cert punt del municipi, per exemple, també passa, però...
2: també passa a Tordera.
1: Exacte. A molts municipis, per tant, els hi passa, doncs mira, que la Diputació hagi enviat aquesta sol·licitud per fer l'anàlisi, sí. Doncs ja és un avanç.
2: A veure si ho resolen.
1: Seguim amb una altra notícia, i és que els Mossos d'Esquadra i la policia local de Lloret van desplegar la matinada del 21 de setembre d'aquesta última setmana un dispositiu conjunt en un bar de l'avinguda Vila de Tossa que es va saldar amb dues persones detingudes per tràfic de drogues. Això va passar a Lloret. L'actuació, que està emmarcada en un dispositiu campai, va tenir lloc cap a 2:15 de la nit. L'actuació s'emmarcava en una estratègia policial creada per combatre la multireincidència que inclou dispositius coordinats amb altres cossos policials entre les actuacions que es duen a terme. En aquest marc hi ha també inspeccions en establiments com bars i discoteques. Moltes d'aquestes actuacions s'han dut a terme a molts municipis del voltant del Maresme, la Selva, per tant són zones on el tràfic de drogues es concentra en major massa. Sense anar gaire més lluny, recordem per exemple que feia un parell de setmanes rebíem l'avisos de que paraven aquí on es fa el mercat a la carretera de Fogars.
2: Sí.
1: Hi havia diferents controls i multireincidència, doncs es veien cotxes afectats amb possessió de,
2: sí.
1: de drogues.
2: S'ha de controlar, això s'ha de controlar, no es pot fer els ulls grossos i això s'ha de mirar d'eliminar.
1: I acabem amb una altra notícia, i és que hem de dir que Catalunya ha perdut un 26% de la superfície d'horta en només 5 anys i molts pagesos han llançat la tovallola davant l'increment dels costos de producció, sumats als reptes també de la crisi climàtica i les exigències burocràtiques ambientals. Per revertir aquesta tendència i garantir el relleu generacional, la Generalitat ha llançat el Pla de l'Horta Tecnificada 2026-2028. És un pla que inclou ajuts per la implantació d'hivernacles tecnificats, mesures per facilitar la innovació del sector i també la formació especialitzada. El director dels Serveis Territorials d'Agricultura de les Terres de l'Ebre, Toni Espanya, explica que el pla pretén fer les produccions més competitives, incorporant els únics coneixements que hi ha a l'escala tecnològica i també, diuen, d'apostar per la simplificació administrativa i per la formació, per fomentar així que hi hagi relleu de generacions, que és una de les mancances que hi troben ara.
2: A veure si és veritat, perquè fins ara no han cuidat gens, o sigui que tant de bo treguin totes aquestes complicacions burocràtiques i facilitin més.
1: És un tema al final que també preocupa, perquè és,
2: el
1: primer bàsic
2: és el país, això.
1: Del país, exacte. Per tant, acabem ara sí amb unes notícies, repassem el temps aquesta setmana, que trobarem pluges, tot i així, avui que encara hauríem d'esperar fins la nit. Depèn del municipi del Maresme, però hauríem d'esperar fins a la nit per si hi hagués algun ruixat. Per tant, el dia d'avui està lliure de ruixats, almenys això, fins la nit, i la propera setmana sí que en trobarem no cada dia, però durant tota la setmana anirem veient ruixats un dia sí, un dia també, gairebé.
2: Fa temps que no ho tenim, això.
1: Acabem ara sí els informatius, ens trobem després del matí de sardanes a les 12.
0: Serveis informatius de Ràdio Tordera.

0: Hola.
1: Tenim una trucada?
0: Crec.
2: Hola, bon dia.
1: Hola, bon dia. Que estàs esperant tots els informatius?
0: Sí.
2: La meitat.
0: Sí.
1: Gràcies, per la paciència. Amb qui parlem?
2: És que volia fer aquest dematí, no he trucat, i ara dic, oi, si encara no he trucat, si són les on... No sabia l'hora que era, dic, en aquell moment me poseu l'informatiu. Dic,
1: doncs mira, vaja, però amb qui parlem?
2: Amb la Fina, de Palafolls.
1: Oh, la Fina. Doncs bé, t'has informat de les notícies comarcals de... Bé, de la Selva. Tu ets de la Selva, eh?
2: No, jo sóc del Maresme. Tu...
1: Ah, Palafolls és Maresme, esclar, ai.
3: Ai, disparat.
1: És veritat. Sí. Molt bé. Fina, doncs, mentrestant has anat pensant quina sardana... Bé, de
2: no,
1: fet,
2: no, és que no, no sé escoltar el que vosaltres vulgueu, m'és igual.
1: Doncs sí, ara...
2: N'he dit que et diuen Salvador.
3: No, t'afegirem, Fina?
1: T'afegirem, perquè si ens queda una hora curta i tenim encara moltes sardanes, la següent que escoltarem ens l'ha demanat en Lluís Pi, és Botarell sardanista, et semblaria afegir-te en aquesta?
2: O... Sí, ja em va bé.
1: Molt bé, doncs t'apunto aquesta. I a qui la dediques?
2: En Lluís i la Benita, vosaltres dos, en Josep Serra, en Joan Madrid, la Concepció, i a tothom que surta. I el meu home, sempre me'l deixo.
1: Ai, no te'l descuidis.
2: No, avui m'estàs escoltant, eh? Avui ja sap. Ai, també m'afegeixo a recordar l'amic. Avui sí que no em tiu a cum.
1: Molt bé. D'acord. Doncs gràcies per trucar i per esperar tant, eh?
2: No passa res. Molt bé.
1: Gràcies, Fina. Adéu.
3: Adéu. Doncs...
1: Ara sí, anem a la següent sardana, que serà aquesta que acabem d'anomenar, que acaba de demanar i dedicar a la Fina de Palafolls, i també l'ha demanat en Lluís Pi, que bé, com la Benita ho dedica tota la colla, i també, que no ho havíem dit abans, a les cacatues, o sigui que aquesta sardana, sí?
3: Sí.
1: L'escoltem? És Botarell sardanista d'en Xavier Forcada.

0: Continuem, doncs, escoltant sardanes, i ara n'escoltarem una que ha demanat la Rosa de Vidreres per dedicar a nosaltres, a les cacatues i tothom, i també l'ha demanat la Maria Serra per la gent del centre de dia de Fogars. Aquesta sardana és Roses de tardor, d'en Fèlix Martínez i Comín. Escoltem-la.
1: Sí, si et sembla que fem una trucada, aviat. Ui, ui, ui, ui. Epa! Aquesta ràdio.
2: Ai!
0: Ja s'ha baixat la ràdio. Bon dia, amb qui parlem?
2: Bon dia, amb la Pilar Taverner.
0: Hola, Pilar, què tal?
2: Bé, és que tenia la ràdio posat. I...
0: Sí, sí, llavors fa ja. Interferència i no sentim res. Ara et sentim no, molt bé.
2: Ja l'he parat, sí. Bé, volia una tindreu posada...
0: Mira, la que posarem ara, sí que ja t'has d'afegir, perquè tenim força llista, sí. I la que posarem ara serà, a veure...
1: Triomfadora.
0: Un moment. Triomfadora toca ara?
1: Sí, crec. Sí? O la 8, eh? Ara em toca a mi,
0: a veure un moment.
1: Una de les dues.
0: Un moment... Sí, deu ser... Deu ser, sí, triomfadora, sí, Salvador, ho tens correcte. Vols afegir vale. Aquesta, doncs,
2: sí,
0: Pilar?
2: Aquesta mateixa, sí, totes són maques.
0: També és, vale. Però la selecció ja és prou maca, tota, eh?
2: Sí,
0: la
2: sí.
0: La tria que fa en Salvador, molt maca.
2: Ah.
0: Doncs, i a qui la dediques, Pilar?
2: La dedico a la meva filla, Mònica, que divendres és el seu aniversari.
0: Ai, que bé, celebreu
2: que
0: bé, eh?
2: Que passi un bon dia, sí, i tant.
0: Sí, sí.
2: I després tots vosaltres i tothom que escolta el programa.
0: Molt bé.
2: I llavors m'afegeixo també a la Santa Espina.
0: Sí, a la Santa Espina, d'acord.
2: Per mi i a la meva filla també.
0: D'acord. Doncs moltes gràcies per trucar, Pilar.
2: Vale.
1: Bon adéu, diumenge. Bon dia.
0: Adéu.
1: Veiem qui tenim.
0: Hola, bon dia.
3: Hola, bon dia.
1: Ui, que batata aquesta
0: aquí tenim.
1: Noia.
0: A la Montse?
1: Sí.
0: Hola, Montse, què tal?
3: Mentre arribi anem bé.
0: I tant. Estàs dintre termini,
3: sí,
0: tu tranquil·la.
3: No arribi.
0: Fins a les 12, bé, les 12 no, millor, 3 quarts, de 12 hi ha temps per trucar, eh?
3: I tant, que sí.
0: Digues...
3: Encara teniu la Mareta Marona per posar?
0: No la tenim pas.
3: Vale, d'acord.
0: No, avui no la tenim,
3: preguntava.
0: Sí, sí.
3: Vale. Alguna
0: tu
3: cantada?
0: Vols una de cantada? Doncs,
3: sí.
0: A veure... tenim, que encara no hagi sonat, Princesa de Barcelona i
1: Carrer Tribala, que no sabem quina posarem, eh? Vull dir,
3: pues la Princesa de Barcelona, perquè tinc una princesa que està a Barcelona estudiant.
0: Ah, mira, doncs per ella, per aquesta princesa que tens, eh?
3: Això mateix.
0: Molt bé.
3: I... Pues mira, se la dedico a la meva mare, a tota la meva família, a tots els meus amics, a vosaltres i a tothom que escolta la ràdio.
0: Moltes gràcies. I a la princesa, no?
3: Ui, la princesa. Sí. Bueno, en tinc dues, eh?
0: Ah, dues, bé.
3: És allò que m'estic de les orelles.
0: Segur que sí.
3: I dos princeses i dos prínceps.
0: Ai, que bé. Això és tenir molt, eh?
3: Que sí?
0: Ja ho crec, sí, és una gran sort.
3: Molt bé. Vinga, que tingueu un bon diumenge i una bona setmana.
1: Ai, gràcies, igualment.
0: Gràcies, adéu.
4: Tordera. Escola de Música Crescendo, un espai on poder aprendre i gaudir amb la música, obert a totes les edats. Aquest proper curs vine a aprendre a tocar el teu instrument davant l'escola Serra de Miralles, al carrer Doctor Fleming 22 de Tordera. Truca al 611 803 882 o vine. Des d'avui aconseguiràs un 50% de descompte en la matrícula. Escola de Música Crescendo, fes que la teva passió soni ben fort.
0: Ara sí, la triomfadora?
1: Sí.
0: Com hem dit, aquesta la Quima de Canet la dedicava a tothom, però també a tota la gent de Canet que es disfressa avui.
1: Uh-huh.
0: Doncs,
1: i s'hi ha afegit la Pilar.
0: S'hi ha afegit la Pilar, que dedica a la seva filla, Mònica, que serà el seu aniversari, nosaltres, i a tothom. Escoltem.

0: Molt bé, doncs continuem. Però tenim trucada, no, Salvador?
1: Sí.
0: Vinga, doncs, a veure, amb qui parlem?
2: Hola, bon dia. Bon dia. La Rosa Maria Ruscallada.
0: Rosa Maria, que bé que truquis, eh?
1: Quina sorpresa.
0: Quina sort sentir-te.
2: Sí, clar que sí.
0: Ai, sí?
2: Bé, i avui especialment és perquè com que fem, feu aquesta, posareu aquesta sardana recordant la nit,
0: sí.
2: Doncs si me permeteu, jo m'agradaria recordar amics.
0: I tant, que sí, d'això es tracta. Eh? Sí, sí. Molt bé.
2: Doncs mira, jo voldria dedicar aquesta sardana,
0: sí,
2: amb molta i molta estima, a aquelles persones que han estat a la ràdio, que han ajudat a la ràdio, m'han ajudat a mi a fer molts programes,
0: sí,
2: i primer de tot me'n recordo d'en Joan Revert, que va ser una de les primeres persones que doncs, va voler començar a donar veu a que l'agradéssim, perquè hi va haver aquella època d'ell que tothom s'esquivava, cosa diferent d'ara, no?
0: Ja, ja.
2: Després... del senyor Domènec Enfrons, una persona molt viva, molt recordada al món de la ràdio.
0: I tant.
2: També amb en Joan Martín, un gran contertulià. També l'Isidro Llamas, vull dir, una persona doncs, que també va influir molt a les tertúlies.
0: Sí.
2: Amb el senyor Jordi Coupena, també un home realment especial i recordat. També amb en Joan Pere, d'aquí a Calterrassà,
0: sí,
2: una persona que realment la recordem molt. No?
0: I
2: també amb en Francesc López, aquell jove que doncs, ens va deixar molt jove i que a mi va fer un programa infantil, mm-hmm, d'aquests primers que es va llançar a la ràdio. Doncs en Francesc el recordo moltíssim.
0: Sí.
2: També un senyor que es diu Toni, no me recordo d'algun nom, però un home que ens ha parlat de molts viatges arreu del món perquè era
0: sí,
2: un
0: que, recordo,
2: doncs,
0: sí, sí,
2: que recordes, sí, eh? També me recordo moltíssim del teu marit, Dolors,
0: en Jordi,
2: Jordi Millet.
0: Sí.
2: També amb en Josep Bou, que també va ser un dels homes que es va llançar a fer entrevistes al carrer.
0: Uh-huh.
2: També sense deixar enrere la gent de l'Albert, que doncs van fer amb aquell programa, venien tots, moltes persones a l'Albert que malauradament no hi són, uh-huh, com l'Anselmo Cortina, i van fer un programa de gent gran en directe. I bé, doncs...
0: per tots
2: això,
0: ells, eh?
2: Per tots ells, persones que han donat peu a la ràdio que vagi seguint i que anem innovant i que els qui som, doncs hi ha molta il·lusió per anar continuant com van fer.
0: Doncs
2: moltes felicitats a vosaltres pel programa, doncs que seguiu endavant, una abraçada ben gran.
0: Moltes gràcies, Rosa Maria, els recordarem a tots ells. Moltes gràcies. Bon diumenge.
1: Adéu.
2: Adéu-siau. Bon dia. Adéu.
1: Doncs bé, anem a...
0: Sí, escoltarem la sardana que ha demanat l'Àngel Miret, que és Ara em toca a mi, d'en
1: Ara
0: Ramon...
1: Ara em toca a tu, eh?
0: Sí, sí.
1: Sí, sí.
0: D'en Ramon
1: Vila. I no s'hi ha apuntat ningú més?
0: No, aquesta no. Només l'Àngel.
1: L'Àngel i prou. Doncs
0: sí,
1: vinga. Sí.

Bé, doncs seguim amb la següent sardana, que és Princesa de Barcelona, que ens l'ha demanat l'Àngel. També s'hi ha afegit... també s'hi ha afegit la Quimeta Puig i la Montserrat Mainau. I, Consol, també aquesta, per tu, perquè no tindrem temps de la tribala, l'hauràs de sentir un altre dia, t'afegim en aquesta, que ja és el tracte que havíem fet. Doncs vinga, Princesa de Barcelona.

La princesa de Barcelona. I anem a la següent sardana que ens l'ha demanat en Joan Martori, que és la sardana Un àngel d'àngel, d'en Joan Lázaro, i que dedica tota la seva colla. Escoltem l'Àngel d'Àngel.

0: Bé, la recta final d'aquest programa i anem de pressa, que tenim encara feina i poc temps.
1: Sí,
0: anem molta a la setmana feina. Que ens ha dedicat, ens ha demanat la Montse de Mataró, que és una tenora i una veu que dedica a la família i amics.
1: I les roses de tardor,
0: les roses
1: de les cacatues...
0: Les roses de tardor de les cacatues...
1: La rosa de Vidreres.
0: La rosa de Vidreres... Sí, és clar. Sí, sí, és veritat, perdó. Anem primer, Montse, espera't un moment.
1: I
0: anem a les roses de tardor, que l'ha demanat la Rosa de Vidreres i també la Maria Serra, per dedicar-los.
1: Sí.
0: Sí.
1: I podem afegir, si vols...
0: Escolta, però, a veure, un moment, Salvador, que això no sé com ho tenim, eh? Això no sé com ho tenim. No ha sonat ja?
1: No, les roses de tardor, no.
0: No? Doncs vinga, posem-la ara, per a cada moment, les roses de Vidreres i la Maria Serra, escoltem-la.
1: Sí, no vols afegir ningú més?
0: No.
1: Si
0: no,
1: cas
0: no.
1: Ho veurem després, a la propera ho mirarem,
0: a
1: no?
0: A la propera ho mirarem, sí, perquè a veure, potser no tindrem temps. Montse de Mataró, què et sembla si t'afegim també en aquesta...
1: Sí,
0: perquè... És una mica de mala jugada, però és que tenim poc temps.
1: Sí, a més tenim ara publicitat per entrar.
0: En lloc de la tenora i la veu...
1: Pensa't una mica, Dolors.
0: No, em sembla que...
2: L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera.
3: Dental Company Tordera us desitja un bon any nou.
4: Sí, sí.
3: Setembre és el mes dels nous inicis. Fes-ho somrient amb un 15% de descompte en ortodòncia. Demana la teva cita al 930 130 278. Dental Company Tordera, perquè somriure és salut.
2: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.
5: Informatius de Ràdio Tordera. La veu que t'explicarà tot allò que està passant a Tordera i al món. Amb l'equip més professional, disposareu de les notícies d'última hora, les veus dels protagonistes i tot allò que detalli els fets de la millor manera perquè no et perdis cap detall. Informatius de Ràdio Tordera.
2: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.
0: Bé, doncs anem al que dèiem, a les roses.
1: La rosa de Vidreres.
0: A les roses de tardor d'en Fèlix Martínez i Comín.

0: Correspon a la Maria Serra. Maria Serra, doncs tindràs un bal aquí a la ràdio que pots passar a recollir i anar a fer un vermut a Cal Terrassà. Un vermut per dues persones aquí a la terrassa, que si està molt a gust i et tractaran de primera, ja ho veuràs.
1: Sí, molt bé.
0: Doncs molt bé, aquests vals, com sabeu, tenen una validesa de 30 dies, eh?
1: Ah,
0: o sigui que durant un mes ja té aquest marge per venir a recollir el bal i poder fer aquest vermut. Maria Serra, el tindràs aquí a punt. Molt bé.
1: Bé, ara complimentem...
0: Sí, la sardana que ens ha demanat la Teresa Buixeda, que
1: pels meus nets,
0: amb tot el seu cor, que és pels meus nets, sobretot, sí, sí. Per dedicar, bàsicament, als nets, però també tota la família, la Vicenta, la Paquita, en Dita, la Roser, bé, totes les amics també, eh? Escoltem pels meus nets, d'en Pere Fontàs. Endavant.

0: recordem amb l'amic, però ens ho ha demanat la Vicenta, ens ho ha demanat en Gabriel Páez, també la Josefina Fullà, a veure qui més, també la Rosa de Vidreres, la Quimeta Costa, la Consol Xaubet,
1: la Rosa Maria Ruscalleda,
0: també. Sí. Molt bé, doncs, recordant l'amic.
1: Per tots ells.
0: Per tots ells.

0: I ara sí, ja tanquem programa, sí. Ho fem com sempre amb la Sandra Espina, que ens l'han demanat la Montse de Mataró, la Maria Serra, la Consol Xaubet i també la Pilar Taverner. Doncs la Sandra Espina...
1: Sí, i... ens acomiem
0: fins la propera.
1: El diumenge que ens toqui.
0: Això.
1: Adéu-siau, que sigueu feliços.
0: Igualment, adéu.

0: Ràdio Tordera. Serveis informatius.
1: Benvinguts i benvingudes als serveis informatius. Els parla Genís Mas. Comencem amb les notícies més destacades d'avui diumenge 27 de setembre de 2026. Ràdio Tordera ha presentat la nova programació per a la temporada 2026-2027, una graella que reforça la informació, l'esport i la cultura de proximitat i que s'adapta als nous hàbits de consum de l'audiència. Un dels canvis principals és la reorganització del matí. L'emissora concentrarà els continguts informatius en un únic magazín de 8 a 1 del migdia, una decisió basada a les dades d'audiència que indiquen que el matí és la franja amb més consum de ràdio en directe. La nova proposta funcionarà amb un sol guió matinal, ampliarà l'horari d'informació i incorporarà nous espais dins de l'informatiu. A més, s'avança l'emissió dels continguts esportius i es potenciaran formats com l'infopodcast i enganxats als pedals. La temporada també arriba amb diverses novetats com a Primera Hora, Hora Maresme, Rambla 54, la retransmissió del Futbol Sala, els audiollibres, Cubell d'Històries i Enganxat als pedals. El cap dels bombers voluntaris de Tordera, Eduard Caimel, ha fet balanç de la campanya forestal d'aquest estiu, que encara es manté activa fins a finals de setembre. En declaracions, Caimel ha qualificat l'estiu com a atípic, començant amb molta humitat després d'un hivern plujós que va permetre als boscos recuperar-se bé, però que aviat es va capgirar amb l'arribada de la calor intensa. Segons ha explicat, s'han patit tres onades de calor i situacions de calor disponible. Això es va notar de seguida amb diversos focs de vegetació al juny, com el de Tiana, i posteriorment al juliol, com a incendis com els de la Bisbal, Fontcoberta i Mas Llorenç, coincidint amb la primera onada de calor forta per la dia de Sant Joan. L'Ajuntament de Tordera ja ha fet públics els resultats dels pressupostos participats 2026 després del que el període de votació celebrada entre el 8 de juny i el 19 de juliol arribi a la seva fi. En aquesta edició, un total de 834 persones votants han participat en el procés, distribuint-se entre les 11 zones que es divideix el municipi. Els pressupostos participats són un procés consolidat a Tordera que té com a objectiu principal que els veïns i veïnes puguin presentar i escollir propostes de millora per a la seva zona de residència. Per això, es destina una aplicació de pressupostos de 200.000 euros d'inversió que es distribueix entre les diferents zones segons criteris objectius de repartiment. Enguany, a més, cal sumar-hi les partides de les propostes guanyadores de l'edició anterior, que van decidir reservar diners, fet que va permetre incrementar la xifra de sortida d'aquesta edició. Els resultats han deixat un panorama variat amb propostes d'equipaments esportius, millores en espais públics i, en alguns casos, la decisió de reservar els diners per a futures actuacions. Totes aquestes que les podeu consultar a la nostra pàgina web, a la notícia destacada dels pressupostos participats. En esports, el Club Futbol Tordera busca confirmar el bon inici de Lliga en la seva visita a Begur, després d'una estrena somiada amb la golejada per 5-2 davant l'Sporting Vidrarenca a casa. L'equip tordereng afronta el primer desplaçament de la temporada per mesurar forces contra el Begur, avui a 4:45 de la tarda. Per la seva banda, el Club Futbol Begur no posarà les coses gens fàcil. El conjunt local arriba a la cita després de rascar un empat al complicat camp del Sant Jaume Olot B durant la primera jornada. Ara, en el seu debut com a locals al camp municipal de Begur, els empordanesos voldran fer valer el factor camp per sumar el primer triomf de l'any. Aquest enfrontament servirà de termòmetre per mesurar la capacitat de resposta del Club Futbol Tordera com a visitant davant d'un rival rocós de la categoria. Enllaçar una segona victòria consecutiva permetria a l'equip establir-se des de l'inici a la zona noble de la classificació i reforçar el missatge que han tornat a segona catalana amb ambició. Aquesta retransmissió, que també es podrà seguir a través del YouTube de Ràdio Tordera i de la 107.1 FM a partir 4:45 de la tarda, un quart d'hora abans que iniciï el partit amb els nostres comentaristes. I acabem amb un breu repàs del temps avui diumenge, que tindrem un dia marcat per els núvols, sobretot a primeres hores del matí. Sí que el sol ha fet acte de presència, però a partir del migdia ja els núvols que van agafant terreny. No es descarta algun ruixat cap al vespre, tot i que les pluges arribaran cap a demà dilluns i a principis de setmana. Unes pluges que també s'allargaran durant tot el que quedarà de setmana.
0: Serveis informatius de Ràdio Tordera.

Bé, amics, avui comencem una sèrie d'obres que el títol general l'hem batejat com Un cubell ple d'històries. Avui comencem amb la primera història i, bé, primer presentarem una miqueta, com sabeu, els nostres protagonistes de la sèrie Se m'ha escapat el lloro, es van fer rics i que, a més, van tornar al Quico als seus orígens, o sigui, la selva amb la seva banda d'iguals. És clar que ara, ja restablert en el seu dia a dia, tenen molt de temps en què pensar i no troben, de moment, una cosa que els sedueixi. No passa dia en què no trobin un motiu per la controvèrsia. Algunes vegades, ni això, ja que segons en quin moment prefereixen escoltar el mòbil o el 107.1. de la FM. Ah, sí, sí. Però sí que us diré que tenen el propòsit d'estar amb vosaltres un parell de cops al mes. Bé, comencem el mes de setembre i us proposem una significació del que recordem en temps de la verema i com els pagesos s'ajudaven els uns als altres i que al final de tot acabava amb una festa. I bé, podríem titular com la festa de la verema. I, com sempre, els personatges seran els mateixos, el Gennaro i la Filo, que ells interpretaran, com a matrimoni, les següents obres que puguem anar fent. Bé, de moment, diem que l'obra començaria així.

Doncs direm que podríem començar dient benvinguts a Ràdio La Masia, a l'espai de Veus del nostre passat. Visitem el vell mas dels avis. Allà la Filó i el Genaro, criats entre vinyes, observen com han canviat el món del fi i les coses no són sempre com voldríem que fossin.

0: Ai, filo, mira el cel, quina olor de setembre, quina olor de terra humida. Això, en els nostres temps, el mas volia dir una sola cosa, verema.
1: En els teus temps, Genaro, jo encara sóc una jovencella i l'única olor que sento ara mateix és la del gasoli del tractor de la cooperativa que ens ha deixat sords a tots.
0: No em treguis la il·lusió, dona, que abans de la verema era sagrada la verema. Te'n recordes de quan arribava tota la colla? Els cosins de la capital, els veïns del mas del costat. Érem una quinzena de persones a punt de tallar el raïm. Això sí que era una reunió familiar.
1: Sí, una reunió familiar on els teus cosins venien a dinar a taula posada i a collir tres raïms per fer-se la foto. Que ens coneixem, Genaro, que la meitat treballàvem i l'altra meitat buscava l'ombra del lledoner.
0: Escolta, Filó, que el treball era dur, però la germanor era real. Tothom s'ajudava. Si a nosaltres ens calien mans, els del mas del Pere venien. Si ells anaven tard, hi anàvem nosaltres. Ara cadascú va a la seva, amb aquelles màquines gegants que semblen naus especials.
1: Home, les màquines no es queixen de l'esquena, ni demanen l'esmorzar de forquilla a les 9 del matí, Genaro. Que abans, per alimentar tota la colla, jo m'havia de llevar a les 5 i fregir cansalada i botifarres. Ara premem un botó i la vinya queda neta en una hora. On vas a parar?
0: On anem a parar? Al desastre. On és la conversa? On és el riure de la gent? Passant el cabàs, la modernitat ens ha tornat tous i solitaris, Filo. Ja ningú es mira als ulls en una vinya.

0: I parlem del moment de veritat, Filo. El trepitjat, allò sí que era un art. Entrar al cub amb els peus descalços, notar el raïm fred que s'aixafava sota les teves cames. Sense el contacte directe amb la terra, el vi sortia amb l'ànima del pagès.
1: Amb l'ànima del pagès i amb els fongs de les teves ungles dels peus. Genaro, per l'amor de Déu, quina porqueria que estàs dient! Sort de les lleis de sanitat d'ara!
0: Quins fongs ni quines vuit quartes! Si teníem uns peus netíssims! Ens els rentàvem a mà l'aigua del pou abans d'entrar. A més, el fermentat ho mata tot. Què ho deia el metge del poble? El vi d'abans tenia cos, tenia vida.
1: El vi d'abans de vegades semblava vinagre de Mòdena. No fotem. Ara el fiquem en aquells tancs de metall brillant que semblen laboratoris de la NASA. Tot controlat per ordinador. La temperatura, els graus, fins i tot tenen una nola que amb ulleres de disseny que diu que el vi té notes de fusta cremada i records de fruita del bosc. Escolta, de tota la vida el vi ha tingut gust de raïm.
0: Doncs a mi em fa pena. Abans, trepitjar el raïm era com un ball. Anaves amunt i avall, el suc te pujava per les cames. Era una festa.
1: Sí, sobretot quan vas relliscar l'any 72 i vas quedar soterrat de cul fins al coll, dins del most. Te'n recordes? Vam haver de treure't entre tres veïns perquè deies que t'ofegaves. Quin art, ni quina festa. Vas fer el ridícul de l'any.
0: Això va ser un accident laboral, Filó. Qualsevol artista pot tenir un pas en fals.

0: Però el que no em pots negar, Filo, el que sí que trobo a faltar de veritat és la gresca final, quan s'acabava l'últim remolc de raïm, aquella sensació d'haver buidat les vinyes de dalt i les de baix.
1: Ah, bonic. Allò sí, la verema de veritat.
0: Ho veus? Per fi em dones la raó. Sobretot quan anàvem tots cap a Cantió. Te'n recordes? Aquelles taules tan llargues, fetes amb post i cavallets just al costat del celler. Les guitarres, els acudits del tiet Joan, la gent cantant fins la matinada. Allà Cantió es cremava tota la fatiga de la setmana en una sola nit de gresca.
1: Escolta, Genaro, que et falla la memòria. A Cantió s'hi anava a fer gresca, sí, però també a patir, que la pujada cap al mas amb els carros carregats fins a dalt ens feia resar a tots el Pare Nostre perquè no tombéssim les botes. I les olives trencades de la padrina de Cantió, aquelles sí que feien reviure un mort.
0: Quines olives, Filo, quines olives! I el vi d'allà, deien que tenia el secret de la terra. Ara, el dia que acaben la verema, en aquesta modernitat, els joves envien un missatge de WhatsApp que diu: campanya acabada, salut. I cadascú cap a casa seva, mirar el telèfon, mirant-lo. Quina tristor de joventut, amb la de vida que hi havia hagut a Cantió.
1: Mira, Barrut, en això et donaré la raó. Ens hem tornat massa moderns per ser feliços. Abans no teníem tants diners ni tantes facilitats, però sabíem celebrar les coses de la terra reunits al mas.
0: Exacte. S'ha perdut l'esperit de Cantió.
1: Escolta, Genaro, i si el recuperéssim, ni que sigui una miqueta?
0: El què? Comprar el mas de Cantió, nosaltres, ara? Però si estem fets uns avis.
1: No, home, no. Però a la terrassa del darrere tenim el lladoner. Podem trucar els fills, els nets, el veí del costat. Els diem que vinguin dissabte. Jo faré les botifarres. Farem l'homenatge a Cantió a la nostra manera. I tu? Tu pots portar la guitarra, encara que estigui desafinada.
0: Oh, ai, ho dius de debò, Filo? Farem una petita gresca de la verema, com les d'abans?
1: Sí, home, sí. Però t'aviso d'una cosa. Ni se t'acudeixi treure't les sabates. El raïm el comprarem al súper i el menjarem a la taula. Els teus peus es queden a dins de les espardenyes, que la modernitat té algunes coses bones. I jo vull mantenir l'higiene a casa, que no estem al cub de Cantió.
0: Ai, Filo, ets incorregible. Però vinga, va, truquem-los, que sàpiguen com es diverteixen els vells del mas.

0: Vinga, truca tu, que jo vaig a mirar si ens queda vi del bo al rebost. Però del de veritat, el que feien a Cantió, el que no té gust de fusta cremada de laboratori.
1: Vaig i vaig, que tremoli el poble, que torna la verema i l'esperit de Cantió. Caram, està a punt de caure una de grossa. Quins núvols! Corre, Filó, que jo no vull mullar-me.
0: Bufa, si no haguéssim collit el raïm. Pobre pagès, sempre pendent del temps.

Bé, i fins aquí el nostre programa d'avui, perquè les tradicions es poden transformar, però l'esperit de la verema i l'unió de la colla no s'haurien de perdre mai.

0: 107.1 FM. Ràdio Tordera.
1: X, Twitter, l'actualitat al minut. Si passa a Tordera, ho trobaràs al nostre X. Som el teu altaveu d'informació immediata, notícies d'última hora, servei públic i el recull d'aquell avui has de saber que per estar al dia de tot el que t'interessa. Sense girs, només la notícia que necessites. Segueix l'actualitat a @radiotordera a la xarxa social X. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
0: En 107.1 FM. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

0: Bé, amics de la ràdio, avui us presentem un fragment d'una obra prou important i que no reflecteix el passat, sinó les trames d'amor i gelosia que són una constant en la vida. Ens interpreta aquest final d'obra Agnès Balaguer, com a filla del Carmesí, Ramon Ametller, com a Bocamoll, i Salvador Romans, com a Guillem. Ens fa la introducció la Pilar Serra.
1: Qui no coneix o ha sentit parlar de Josep Maria de Sagarra? Josep Maria de Sagarra i de Castellarnau, Barcelona, 5 de març de 1894. Barcelona, 27 de setembre de 1961. Va ser un poeta, novel·lista, dramaturg, periodista i traductor català. Fou l'autor d'obres dramàtiques molt populars i membre destacat de l'Institut d'Estudis Catalans i de la Reial Acadèmia de Bones Lletres. Obtingué nombrosos premis literaris. I d'ell els volem passar un fragment de l'obra La filla del Carmesí. És un poema en tres actes i estrenat el 1929. L'obra destaca pel seu profund caràcter emocional i la seva ambientació, i és considerada una de les peces destacades de la dramatúrgia catalana. L'obra està ambientada al segle XVII, a la plana de Vic, una època marcada per la misèria i els bandolers. La protagonista és la filla d'un saltimbanc i bohemi que viatja de poble en poble. El títol, La filla del Carmesí, prové precisament del característic vestit vermell que porta el seu pare. És una obra de fortes emocions, a on la por es retroba amb l'esperança, en una època on la vida valia ben poc i el patiment, l'odi, l'adulteri, el poder, l'ambició, l'enveja i l'ostentació anaven de costat de la pobresa, el valor, la humilitat i l'honor. Una noia jove, innocent, comprensiva, dolça i somiadora, que fa que la resta del mas descobreixi les seves misèries i que aconsegueix despertar la mort en un hereu groller i prepotent. Ho fa, això sí, sense voler donar cap lliçó d'humilitat, des del propi desconeixement de la malícia. Faríem l'escena final, però abans, i per poder posar en context aquesta escena, escenificarem el que motiva dita escena final. Un dels personatges de l'obra, el Bocamoll, marxant de bestiar, home de dones i de mala sang, molt fatxenda, però covard.

0: Doncs venia a fer una compra. Venia que venguéssiu un cavall. De passada he trobat la vostra dona i ens hem posat un xic a enraonar. I he pensat que tenir-la abandonada i a la cassola mig rostit el gall és una cosa que ni fa ni pinta amb les maneres d'un marit galant.
1: I qui us hi fica, a vos?
0: Oh, m'ho ha dit ella, venia per comprar el cavall. I la mossa, pobreta, està tan sola, és que ella m'ha vist i m'ha cridat. I vaja, que no en dolen les 10 onces.
1: Sí, de tot això no em vull sentir ni parlar. No sou ningú per dir-me aquestes coses. És la meva dona.
0: I no em feu cas.
1: Faig el que vull, sabeu? I no us importa. I aquesta dona està aquí, al davant, ni la teniu de mirar, ni dir mitja paraula, ni tan sols. Us la podeu mirar. I aquell que s'atreveixi a parlar amb ella, tant si és alt com si és magre, com si és baix, jo li arranco la llengua de la boca i l'esclafo la cara amb una mà.
0: No t'has crits, eh? No t'has crits.
1: Doncs què us pensàveu?
0: Doncs pensava que no n'hi ha per tant. Jo sols li deia que prengués paciència.
1: Bona manera de comprar cavalls. Tant us va coure allò de les 10 onces que ara voleu tornar-les a cobrar? Està molt bé, senyor marxant de mules. Per mi, no calleu i en raoneu ben clar, perquè no la preneu d'una abraçada i vos l'emporteu riera avall, que potser jo us faig por. Proveu, toqueu-la.
2: Ensenyar-li el punyal amb molta calma, però fingida, nerviós, amb una rialla agra.
1: Mireu això, és una eina per fer sang. Ser valent a l'orella d'una dona és una cosa que tothom la fa, però no en teniu cap d'eina que talli? O si voleu les ungles, és igual. Voleu aquesta mà? Doncs també estreny. M'hi sobren dits per escanyar un covard.
2: Bocamoll, desconcertat, poruc i ridícul.
0: Jo, covard? Ja n'hi ha prou de plantar cara. Vos sou culpable del que està passant. Jo sóc un home tranquil. Jo no vull fressa. Ordeu-se-la, la dona. Ja me'n vaig.
2: Bocamoll gira cua sense saber que és camí de la porta. Guillem fa 2 passes, li agafa el gec pel cantó del clatell i li diu, gairebé escopint-li a la cara.
1: És clar que us n'aneu, i ben de pressa, però escolteu una miqueta abans. Digueu a tots aquests que us ho preguntin, i saben la jutgessa de l'hostal, que el bandoler, que s'ha rigut de tantes i que el món no li ha vingut d'un pam, ha triat una dona per mestressa i n'està tan gelós del que ha triat, que ni dorm ni reposa ni s'enfia, ni deixa respirar ni enraonar, i té gos que se'n passa les freixures d'aquests que venen a comprar cavalls.
2: Mentre dura l'escena de la violència, la filla del carbassí ha pogut observar-la.
1: I ell me l'havia de robar. Quin fàstic, això, aquest sac de fum que ni és home.
2: La filla del carmesí avança tímidament cap al Guillem. Ara és ella la que se n'adona de la veritat dels sentiments de Guillem.
3: Per mi l'hauríeu mort, però de veres? Per què ha parlat amb mi? Per una cosa com jo, que no val res. Hi ha algú que pugui clavar un punyal a dins del cor d'un home?
1: Guita'm els ulls, escolta'm, criatura. Així, vora el meu pit, dóna'm la mà. Ara no tinc la llengua, però segura, ara no sé si puc enraonar. Per què estic avesat a tractar amb coses que tenen tot l'aire, barroer? No em van parir per primfilar les roses. De dimenta florida jo no en sé. I aquest moment voldria jo canviar-me i, mira, fins i tot tinc por de fer-te por. Ara m'has preguntat si el mataria, si per tu el mataria com un gos. Perquè vegi el que jo faria, has de saber tot el que tinc d'arròs. En aquest món, més de 5.000 vegades, per coses que no valen mig vedell, per 3 crits i 3 galtes despintades, sense peresa m'he jugat la pell, i més d'un cop, en so de pau i de guerra, en so de vi i de pluja o tempestat, no he trigat gota per fer caure a terra un valent amb el ventre foradat. I aquesta condició d'esgarrapaire no era per res que entregui la son del llit. Coses que a mi no m'afectaven gaire, ni valia la pena, ni el profit. Doncs pensa, si per poc perdo la brida, què hauré de fer? De mala sang i tro, la primera vegada de la vida, que em passa alguna cosa de debò. És clar, no ho pots comprendre, criatura, imagina't que un dia em ve un desmai i sento que les venes se m'hi atura un sentiment que jo no havia sentit mai. I després, que la veïna no és prou bona pel meu nervi desfet de tan madur, un dia m'ensopego amb una dona, que és igual que tu. Ve amb el vestit vermell de les bergantes, la cullo de les pedres de l'hostal, d'un cop d'ull, em sembla, una de tantes, i l'he mirada, ni he fet cabal. Però després hi ha un no sé què d'estrella, una punxada a l'ànima, un neguit. Tinc por de mi mateix, m'aparto d'ella i fujo sol a respirar la nit. Penso que m'ha embruixat i em vull distreure. Vull ser aquell home sense cor d'abans, però començo a poc a veure que estic vençut i estic lligat de mans. Me la guaito vestida com les santes i el meu nervi va fugint del llot. Me n'adono que no és una de tantes, sinó que és una millor que tot. I corro per contar-li l'alegria, per dir-li que el meu cor, tot a tardar, ha descobert allò que no sabia. Ha descobert la gràcia d'estimar. I quan dels ulls se m'esbandir la cendra, quan l'ànima no sap si plora o riu, trobo un perdut que me la vol prendre en el moment del meu amor més viu. I jo, que des de les que sóc dels brètols que es barallen ara, aquesta de bo que em volen fer mal, ja pots estar segura que no fallen ni les dents ni la punta del punyal. I tu em preguntes, criatura, si el mataria. I tu te'n feies creus. Per forta que tingués la carnadura, i tant si el mataria, que no veus, que no hi ha sang prou bregada, ni home valent més home que ningú, ni cel, ni infern, ni llamp, ni pedregada, ni res que em pugui separar de tu.
3: Jo no he comprès això que jo sentia, però comprenc tot el que deia el so, i ara sento una mena d'alegria, perquè veig que m'estimes de debò. Els d'aquí dins prou em volien treure, prou em tiraven fel a dins del plat, però no m'ho acabava pas de creure quan em deien que m'havies enganyat.
1: Sí. Sí, t'havia enganyat, com m'enganyava a mi mateix, com enganyava a tots. I tenia mal cor i m'alabaven, i no creia paraules ni sanglots, perquè en el món anava a la deriva, perdut entre una colla de gent, fins que topant en una mirada que et desvella els neguits del sentiment. I jo, que tu no sé qui ets, encara et veig bé. Et vaig veure dormir d'aquí una nit, donant la roba de la meva mare i amb les mans recollides sobre el pit. Jo, que t'he pres com fruita verda i t'he deixat i t'he volgut després, i he vist l'angúnia de poder-te perdre, però et torno a tenir per sempre més. I ara que em sento recollida i meva, sense por, sense engany, sense enemic, el teu esguard tota la força em lleva, i ja no sé el que em passa ni el que dic.
3: Em dius paraules d'un color verd tendre, i aquest moment jo l'esperava tant. Allò que no sabia, sé comprendre, i quantes coses en un sol instant.
1: Vinga.
3: Com no he de creure que els neguits s'acaben? Com puc dubtar del que m'has fet sentir, si em pensava que els homes no ploraven, i si ara veig que tu has plorat per mi?

0: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.
1: Milà Tordera, sempre a prop teu.

0: Matrícula. Escola de Música Crescendo. Fes que la teva passió soni ben fort.
1: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.
2: Bé, amics de la ràdio, avui us proposem un fragment d'una obra prou important de Josep Maria de Sagarra que ens farà reflexionar sobre les mitges veritats i, que és molt important, escoltar les parts en conflicte. A més, en aquesta obra l'autor juga amb la fe religiosa d'una mare i el conflicte d'una criatura que observa escenes que fereixen el cor d'un nen. Un nen que aleshores esdevé un capellà que ja té molt clar les coses de la vida. Ens farà la introducció la Maria Llurba.
3: La ferida lluminosa és una obra de teatre en tres quadres i un epíleg. Original de Josep Maria de Sagarra, estrenada al Teatre Romea de Barcelona la nit del 18 de novembre de 1954. La trama se centra en el doctor Molins, un prestigiós cardiòleg, liberal i agnòstic, que viu un matrimoni profundament distant i infeliç amb la seva dona, Isabel. Ella és una dona extremadament religiosa i beata, la rigidesa de la qual ha creat un mur insolvable entre tots dos. El conflicte esclata quan apareixen diversos elements que sacsegen l'estabilitat familiar. El doctor manté una relació extramatrimonial amb la Júlia, una col·lega de feina que és l'únic refugi emocional que té. El fill del matrimoni decideix fer-se sacerdot, una decisió que Isabel celebra, però que el doctor no arriba a comprendre. La mort sobtada de la dona que estima provoca una crisi profunda en el doctor Molins. L'obra evoluciona cap a una ferida espiritual que, lluny de destruir-lo, acaba sent una font de llum i transformació moral. La ferida lluminosa, que el porta cap a una possible redempció i reconciliació amb el seu entorn. Tenim un melodrama religiós edificant, propi de l'època preconciliar dels anys 50.

l'escepticisme, el sacrifici, el pes de la culpa i la capacitat del perdó, va ser la primera obra emesa íntegrament en català per Televisió Espanyola, el 27 d'octubre del 1964. Us presentem un fragment del quadre segon, una escena que desenvolupa entre la Isabel i el doctor Molins. Interpreten l'escena la Rosa Mas, com a Isabel, esposa del doctor, Salvador Romans, com a doctor Molins, Lluïsa Puig, com a pare Molins, i el narrador, Pons Monfullada.

0: Asseguts a la taula enfront un de l'altre. Doctor Molins a Isabel.
1: És de debò que ha vingut?
2: Ha vingut acompanyat d'un altre, d'un cap vell.
1: No et crec.
2: Pregunto-la a Dionísia.
1: Això t'ho inventes, com tantes altres coses desagradables. Saps que entre tu i jo no pot existir res que tingui una mica d'humanitat. I aquesta comèdia que fa tant temps representem davant dels altres i que t'agrada guarnir-la quan els altres no hi són, amb els teus detallets de pallasso tenebrós, per veure si em pots clavar un pessic o si em pots causar una molèstia. I ara em vols fer creure que el meu fill ha vingut per tu? Que ha posat els peus a aquesta casa i que no ha volgut veure la seva mare?
2: El teu fill. Quin greu et sap que aquest fill teu també sigui meu. Què pagaries per haver-lo tingut amb un altre, Isabel?
1: Enric, cada vegada ets més groller.
2: No t'escandalitzis. Vull dir haver-lo...

0: Ho tingut legalment. Vull dir que quan tu encara feies goig, quan encara en la teva pell hi havia la presència d'alguna cosa que no era repulsiva del tot, i quan tu vas dir, si pare, de bona fe o mala fe, aquell que tenies al costat, en lloc de ser jo, hagués estat un d'aquests respectables barons que serveixen per fer bonica la parada dels imbècils.
1: Escolta'm, per què et permets fer al·lusions? No hem quedat que entre tu i jo ni al·lusions.
0: No es tracta d'al·lusions, és el teu fill. I perquè vegis que no sóc tan depravat com t'imagines, jo els he dit que eres a casa i considerava una crueltat que el teu Ernest, el pare Molins, que ells li diuen, vingués accidentalment al nostre domicili i no donés a la seva mare el gust de saludar-la. He insistit i no han volgut saber res.
1: Però, aleshores, per quin motiu ho han vingut? Per què, precisament, a parlar amb tu, que des de fa 3 anys no t'has dignat ni a dirigir-li la paraula?
0: Perquè els interessava que el visités el doctor Molins.
1: Que el visitessis?
0: Sí, i per 2 motius. Perquè tenien la intuïció que el doctor Molins li faria un reconeixement amb tota la decència i els donaria un diagnòstic honrat. I després perquè el doctor Molins no cometeria la indelicadesa de cobrar-los la visita.
1: I tu l'has visitat? Tu has valgut...
0: Naturalment, Isabel. I amb tota la fredor, com hauria reconegut a consciència un client milionari, que convé deixar-lo satisfet i procurar que no et fugi dels dits.
1: I què té?
0: Què té? Des del moment que no t'han volgut veure o que l'altre no ha volgut que et veiés, et podria contestar que no em dóna la gana de dir-te el que té, que es tracta d'un secret professional i que, en tot cas, ho vagis a preguntar a ell mateix. Ei!
1: Escolta...
0: Sí. Si és que t'ho vol dir.
1: Escolta'm, no siguis cafre, eh? Què li passa al meu fill?
0: No t'alarmis perquè no li passa res. Quan ells han comès la crueltat de no voler que et saludés, deuen tenir uns motius espiritualíssims per obrar d'aquesta manera, però jo no en tinc cap motiu per fer-te patir.
1: Va, explica't d'una vegada i deixa't d'històries.
0: El teu fill, bé, té una lleugeríssima insuficiència mitral, tan lleugeríssima que n'hi val la pena de parlar-ne. Afirmen que ha sofert algun esvaniment, però això pot ser causat per moltes coses, per feblesa, per excés de treball o per contingències de la vida que ells en diuen religiosa. I que jo en dic inhumana aquí...
1: Prou! Això ja no és diagnòstic del doctor Molins.
0: Si vols que et sigui franc, Isabel, aquesta visita m'ha fet l'efecte de tot una comèdia. Una comèdia per molestar-me o per posar-me a prova. Els reverents pares són molt fins, però a mi rellisquen. Es pensen que topen amb un calet.
1: El que ha vingut devia ser el pare Aguilar, oi?
0: Exacte. M'ha dit que així es deia, així mateix.
1: El pare Aguilar és un sant.
0: El sant del teu santoral, Isabel, del teu santoral. Aquestes manifestacions i aquestes qualificacions de santetat tampoc entren en el meu diagnòstic. I tu pots guardar-te'l per tu. Ara, que no és un beneit qualsevol, això, t'ho asseguro. M'ha exposat la teoria de les garrotades, que em sembla una gran teoria. I estic disposat a posar-la en pràctica, encara que no hi tinc massa fe.
1: Em preocupa molt això de l'Ernest. I em preocupa perquè de tu no puc fiar-me'n ni del teu diagnòstic. Per fer-me mal, fores capaç d'ocultar-me...
0: D'ocultar què? Escolta, Isabel, per fer-te mal s'ha inventat coses una mica més importants, una mica més refinades.
1: Refinades? Ets un infeliç, això és el que ets. Un home sense moralitat i res més.
0: Exacte, Isabel, exacte. I la teva neboda Adela ha sortit realment amb el cotxe per anar a donar una sorpresa a aquells solemnes cretins?
1: Sí, ha sortit amb el cotxe. Sembla que t'interessa molt que hagi sortit amb el cotxe.
0: No ho creguis. La teva família no m'interessa res. L'Adela és una mica més simpàtica que tu i prou.
1: T'adverteixo que encara que l'Adela fos la teva amant...
0: Que n'ets, de desgraciada.
2: Una escena potent del matrimoni, i potser encara ho és més, la del quadre tercer. Entre pare Morells, fill de l'Isabel, i la seva mare Isabel. Isabel reclama la presència del seu fill per explicar-li les misèries del seu pare, doctor Molins. Ah, però tot no surt com ella voldria. El fragment que us presentem l'interpreten Lluís Puig com a pare Molins i Rosa Mas.
1: Però no et sembla una gràcia molt especial, aquest avís de Déu?
3: I per què dius amb tanta vehemència que era un avís de Déu?
1: El teu pare anava a matar-me. Comprens? A matar-me!
3: Et vull creure, mamà, però no tinc cap necessitat de creure que allò que tu has vist o que t'has semblat que veies era un avís de Déu. Déu ho ha permès. Això sí que ho crec, perquè no passa res que Déu no ho permeti. Però afirmar amb aquesta seguretat que tu fas que la teva visió ha estat una gràcia o un avís de Déu...
1: Doncs d'aquí?
3: Què sé jo d'aquí? Jo només sé que hi ha moltes forces sobrenaturals que Déu permet, però que no són de Déu. El mal també té els seus ministres i les seves al·lucinacions o les seves realitats.
1: Vols dir que pot haver estat el diable?
3: I per què no? Tan orgullós estàs de la teva santedat que pretens creure que Déu ha destacat un policia per la teva protecció personal.
1: Que et burles de la teva mare?
3: No me n'he burlat mai. I aquest seria el moment menys a propòsit per fer-ho. No, mama. Només et suggereixo que no t'enfiïs massa de l'origen diví de la teva visió.
1: No m'has salvat la vida?
3: Ho vull creure.
1: Doncs aleshores...
3: El fet de salvar-te la vida no és cap raó que provi el que només són il·lusions teves. T'has salvat la vida, acceptem-ho. Però a preu de què?
4: Ràdio Tordera. Serveis informatius.
5: Benvinguts i benvingudes als serveis informatius. Els parla Genís Mas. Comencem amb les notícies més destacades d'avui diumenge 27 de setembre de 2026. Ràdio Tordera ha presentat la nova programació per a la temporada 2026-2027, una graella que reforça la informació, l'esport i la cultura de proximitat i que s'adapta als nous hàbits de consum de l'audiència. Un dels canvis principals és la reorganització del matí. L'emissora concentrarà els continguts informatius en un únic magazín de 8 a 1 del migdia, una decisió basada a les dades d'audiència que indiquen que el matí és la franja amb més consum de ràdio en directe. La nova proposta funcionarà amb un sol guió matinal, ampliarà l'horari d'informació i incorporarà nous espais dins de l'informatiu. A més, s'avança l'emissió dels continguts esportius i es potenciaran formats com l'infopodcast i enganxats als pedals. La temporada també arriba amb diverses novetats com a Primera Hora, Hora Maresme, Rambla 54, la retransmissió del Futbol Sala, els audiollibres, Cubell d'Històries i Enganxat als pedals. El cap dels bombers voluntaris de Tordera, Eduard Caimel, ha fet balanç de la campanya forestal d'aquest estiu, que encara es manté activa fins a finals de setembre. En declaracions, Caimel ha qualificat l'estiu com a atípic, començant amb molta humitat després d'un hivern plujós que va permetre als boscos recuperar-se bé, però que aviat es va capgirar amb l'arribada de la calor intensa. Segons ha explicat, s'han patit tres onades de calor i situacions de calor disponible. Això es va notar de seguida amb diversos focs de vegetació al juny, com el de Tiana, i posteriorment al juliol, com a incendis com els de la Bisbal, Fontcoberta i Mas Llorenç, coincidint amb la primera onada de calor forta per la dia de Sant Joan. L'Ajuntament de Tordera ja ha fet públics els resultats dels pressupostos participats 2026 després del que el període de votació celebrada entre el 8 de juny i el 19 de juliol arribi a la seva fi. En aquesta edició, un total de 834 persones votants han participat en el procés, distribuint-se entre les 11 zones que es divideix el municipi. Els pressupostos participats són un procés consolidat a Tordera que té com a objectiu principal que els veïns i veïnes puguin presentar i escollir propostes de millora per a la seva zona de residència. Per això es destina una aplicació de pressupostos de 200.000 euros d'inversió que es distribueix entre les diferents zones segons criteris objectius de repartiment. Enguany, a més, cal sumar-hi les partides de les propostes guanyadores de l'edició anterior, que van decidir reservar diners, fet que va permetre incrementar la xifra de sortida d'aquesta edició. Els resultats han deixat un panorama variat amb propostes d'equipaments esportius, millores en espais públics i, en alguns casos, la decisió de reservar els diners per a futures actuacions. Totes aquestes que les podeu consultar a la nostra pàgina web, a la notícia destacada dels pressupostos participats. En esports, el Club Futbol Tordera busca confirmar el bon inici de Lliga en la seva visita a Begur, després d'una estrena somiada amb la golejada per 5-2 davant l'Sporting Vidrarenca a casa. L'equip tordereng afronta el primer desplaçament de la temporada per mesurar forces contra el Begur avui a 4:45 de la tarda. Per la seva banda, el Club Futbol Begur no posarà les coses gens fàcil. El conjunt local arriba a la cita després de rascar un empat al complicat camp del Sant Jaume Olot B durant la primera jornada. Ara, en el seu debut com a locals al camp municipal de Begur, els empordanesos voldran fer valer el factor camp per sumar el primer triomf de l'any. Aquest enfrontament servirà de termòmetre per mesurar la capacitat de resposta del Club Futbol Tordera com a visitant davant d'un rival rocós de la categoria. Enllaçar una segona victòria consecutiva permetria a l'equip establir-se des de l'inici a la zona noble de la classificació i reforçar el missatge que han tornat a segona catalana amb ambició. Aquesta retransmissió que també es podrà seguir a través del YouTube de Ràdio Tordera i de la 107.fm a partir 4:45 de la tarda, un quart d'hora abans que inici el partit amb els nostres comentaristes. I acabem amb un breu repàs del temps avui diumenge, que tindrem un dia marcat per als núvols, sobretot a primeres hores del matí. Sí que el sol ha fet acte de presència, però a partir del migdia ja els núvols que van agafant terreny. No es descarta algun ruixat cap al vespre, tot i que les pluges arribaran cap a demà dilluns i a principis de setmana. Unes pluges que també s'allargaran durant tot el que quedarà de setmana.
4: Serveis informatius de Ràdio Tordera. El cap de setmana, el rock a Ràdio Tordera es diu Rockmasters. Rockmasters, un programa del vostre amic Xavi Canigó. Història, anècdotes i molta música de les grans formacions de tots els temps. Rockmasters, el programa de rock a la teva amiga. El

Bona tarda o bona nit, depenent si esteu escoltant el programa el dissabte o el diumenge. Comença aquí un dia més, un cap de setmana més, un Rockmasters més. Avui el programa porta accent gallec. Avui posem el disc en viu amb Los Suaves. És un disc als 29 anys, 9 mesos i un dia, un àlbum que van commemorar per mostrar la carrera ininterrompuda, un títol que en si mateix és una declaració de principis, la d'una banda que mai ha mesurat el temps en dècades rodones ni en dates assenyalades, sinó dia a dia, concert a concert, cançó a cançó. Yossi Domínguez a la veu, Alberto Cereijo i Fernando Calvo a les guitarres, Charlie al baix i Tino Mojón a la bateria, cinc músics d'Ourense que van decidir que el rock dur es podia parlar, es podia cantar tant en espanyol com gallec. I amb la mateixa força que amb qualsevol altra llengua. Van tenir tota la raó del món, quasi 30 anys de carreres condensades en dos CDs gravats en directe. Així és que cordeu-vos les sabates, poseu-vos bé el cinturó, que comencem. I la millor manera de començar és amb la primera pista del disc. Preparados para el rock and roll. Un títol que és una ordre, un avís i una filosofia de vida al mateix temps. La cançó obre el concert com una porta que s'esbotza. Alberto entra amb la guitarra sense avisar Tino i posa la bateria sòlida i inamovible. I Yossi agafa el micròfon i canta des d'aquell lloc on la veu ja no és només veu, sinó actitud feta. So de veritat. No hi ha escalfament, no hi ha protocols. Los Suaves surten a l'escenari com el que són, una banda de rock and roll de debò. I en 30 segons has oblidat tot el que tinguis al cap, tot el que t'amoïni. Anem a escoltar, doncs, Preparados para el rock and roll, de la mà dels protagonistes avui, el nostre Rockmasters, Los Suaves aquí.

Preparados per al rock and roll, un inici que no demana mai permís, ara la cara més fosca i visceral de la banda. I Yossi Domínguez és un lletrista que no menteix, i hi ha moments en la seva trajectòria que la veritat que escriu fa mal de debò. No perquè sigui cruel, sinó perquè és real, perquè és la seva pròpia vida posada sobre el paper sense cap tipus de filtre ni de consol. Cuando los sueños se van és una d'aquelles cançons on Yossi no deixa cap escapatòria. La lletra és fosca fins al moll de l'os. Parla de la mort dels ideals de l'alcohol com anestèsia contra una vida que no va sortir com esperava. De la solitud. Parla d'aquella solitud que s'instal·la quan els somnis de joventut han desaparegut un a un sense que te n'adonis. I d'una bellesa que arriba sense consol i sense les coses que havies imaginat. No hi ha esperança al final del tema, no hi ha tornada que ho redimideixi tot. Yossi canta des d'un lloc de nihilisme pur i dur, amb aquella veu escardada que és la seva signatura. Musicalment és un mig temps de hard rock pesat amb Alberto construint un paisatge de guitarra dens i opressiu que acompanya perfectament la gravetat de la lletra. En directe la cançó pesa com una llosa i el silenci que deixa quan acaba és el millor indicador que ha fet el seu efecte. Cuando los sueños se van, los suaves, els protagonistes avui, el nostre Rockmasters.

Cuando los sueños se van, la veritat sense cap tipus d'anestèsia. Ara los suaves i la seva relació amb la gran poesia espanyola. Josi Domínguez és un home que llegeix, que estima la poesia i que no té cap complex a l'hora de portar un gran text literari al rock. Hi ha cas, un cas concret en la seva discografia on aquesta operació produeix un resultat que sorprèn bastant. Palabras para Julia és la musicalització del poema homònim de José Agustín Goytisolo, gravada l'any 1997 de l'àlbum San Francisco Express, seguint l'estela de la versió clàssica de Paco Ibáñez. Però on Paco Ibáñez portava el poema des de la cançó de l'autor, delicada, íntima, continguda, los suaves el porten al heavy metal més contundent. La versió és poderosa, accelerada i sense concessions, amb Alberto desplegant un solo de guitarra virtuós i agressiu que no s'espera ningú en una cançó amb aquell text al darrere. És la paradoxa perfecta de los suaves. Agafar les paraules d'amor d'un pare a la seva filla, aquell poema que prometia que el món podia ser millor, i enviar-les a través d'un mur de distorsió i adrenalina pura. En directe, és una cançó que no crea cap silenci contemplatiu, crea tot un volcà. Anem a escoltar Palabras para Julia, anem a escoltar els protagonistes avui al nostre Rockmasters, els suaves.

Goiti Solo, Goiti Solo Fed Heavy Metal per Alberto Cerejo i Josi Domínguez. Tres generacions, un poema, cap concessió. Hi ha cançons en el calçoner de Los Suaves que van molt més enllà del format habitual del rock per esdevenir autèntics símbols d'identitat col·lectiva, peces on l'orgull per la terra natal s'entrellaça amb la duresa del destí, el pas del temps i la connexió directa entre la memòria popular i l'electricitat de l'escenari. El Afilador és un homenatge profund i commovedor a la figura històrica de l'esmolador ambulant d'Ourense, la ciutat batejada popularment com a Terra d'Oxispa, aquells artesans itinerants que recorrien pobles i camins empenyent la seva roda de fusta per guanyar-se el pa. Lluny d'un folclore superficial, la lletra de Josi utilitza aquest ofici tradicional per retratar la solitud, el desarrelament forçat de la migració gallega i la lluita silenciosa contra la misèria. El tema s'obre amb el son confusible del xiflo, el xiulet tradicional que anunciava l'arribada del treballador a la plaça abans que el grup arrenqui un mig temps solemne i carregat d'emoció. Les guitarres d'Alberto i Fernando teixeixen una tranyina melòdica densa i punyent, mentre la veu de Josi transmet un respecte i una melancolia que posen la pell de gallina. Anem a escoltar O Afiador, anem a escoltar els nostres protagonistes avui, els Rockmasters, els Suaves.

o Afiador demostra com el rock dur pot rescatar la memòria a tota una generació de treballadors humils i després d'aquest viatge a les arrels gallegues continuem endavant amb la següent aturada del concert i és que hi ha una dimensió de les suaves que no sempre es destaca prou quan es parla d'ells, la del compromís social, la de la banda que no mira cap a un altre costat quan la realitat és incòmoda. I dins d'aquesta dimensió hi ha una cançó que és probablement la més dura i la més vella que han escrit mai, una cançó que no van incloure en el concert de la Riviera i que va donar lloc a aquest disc, però que forma part indestructiblement de la seva història i que no podem deixar fora d'aquest programa. Pardal, que en gallec és la forma popular de pardal, el gorrió, aquell ocell petit, marronós, anònim, que ningú no mira, és una peça d'una cruesa, d'una tendresa que costen de sostenir alhora. Jo si agafo el nom d'aquest ocell insignificant i el converteix en el sobrenom del protagonista de la cançó. Un marginat, un indigent, una persona atrapada en la pobresa i en les addiccions, a qui la societat ha deixat de veure. Com un pardal, passa desapercebut entre la multitud, com un pardal a l'hivern sota la pluja gallega, tremola sense refugi, sense ningú que l'aculli. La lletra no deixa escapatòria. El protagonista mor sol al carrer, víctima del fred i de la pena. Murió de frío, murió de pena. I ningú s'abaixa, ningú s'esnolla a recollir-lo. La paradoxa terrible és la del pardal, un ocell que hauria de poder volar i ser lliure, però quan cau de l'arbre, ferit i no pot aixecar-se al vol, és una gran putada. La música és austera i freda com el ciment d'una nit en ple gener. No hi ha ornaments, no hi ha consol. Sols la veritat nua d'una vida que s'acaba sense que ningú se n'adoni. Anem a escoltar Pardau, anem a escoltar Los Suaves, els nostres protagonistes avui al Rockmasters.

recordeu, és el pardal que cau i que ningú recull, una de les cançons més importants del rock en espanyol. Ara tornem a l'himne que resumeix tota la seva filosofia de vida, i és que si haguessin de resumir en una sola frase allò que els va mantenir dempeus durant 30 anys, Josi i els seus companys, probablement diríem que és el que diu el títol d'aquest tema. No és una declaració grandiosa ni un manifest artístic, és simplement la veritat nua d'una banda que ha traït el rock, o millor dit, perdó, que ha triat el rock per sobre de la comoditat, de la seguretat i de qualsevol altra opció que la vida els hagués pogut oferir. No puedo dejar el rock és l'himne personal de Los Suaves, la cançó que els defineix millor que cap altra biografia o entrevista. La lletra és una confessió sense embuts. El rock no és una feina ni una carrera, és una addicció, una necessitat física i emocional sense la qual la vida tindria menys sentit. En directe, és el moment on Tino Mojón fa que la bateria parli a un ritme que obliga tot el públic a bellugar-se, mentre Alberto i Fernando teixeixen un mur de guitarres que fa que la sala sembli més petita del que és. Anem a escoltar No Puedo Dejar el Rock, anem a escoltar Los Suaves, els protagonistes avui al nostre Rockmasters.

d'aquelles cançons. La història que narra Josi és un descens sense retorn, una noia que s'enamora de la persona equivocada, que cau en la prostitució i en les addiccions, i que va perdent tot el que tenia per davant, la família, la salut i la dignitat, fins a morir consumida, malalta i sola, en la més absoluta misèria. No hi ha redempció, ni segon acte. La Lola de la cançó acaba sola i oblidada com el pardal de la cançó anterior. El contrast entre la tragèdia de la lletra i la hipercoratjabilitat de la tornada és intencionat i pertorbador. El públic salta i crida el nom de Lola, mentre la història que l'envolta és pura foscor, que no deixa escapatòria. Anem a escoltar Dolores, se llamava Lola, els suaves, els nostres protagonistes avui, els Rockmasters.

0: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
1: Bon dia, són les dues, us parla Eduard París.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Els castellers d'Esparreguera es proclamen guanyadors de la primera jornada del 30è concurs de castells, celebrada aquest matí a la plaça del castell de Torredembarra.
3: Després d'una diada que no s'ha decidit fins la cinquena ronda, el pot l'han completat els castellers de Figueres i els castellers de Cerdanyola.
1: Repassem la resta de titulars de la jornada. Lídia Porta, bon dia.
4: Bon dia, Eduard.
1: En plana política, els manifestants que van acampar ahir a la nit a la Puerta del Sol després de la manifestació pel nou decret d'habitatge continuen instal·lats al centre de la capital espanyola.
3: A més, ja han avisat que mantindran la concentració tot el temps necessari, emulant la que va tindre lloc fa 15 anys amb el 15M. El president Pedro Sánchez ja ha confirmat que s'ha estat treballant en aquest contrarrelotge per portar dimarts el decret al Consell de Ministres.
1: I aquí a casa nostra, el sistema educatiu català afronta una situació que els equips directius defineixen com a d'emergència.
3: Segons l'Associació de Directius de l'Educació de Catalunya, no és suficient invertir el 6% del PIB en educació en aquest futur.
1: Moment ara per conèixer la previsió del temps per a la jornada d'avui. Mar Jaureguizar.
5: Ens hem despertat a primeres hores del matí d'aquest diumenge amb la presència abundant de molts núvols a tot el litoral i prelitoral català que, de fet, ens acompanyaran a la resta de la jornada. En canvi, com més a l'interior, el matí ha estat molt més assolellat amb pinzellades de núvols alts i prims. Aquestes hores de la jornada, les temperatures són molt semblants a les d'ahir dissabte o inclús una miqueta més, i fins a primeres hores de la tarda aquests valors a les màximes es podran enfilar lleugerament al voltant dels 30-32 graus, sobretot al Pla de Lleida. A les immediates hores també haurem d'estar pendents d'aquests núvols que s'ubiquen sobretot a tot el litoral, on ens podrien portar alguna tímida gotellada al litoral central. I a més, aquestes hores tenim la formació de moltes nuvolades al Pirineu, on no descartem l'aparició també d'alguna gotellada a punts com l'Aran, el Pallars o també a les zones més elevades de la Cerdanya i del Ripollès. Demà, inici de setmana, amb molts més canvis a la vista.
1: I en cultura, el britànic Mike Leigh ha estat el gran protagonista de la 74a edició del Festival de Sant Sebastià amb Tender Loving Care, que ha aconseguit la Conxa d'Or, el premi al millor guió i el de millor interpretació protagonista per a Kate O'Flynn.
3: El premi del públic se l'ha endut La Bola Negra, que li ha reportat als directors Javier Ambrós i Javier Cabo el Premi de Cannes amb la millor direcció. El film també ha estat escollit per representar Espanya en els Oscars de Hollywood.
1: I en els esports, la selecció espanyola de futbol s'imposa a Anglaterra per 2-3 en la seva estrena a la Nations League. La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:03. Esteu escoltant el Notícies en Xarxa, edició migdia. Darrere nostre a la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Lídia Porta i jo mateix, Eduard París. Com us acabem d'explicar, els castellers d'Esparreguera s'han proclamat guanyadors de la primera jornada del concurs de castells, celebrada aquest matí a la plaça del castell de Torredembarra, després d'una diada molt igualada que no s'ha decidit fins a la cinquena ronda. Al podi l'han completat els castellers de Figueres i els castellers de Cerdanyola. Des del municipi del Baix Gaià i tenim en directe des d'Ona la Torre Raquel Martínez. Bon dia.
6: Bon dia, ara mateix ha acabat la roda de premsa final de balanç d'aquesta edició del concurs de castells a Torredembarra, on, com dèieu, els castellers d'Esparreguera han estat els guanyadors de la primera jornada del concurs de castells. Figueres i Cerdanyola han completat el podi d'una diada que s'ha disputat aquest matí, on la colla Bordeu s'ha imposat gràcies al 5 de 7 amb l'agulla que han fet en cinquena ronda. Abans havien aconseguit també un 5 de 7 i un espectacular 3 de 7 aixecat per sota que ha fet vibrar la plaça del castell per sumar un total de 1.940 punts. Des de la Junta Tècnica, durant la roda de premsa, en Francesc Salvador ha dedicat el trofeu als membres de la pinya.
7: Dona molta importància a aquest trofeu, el té la pinya, els baixos, tota la sorta de rengles que tenim, perquè s'han fet una actuació de...
6: El concurs s'ha decidit per només 15 punts de diferència respecte a la colla castellera de Figueres, que ha fet el 5 de 7, el 2 de 7 i el 7 de 7. En Jaume Bahí ha destacat el bon ambient que s'ha viscut durant tot el certamen.
8: Sí que es veu el punt de competició, però també es veu el punt de germanor.
4: Si va que vosaltres portin castell més gran que el meu, però jo faré pinya. I va al darrere quan tu el descarregues. I és, per mi és el millor. Perquè el que es viu en aquesta plaça no, no crec que es vigui a les altres places més grans, i, però per mi ha estat excel·lent. I l'organització...
6: Pel que fa als castellers de Cerdanyola, han signat la Torre de Set com a millor construcció. En total, de les 44 construccions que s'han intentat, 36 han quedat descarregades per part de les 12 colles participants i només hi ha hagut dues caigudes.
1: Moltes gràcies, Raquel, i superem doncs aquesta primera entrega del 30è concurs de castells. Recordem que el cap de setmana vinent arribarà al plat fort dissabte i diumenge a la Tàrraco Arena Plaça de Tarragona amb les 32 colles més ben classificades a la classificació que lluitaran per aquest 30è concurs de castells. Canviem de tema. Els manifestants que van acampar ahir a la nit a la Puerta del Sol després de la manifestació pel nou decret d'habitatge continuen instal·lats al centre de la capital espanyola i ja han avisat que mantindran la concentració tot el temps necessari, emulant així la que va tenir lloc fa 15 anys amb el 15M.
8: Des d'allà, la portaveu del Sindicat de Llogateres de Madrid, l'Alicia del Río, ha instalgut al govern a incloure en el decret la pròrroga automàtica dels lloguers.
9: Que no nos puedan echar. Y si esto no se aprueba... En este país siguen gobernando los fondos buitre. Por eso está clarísimo lo que tiene que pasar este martes y de verdad le decimos al gobierno progresista que lo piense bien. Y yo le pregunto realmente, esta acampada le pregunta a Pedro Sánchez, ¿qué problema tiene su partido con que haya vidas estables en este país para un 30% de la población que somos quienes somos inquilinos?
8: Ahir, en un vídeo penjat a les xarxes socials, Mari Carmen apel·lava directament al president Pedro Sánchez a tirar endavant el decret.
1: Per la seva banda, Enric Aragonès, portaveu del Sindicat de Llogateres a Catalunya, exigeix la inclusió dels contractes indefinits a aquest nou decret.
10: Per això cal que inclogui aquest decret la renovació automàtica de contractes, els contractes indefinits. I això és un avís pel PSOE i per Sumar. Qualsevol decret que no inclogui aquestes mesures que els sindicats hem posat sobre la taula serà una farsa. I així ho denunciarem. La gent no està sortint al carrer per tornar-se a trobar, com ens hem trobat tantes vegades, amb mesures cosmètiques que portin més decepció i més frustració.
8: El sindicat també prepara una acció per demà a Barcelona, coincidint amb la visita de Pedro Sánchez en aquesta ciutat.
1: Parlem també precisament del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, que ha confirmat que s'està treballant a contrarrelotge per portar precisament dimarts aquest nou decret al Consell de Ministres.
11: Mari Carmen, tengo un mensaje para ti. El gobierno está trabajando contrarreloj para llevar el próximo martes el Real Decreto Ley sobre Vivienda. Y pido a los grupos parlamentarios que hagamos un último esfuerzo para que sea convalidado en el Parlamento Nacional por Mari Carmen y por los millones de españoles y españolas que sufren la crisis de la vivienda. Porque no es una cuestión de ideología, es una cuestión de humanidad, de humanidad.
8: Sánchez ha parlat en un acte a Getafe per presentar els candidats a Madrid. I el PSOE també està negociant amb Junts perquè el seu vot és imprescindible perquè tirin davant en el Congrés. Els socis de Sumar, però, avisen que no acceptaran un decret aigualit i amenacen de plantar el Consell de Ministres. Sánchez ha apel·lat a totes les forces polítiques a fer un últim esforç per aprovar aquesta mesura.
1: Parlem del sistema educatiu català, que afronta una situació que els equips directius titllen com a d'emergència.
8: Segons el president de l'Associació de Directius d'Educació de Catalunya, Jordi Satorra, no és suficient invertir el 6% del Producte Interior Brut en educació en el futur. Per ell, les mesures són urgents i s'han de posar ara mateix.
12: Per desgràcia, els resultats de PISA no demostren que hem tocat fons. El demostra que estem davallant acceleradament.
13: No hem tocat fons. Podem anar més avall. I si no posem tots aquests remeis, encara ja serà pitjor quan es tornin a fer proves PISA i si es fan ben fetes, clar.
12: El que estem dient és això, planificar això a un any vista, que veurà unes mesures que s'assemblaran molt a les que es podien estar aplicant ara mateix, i no descartem el debat, però el que veiem és que mentre hi hagi aquest debat hi hauria d'haver aquesta més elements de solució a l'emergència educativa en què ens trobem. I veiem que no estan arribant a la velocitat que la necessitat educativa del país necessita. Llavors vol dir que els resultats no seran bons.
8: Podreu seguir l'entrevista completa a la vostra televisió local i a la plataforma La Xarxa Més.
1: I en plana jurídica, recordem que el jutge Juan Carlos Peinado es jubila avui, als 72 anys, després d'haver enviat a judici amb jurat popular Begoña Gómez, dona del president Pedro Sánchez, pels presumptes delictes de tràfic d'influències i malversació de cabals públics.
8: Avui mateix Peinado fa 72 anys, l'edat màxima de jubilació que tenen els jutges. Divendres va ser el seu últim dia al jutjat d'instrucció número 41 de Madrid. Això havia prorrogat la seva activitat per poder completar la instrucció d'aquest cas.
1: Amb aquesta jubilació es deixa sense efecte, doncs, l'expedient disciplinari que el Consell General del Poder Judicial va obrir per la interlocutòria, on deia que els escortes de Begoña Gómez podrien facilitar-li una eventual sortida del país.
8: Peinado va ingressar a la carrera judicial amb 40 anys, no per oposició lliure, sinó per concurs de mèrits. Abans havia exercit d'advocat i de secretari municipal. Dins de la seva trajectòria i especialment la instrucció del cas Gómez han estat objecte de moltíssima controvèrsia. També ha generat molt de debat el fet que la seva filla estigui vinculada al Partit Popular.
1: I en matèria d'agricultura, el conseller Òscar Ordeig assegura que la Generalitat mobilitzarà tots els recursos que pugui i que estiguin al seu abast per compensar la situació de pèrdua de costos que viu el sector agrícola a causa de diferents factors, com el preu del carburant.
8: Això no obstant, ha reconegut que no es podrà absorbir totes les pèrdues i caldrà buscar el consens per decidir on es destinen aquests recursos. Tot això, amb la visita posada a la taula agrària, està convocada per demà amb diferents organitzacions del sector.
1: I encara un altre punt en aquest sector primari és que el Canal d'Urgell tanca avui la campanya de rec amb unes bones reserves d'aigua que són de més del 50% de l'embassament de Rialp. Això, tot i l'elevada demanda que hi ha hagut per la forta calor de l'estiu, que ha estat sostinguda des de finals de maig i, de fet, encara s'allarga durant aquest mes de setembre.
8: La pràctica abstinència de precipitacions també ha contribuït a demanar més aigua per regar. Però, segons el president dels regants, Amadeu Ros, el calor tan bèstia és responsable de les pèrdues que registren les produccions de la majoria de cultius en l'àmbit del canal. El panís, el cereal i la fruita, entre altres, no han arribat als mínims per cobrir els costos. El canal tanca ara 3 setmanes, però tornarà a obrir el 19 d'octubre si no plou.
1: Parlem ara de turisme, i és que amb l'arribada de la tardor i la tornada a la rutina, la Costa Brava encara manté bona part de la seva activitat.
8: El pont de la Mercè i el bon temps han afavorit les noves escapades, mentre que el sector aposta cada vegada més per allargar la temporada més enllà dels 2 mesos d'estiu. Televisió Costa Brava, Raül Martín.
14: Amb el final de l'estiu i la tornada a les escoles i a la rutina laboral, la Costa Brava comença a recuperar el ritme habitual, però el turisme encara no ha desaparegut. Aquest cap de setmana, la celebració de la Mercè a Barcelona amb el 24 de setembre com a dia festiu ha afavorit les escapades i les estades de proximitat. I és que cada vegada són més els visitants que aprofiten el setembre per fer vacances o escapades, en un moment en què les temperatures són més suaus i els principals punts turístics estan menys massificats.
15: Bé, sí que és cert que ja des de l'11 de setembre, diguéssim, no, que ja ha començat també el període escolar, ha baixat el que és el turisme, sobretot el nacional, perquè molta gent ja acaba les vacances i ha tornat el que és l'escola, però sí que és cert que encara tenim molt bon temps i, per tant, aquest pont o aquest cap de setmana llarg està anant bé. Molta gent també de Barcelona, segona residència, que tot i ser les festes de Barcelona, han vingut aquí a la nostra comarca i, per tant, un bon cap de setmana.
14: D'aquesta manera, la Costa Brava afronta les últimes setmanes de setembre amb la mirada posada en allargar una temporada que cada vegada més va més enllà dels mesos de juliol i agost.
1: I on també es parla de turisme és Altafulla, al municipi del Tarragonès, que en el seu cas ha iniciat un procés per definir com ha de ser el seu model turístic.
8: Per fer-ho, vol escoltar les opinions dels veïns i empresaris a través d'una enquesta pública. Un dels principals qüestions que s'hauran de valorar és la regulació dels habitatges turístics, tenint en compte que és un municipi altament tensionat. Des d'Altafulla Ràdio ens ho explica la Carol Cubota.
16: Els veïns d'Altafulla poden respondre a l'enquesta en línia fins finals de novembre. Es volen recollir aportacions que contribueixin a dibuixar una vila que tingui un equilibri sostenible entre la seva principal activitat econòmica i la vida dels seus veïns. I l'existència d'apartaments de lloguer temporal serà una de les peces clau d'aquest model turístic que es vol definir. Un reglament n'ha de determinar les característiques tant per aquells que vulguin renovar les exigències actuals com pels que en vulguin una de nova. Ara mateix, però, estan suspeses perquè Altafulla és un municipi tensionat. En parla la coalcaldessa Alba Muntades.
17: Decaurien l'any 2028 i per tant, perquè es puguin renovar, hem de determinar quines característiques han de tenir aquests habitatges que demanin llicència d'ús turístic.
16: Un cop recollides les aportacions ciutadanes, s'incorporaran a una comissió de tècnics i polítics per redactar el reglament. S'espera que aquest passi pel ple a principis de l'any vinent i pugui entrar en vigor abans de la tardor del 2027, ja que totes les exigències actuals caducaran al 2028. Així es donarà marge als propietaris perquè tramitin la renovació.
1: Obrim plana local i ho fem parlant de gastronomia, perquè el restaurant Pícnic de Sitges serveix aquest migdia el seu últim torn de menjars, i és que el Ministeri de Transició Ecològica recuperarà la possessió dels terrenys en base a la llei de costes.
8: L'Ajuntament de Sitges ja treballa amb el Ministeri per definir el futur de la zona, que va tancar dos establiments més i encara estan en desús. Canal Blau FM, Carles Monasterio.
18: Després de 70 anys en funcionament i fins a 4 generacions familiars, el Ministeri de Transició Ecològica ha ordenat el tancament definitiu de l'establiment per incomplir la llei de costes per la seva ubicació en domini públic maritimoterrestre. Amb la recuperació possessòria del Pícnic, el Ministeri donarà per finalitzada la recuperació dels 3 edificis situats en aquest tram de passeig: Pícnic, Kansas i Club de Mar. A l'espera de quin serà el futur de la zona, l'Ajuntament de Sitges torna a demanar al Ministeri poder-se quedar amb l'ús de les instal·lacions fins que no s'hagi de començar l'actuació que s'hi executarà i que encara està per decidir. La voluntat és evitar la degradació de l'edifici i que quedi tancat amb plaques de ferro, tal com ha passat amb Kansas i Club de Mar.
19: Hem de demanar què passa ara, què farem ara, i volem nosaltres formar part. Nosaltres, si bé recordeu, quan vam venir a dir que ho tiraven a terra, van dir que el juny d'aquest any tindrien un projecte. No el tenen encara. L'hem demanat moltes vegades, no el tenen. Ara hem tornat a demanar que ens han d'ensenyar quin projecte hi ha. Hem demanat fer una taula de treball amb Sitges perquè nosaltres volem estar en les preses de decisió.
18: L'Ajuntament de Sitges ha confirmat que està previst que representants del Ministeri vinguin durant el mes d'octubre a reunir-se per parlar sobre el futur d'aquest tram de litoral. La voluntat és que Sitges pugui formar part de la decisió del projecte que, a priori, el Ministeri té previst executar.
1: Obrim el bloc cultural. Comencem parlant de cinema. La coproducció catalana 5 Minutos Más, dirigida per Javier Ruiz Caldera i amb guió de Berto Romero, ha obtingut la Conxa de Plata a la millor interpretació de repartiment per a Javier Cámara. El palmarès també ha reconegut el curtmetratge Ningú Borda, produït per l'ESCAC i dirigit en aquest cas per Julia Caldwell Serra, amb una menció especial a la secció Nest. El premi del públic se l'ha endut La Bola Negra, que li ha reportat als directors Javier Ambrosi i Javier Calvo el premi de Cannes a la millor direcció. El film també ha estat escollit per representar a Espanya en els Oscars de Hollywood. També recordem, en aquest cas seguim parlant del Festival de Sant Sebastià, i és que el britànic Mike Leigh ha estat el gran protagonista de la 74a edició amb Tender Loving Care, que ha aconseguit la Conxa d'Or, el premi al millor guió i el de millor interpretació protagonista per a Kate O'Flynn.
8: La coproducció catalana de 5 Minutos Más, dirigida per Javier Ruiz Caldera i amb guió de Berto Romero, ha obtingut la Conxa de Plata a la millor interpretació amb el repartiment de Javier Cámara.
1: Parlem precisament, com hem dit abans, de La Bola Negra, i és que aquesta ja ha arribat als cinemes envoltada d'expectació. La nova pel·lícula dels Javis, que representarà Espanya als Oscars, ha començat el seu recorregut comercial després de passar per festivals com el de Cannes, Toronto i Sant Sebastià, on aquest cap de setmana, com acabem d'explicar, s'ha endut el premi del públic.
8: És una proposta que amaga una visual molt treballada. Els companys del 9FM han parlat amb la seva directora de fotografia, Cris Jornada. Des del 9FM, Núria Parera.
20: La Bola Negra ja és als cinemes després d'una estrena avalada pels festivals. Però darrere de l'impacte del film hi ha també una aposta visual molt treballada. La directora de fotografia, Cris Jordana, explica que l'objectiu era fugir de fórmules ja conegudes i crear un llenguatge propi.
21: Les històries comencen i al principi potser no es nota molt, però es va com exacerbant la manera d'explicar-les diferent. Que explicar-les diferent vol dir que la càmera fa coses molt diferents en una i en l'altra.
20: Les històries de La Bola Negra no es diferencien només pel color o pel format. La càmera també canvia el seu comportament en funció del que s'explica. Una decisió que, segons la manlleuenca, feia la proposta més arriscada.
21: Una de les històries que la càmera no es mou, si no es mou un personatge està seguint un personatge o tal, i en canvi en l'altra la càmera és molt activa.
20: Una aposta visual que Jordana defensa com una pel·lícula sense complexos a l'hora d'explicar el que vol explicar.
21: Crec que és una senyora pell. S'explica el que es vol explicar sense cap complex de ai, és que potser... I a mi això ho trobo molt important, i més en l'art, que si no guardem aquests espais com per expressar-nos lliurement i arriscar-nos i tot, no sé quins quedaran.
20: Ara el film afronta el repte de les sales comercials després d'un recorregut pels festivals i amb el públic de Sant Sebastià ja al seu costat.
1: Canviem el cinema per la música. Una platja del Bogatell plena de gom a gom ha estat l'escenari aquest dissabte de l'últim concert a Barcelona de Love of Lesbian, després que el passat mes de febrer el grup anunciés una aturada indefinida.

0: En una nit carregada d'emocions, el grup barceloní que s'ha acomiadat amb un Fins sempre Barcelona, us estimem, ha fet un repàs dels seus grans èxits acompanyat a l'escenari de figures com Manolo García o Rigoberta Bandini, entre altres. El concert ha finalitzat amb un espectacle de drons on la formació ha expressat el seu amor per la ciutat. Aquest multitudinari concert gratuït és un dels plats forts de l'oferta musical de la Mercè, que també ha comptat amb les actuacions de les Giques al Polen, la Pegatina o Esbatlana. Les festes viuran avui la seva última jornada amb els últims concerts i l'esperat piromusical, que a partir de les 10 de la nit i que aquest any es trasllada a la platja de la Nova Icària.
1: I parlem també de la Setmana del Llibre en Català, que ha tancat avui la seva 44a edició amb més de 130.000 visitants, uns 8.000 més per sobre de l'any passat i una facturació que fregarà el milió d'euros, un 12% més que ara fa un any.
0: Són dades que ha facilitat l'organització a l'espera de tancar les xifres definitives d'enguany. Oriol Magrinyà, que és el president d'editors.cat, ha fet balanç de la Setmana del Llibre.
2: Ha estat un èxit d'afluència. Calculem que superarem les 130.000 persones que han passat per aquí, amb un creixement, a l'espera del tancament definitiu, un creixement aproximadament al 12% respecte a l'any passat, cosa que vol dir que molt probablement arribarem i potser superarem el milió d'euros de facturació. Això són molts llibres, són moltes vendes, i demostra que tenim un sector editorial ric, divers, vital, atractiu.
0: L'esdeveniment arriba al seu final després de 10 dies dedicats a la literatura, l'edició i la cultura en català.
1: Són les 2:22. Anem a parlar d'esports.
3: Notícies en xarxa. Esports.
1: Comencem parlant de futbol, perquè la selecció espanyola es va imposar a Anglaterra per 2-3 en la seva estrena a la Nations League.
0: Lamine Yamal va obrir el marcador i, tot i que els anglesos van capgirar el resultat abans del descans, Àlex Baena i Mikel Oyarzabal van acabar donant la victòria al combinat de Luis de la Fuente.
1: Parlem també de futbol femení. A la Lliga F, el Barça continua líder i el Badalona Women es manté a la zona alta.
0: Les blaugranes es van imposar ahir dissabte 0-2 al camp del Logroño United amb dianes de Maisala i Patrick Guijarro. Pel que fa al Badalona Women, aquestes van perdre el minut 96 de partit davant el Granada per 0-1. Avui és el torn de l'Espanyol, que visita el camp del Deportivo a partir de les 6 de la tarda. Les blanquibraves busquen el segon triomf consecutiu del curs.
1: I a la segona divisió masculina, el Sabadell empata en la seva visita al camp del Celta.
0: Els arlequinats han signat les taules a un gol en la seva visita al camp del filial gallec i dorm en zona de play-off. Qui també ocupa aquestes posicions de privilegi és el Girona, que hi guanyava l'Albacete 2-0 amb gols d'Abel Ruiz i Van Vic.
1: Aquest partit del Girona, recordem, es va jugar divendres en el que va ser el primer partit de la jornada a la Lliga Hypermotion. Baixem una categoria més a la primera federació, victòria del Sant Andreu, en aquest cas en el primer duel català de la temporada.
0: Els quadribarrats es van imposar per 1-2 al Nàstic en un darrer gol marcat per Alexis en l'últim sospir del partit. L'Europa, amb un nou entrenador a la banqueta, Luis Blanco, juga avui a Can Dragó. Els escapulats buscaran el primer triomf del curs davant el Rayo Majalaonda a partir de les 4 de la tarda.
1: I encara en futbol hem de parlar de la Copa del Rei, perquè avui el Prat té el partit d'anada d'aquesta eliminatòria prèvia. Visita el Sant Rafael. Recordem que l'equip guanyador rebrà a la primera eliminatòria un conjunt de primera divisió. Tenim la prèvia d'aquest partit des del Prat Ràdio.
4: Bon dia, el Prat ja és a Eivissa per disputar el partit d'anada de la fase prèvia de la Copa del Rei. Els potablaves s'enfronten aquesta tarda a partir de les 4 al club de futbol Sant Rafael, que arriba amb la condició de campió de la Copa Illes Balears. És la tercera vegada en la seva història que l'AE Prat disputa la Copa del Rei després de les participacions de les temporades 12-13 i 16-17. Per la cita, Cristian Gómez no podrà comptar amb els lesionats Xavi Víctor, Dani Bona i Adri Toro, que continuen amb el seu procés de recuperació. Els pretencs arriben llançats després de golejar el Singerlin en la seva estrena Lliga Elite i ara buscaran marxar amb un bon resultat de terres eivissenques abans de tancar l'eliminatòria la setmana vinent al Sagnier. El partit el podreu seguir en directe a través del Prat Ràdio, sintonitzant el 91.6 de l'FM, o a través de www.elpratradio.com.
1: Canviem d'esport, ens n'anem al bàsquet, perquè aquest cap de setmana també s'ha donat el tret de sortida a la Lliga ACB.
0: Novament, 5 equips catalans prendran part d'una competició que engega aquest cada setmana el curs 26-27. Ahir ja va debutar el Manresa amb derrota a la pista del Bilbao per 107-92. Per la seva banda, el Barça va superar l'Eima Corunya al Palau Grana per 119-101. Avui el Joventut ha perdut a la pista del Berrogan per 110-104, mentre que el bàsquet Girona debuta a Fontejau contra l'UCAM Múrcia a les 5 i a les 6 l'Ilerna Lleida visita el València.
1: Tornem a canviar d'esport, ens n'anem a l'handbol. El Barça prepara la segona jornada del Mundial de Clubs.
0: Els blaugranes s'enfronten als Amalek Egipci a partir de 2:45. Els de Carlos Ortega es van derrotar el Pinheiros a l'inici de la competició i avui es jugaran al primer lloc del grup contra el conjunt egipci, que també va guanyar en el primer partit. Recordem que l'equip defensa el títol aconseguit l'any passat.
1: I acabem amb un apunt de ciclisme, perquè avui es disputa la prova en ruta dels mundials que s'estan disputant al Canadà. Hi haurà en aquest cas un representant català amb la selecció espanyola. Parlem de Marcel Camprubí. Ahir a la prova femenina Paula Blasi no va tenir sort perquè es va haver de retirar a falta d'uns 90 quilòmetres per a l'arribada després d'una caiguda multitudinària. Amb aquest apunt acabem. Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostra la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons. Qui us ha parlat, Lídia Porta, i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos i passeu un bon diumenge.

0: La xarxa de comunicació local.
1: La nova temporada de l'Auditori ja és aquí.
2: Vine al concert inaugural de l'OBC i gaudeix de l'apoteòsica setena de Beethoven, l'atonalisme de Gerard i el lirisme íntim de Chopin.
1: Entrades a auditori.cat.
3: Una cigarreta o un bosc cremant, una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
4: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
5: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits.
6: Què us sembla? Sentim un poema que parli de què bonica és la nostra escola. El sentim?
7: Hola, em dic Valeria Luna. Vaig a l'escola Escocetans de Cunit. Aquest any estic fent quart de primària. El poema que he escollit té com a títol La meva escola i el seu autor es diu Miquel Martí i Pol. L'he escollit perquè m'agrada la meva escola. El meu quadern és content amb números i contes. Sumo, resto i llegeixo. Aprendre és divertit. La ciència és divertida, una explosió de vida. I al pati a jugar, per després tornar a estudiar. Cada dia és una aventura d'aprenentatge i tendresa. Visca la meva escola ideal i on aprende és divertit. Miquel Martí i Pol.
6: Moltíssimes gràcies, Valeria, per escollir un poema que parla amb tant de carinyo de les nostres escoles. Adeu, embaladits!
4: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits? Envia'ns un correu electrònic a embaladits@canalblau.cat. Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.
0: La xarxa de comunicació local.
8: Bon dia, són 2:45, us parla Eduard París.
9: Notícies en xarxa, edició migdia.
8: Els castellers d'Esparreguera es proclamen guanyadors de la primera jornada del 30è concurs de castells celebrat aquest matí a la plaça del castell de Torredembarra.
10: Després d'una diada que no s'ha decidit fins la cinquena ronda, el podi l'han completat les castellers de Figueres i els castellers de Cerdanyola.
8: Repassem ara la resta de notícies de la jornada. Lídia Porta, bon dia.
11: Bon dia, Eduard.
8: Els manifestants que van acampar ahir a la nit a la Puerta del Sol després de la manifestació pel nou decret d'habitatge continuen instal·lats al centre de la capital espanyola.
11: A més, ja han avisat que mantindran la concentració tot el temps necessari, emulant a la que va tindre lloc fa 15 anys amb el 15M. El president Pedro Sánchez ja ha confirmat que s'està treballant a contrarrellotge per portar dimarts el decret al Consell de Ministres.
8: I aquí a Catalunya el sistema educatiu afronta una situació que els equips directius defineixen com a d'emergència.
11: Segons l'Associació de Directius d'Educació de Catalunya, no és suficient invertir el 6% del PIB a l'educació en el futur.
8: Moment ara per conèixer la previsió del temps per a la jornada d'avui. Marc Jaureguizar.
12: Ens hem despertat a primeres hores del matí d'aquest diumenge amb la presència abundant de molts núvols a tot el litoral i prelitoral català que, de fet, ens acompanyaran a la resta de la jornada. En canvi, com més a l'interior, el matí ha estat molt més assolellat amb pinzellades de núvols alts i prims. A aquestes hores de la jornada, les temperatures són molt semblants a les d'ahir dissabte o inclús una miqueta més. I fins a primeres hores de la tarda, aquests valors a les màximes es podran enfilar lleugerament al voltant dels 30-32 graus, sobretot a al Pla de Lleida. A les immediates hores també haurem d'estar pendents d'aquests núvols que s'ubiquen sobretot a tot el litoral, on ens podrien portar alguna tímida gotellada al litoral central. I a més, aquestes hores tenim la formació de moltes nuvolades al Pirineu, on no descartem l'aparició també d'alguna gotellada a punts com l'Aran, el Pallars o també a les zones més elevades de la Cerdanya i del Ripollès. Demà, inici de setmana, amb molts més canvis a la vista.
8: I en cultura, La Bola Negra ja ha arribat als cinemes envoltada d'expectació. La nova pel·lícula dels Javis, que representarà Espanya als Oscars, ha començat el seu recorregut comercial després de passar per festivals com Cannes, Toronto i Sant Sebastià, on aquest cap de setmana precisament s'ha endut el Premi del Públic.
10: També la coproducció catalana Cinco Minutos Más, dirigida per Javier Ruiz Caldera i amb guió de Berto Romero, ha obtingut la Conxa de Plata a la millor interpretació de repartiment per Javier Camarà, també precisament en aquest festival de Sant Sebastià.
8: I en els esports, la selecció espanyola s'imposa Anglaterra per 2-3 en la seva estrena a la Nations League. La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:33. Esteu escoltant el Notícies en xarxa, edició migdia, darrere nostra a la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Lídia Porta i jo mateix, Eduard París. Com us acabem d'explicar, els castellers d'Esparreguera s'han proclamat guanyadors de la primera jornada del 30è concurs de castells, celebrada aquest matí a la plaça del Castell de Torredembarra. Ho ha seguit durant tota la jornada d'aquest matí la companya d'Ona la Torre, Raquel Martínez. Raquel, bon dia.
13: Bon dia. La colla Bordeus s'ha imposat gràcies al 5 de 7 amb l'agulla que han fet en cinquena ronda. Abans havien aconseguit també un 5 de 7 i un espectacular 3 de 7 aixecat per sota per sumar un total de 1.940 punts. El concurs s'ha decidit per només 15 punts de diferència respecte a la colla castellera de Figueres, que ha fet el 5 de 7, el 2 de 7 i el 7 de 7. Pel que fa als castellers de Cerdanyola, han signat la Torre de Set com a millor construcció. La directora del concurs de castells, Esther Roca, ha agraït la implicació de les colles que participen en aquesta jornada de Torredembarra.
14: Cada cop més aquesta jornada, les colles se la creuen, igual que es creuen dissabte, igual que es creuen diumenge per nosaltres, i sempre hem insistit, el concurs són 42 colles. Són 42 colles repartides en 3 jornades. I les tractem, o intentem tractar-les a tots per igual. Gràcies de veritat per creure-us aquesta jornada com dissabte se la creuen o com diumenge se les creuen.
13: Per la seva banda, la consellera de Cultura a l'Ajuntament de Tarragona, Sandra Ramos, ha destacat el paper fonamental que tenen les colles més modestes en el fet casteller.
15: Tothom espera el diumenge veure les grans colles, veure els castells de gama extra, però el món casteller no s'entendria i no seria el que és sense les vostres colles i amb aquest esperit tan preciós que demostreu.
13: De les 44 construccions que s'han intentat, 36 han quedat descarregades per part de les 12 colles participants i només hi ha hagut 2 caigudes. Durant la jornada de la torre hi ha hagut 33 atencions sanitàries i només 4 d'elles s'han derivat a centres mèdics.
8: Moltes gràcies, Raquel. Tanquem, doncs, aquest primer cap de setmana del 30è concurs de castells a Torredembarra i us emplacem el cap de setmana vinent, quan arribarà el plat fort amb les millors colles castelleres de Catalunya a la Tarra Quarena Plaça de Tarragona. Canviem de tema. Els manifestants que van acampar ahir a la nit a la Puerta del Sol després de la manifestació pel nou decret d'habitatge continuen instal·lats al centre de la capital espanyola i ja han avisat que mantindran la concentració tot el temps necessari, emulant la que va tenir lloc fa 15 anys amb el 15M.
16: Des d'allà, la portaveu del Sindicat de Llogateres de Madrid, Alicia del Río, insta el govern a incloure en el decret la pròrroga automàtica dels lloguers.
17: Que no nos puedan echar. Y si esto no se aprueba, en este país siguen gobernando los fondos buitre. Por eso está clarísimo lo que tiene que pasar este martes y de verdad le decimos al gobierno progresista que lo piense bien. Y yo le pregunto, realmente, esta acampada le pregunta a Pedro Sánchez, ¿qué problema tiene su partido con que haya vidas estables en este país para un 30% de la población que somos quienes somos inquilinas?
16: A tot això se li ha afegit en un vídeo penjat a les xarxes socials la reclama de Mari Carmen, que apel·lava directament al president Pedro Sánchez per tirar endavant aquest decret.
8: Seguim amb més reaccions, en aquest cas la d'Enric Aragonès, portaveu del Sindicat de Llogateres, en aquest cas a Catalunya, que exigeix la inclusió dels contractes indefinits al decret.
18: Per això cal que inclogui aquest decret la renovació automàtica de contractes, els contractes indefinits. I això és un avís pel PSOE i per Sumar. Qualsevol decret que no inclogui aquestes mesures que els sindicats hem posat sobre la taula serà una farsa. I així ho denunciarem. La gent no està sortint al carrer per tornar-se a trobar, com ens hem trobat tantes vegades, amb mesures cosmètiques que portin més decepció i més frustració.
16: A aquest avís, a més, el sindicat prepara una acció per demà a Barcelona, coincidint amb la visita de Pedro Sánchez en aquesta ciutat.
8: També hi ha dit la seva, precisament, Pedro Sánchez, que confirma que s'està treballant a contrarrellotge per portar dimarts aquest nou decret al Consell de Ministres.
19: Mari Carmen, tengo un mensaje para ti. El gobierno está trabajando contrarreloj para llevar el próximo martes el Real Decreto Ley sobre Vivienda. Y pido a los grupos parlamentarios que hagamos un último esfuerzo para que sea convalidado en el Parlamento Nacional por Mari Carmen y por los millones de españoles y españolas que sufren la crisis de la vivienda. Porque no es una cuestión de ideología, es una cuestión de humanidad, de humanidad.
16: Bé, com el sentíem, tot això ha sigut des de Getafe, que estava presentant els candidats per Madrid. A més, el PSOE sabem que està negociant amb Junts perquè el seu vot és imprescindible perquè tiri endavant el Congrés. Però els socis de Sumar avisen que no acceptaran un decret aigualit i amenacen de plantar-se en el Consell de Ministres. Sánchez, com veiem, també hi hem sentit, ha parat a totes les forces polítiques a fer un últim esforç per aprovar la mesura.
8: I aquí a Catalunya el sistema educatiu afronta una situació que els equips directius defineixen com a d'emergència.
16: Segons el president de l'Associació de Directius d'Educació de Catalunya, Jordi Satorra, no és suficient amb invertir el 6% del producte interior brut en educació en un futur. Per a ell, les mesures són urgents i s'han de posar en actiu ja.
20: Per desgràcia, els resultats de PISA no demostren que hem tocat fons. El demostra que estem davallant acceleradament.
21: No hem tocat fons. Més avall. I si no posem tots aquests remeis, encara serà pitjor quan es tornin a fer proves PISA i si es fan ben fetes, clar.
20: El que estem dient és això, planificar això a un any vista, que veurà unes mesures que s'assemblaran molt a les que es podien estar aplicant ara mateix, i no descartem el debat, però el que veiem és que mentre hi hagi aquest debat, hi hauria d'haver més elements de solució a l'emergència educativa en què ens trobem. I veiem que no estan arribant a la velocitat que la necessitat educativa del país necessita. Llavors vol dir que els resultats no seran bons.
16: Podreu seguir l'entrevista completa a la vostra televisió local i a la plataforma La Xarxa Més.
8: Seguim aquí a Catalunya. El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, assegura que la Generalitat mobilitzarà tots els recursos que pugui i que estiguin al seu abast per compensar la situació de pèrdua de costos que viu el sector agrícola a causa de diferents factors, com el preu del carburant.
16: Això no obstant, ha reconegut que no es podrà absorbir totes les pèrdues i que caldrà buscar el consens per decidir a on es destinen els recursos. Tot això es fa amb la vista posada a la taula agrària convocada per demà amb les diferents organitzacions del sector.
8: Seguim parlant, en aquest cas, d'agricultura. A nivell català, el canal d'Urgell tanca avui la campanya de rec amb unes bones reserves d'aigua, que són superiors al 50% a l'embassament de Rialb. Això, tot i l'elevada demanda que hi ha hagut per la forta calor d'aquest estiu, que ha estat sostinguda des de finals de maig i que, de fet, encara s'allarga durant aquest mes de setembre.
16: La pràctica d'abstinència de precipitacions també ha contribuït a demanar més aigua per regar. Però, segons el president dels regants, Amadeu Ros, el calor tan bèstia és el responsable d'aquestes pèrdues que registren les produccions de la majoria de cultius en l'àmbit del canal. El panís, el cereal i la fruita, entre altres, no ha arribat als mínims per cobrir els costos. El canal tancarà 3 setmanes, però tornarà a obrir el 19 d'octubre si no plou.
8: I avui hem de parlar també d'intel·ligència artificial, i és que apropar-la de manera divulgativa és l'objectiu també d'aquesta i de les noves tecnologies de cara a tots els públics.
16: Aquest és l'objectiu de Zeros i Uns, el nou programa de la xarxa que s'estrena a les 9 d'aquesta nit a les televisions locals i a la xarxa Més. Per més detalls, Arnau Olmos.
1: El Zeros i Uns és un programa divulgatiu sobre intel·ligència artificial i noves tecnologies que vol explicar de manera fàcil i senzilla la revolució digital que està canviant la societat. D'aquesta manera es pretén lluitar contra la bretxa digital i que ningú perdi el tren de la intel·ligència artificial. En Joan Ferrer n'és el director i presentador.
2: El Zeros i Uns és un programa que tracta sobre intel·ligència artificial i noves tecnologies que vol apropar aquests conceptes a tothom, siguis especialista en aquest àmbit o no. Estem en un moment en què no paren de sortir notícies sobre intel·ligència artificial, missatges apocalíptics. Jo crec que és moment de parar un moment, de reflexionar, de mirar enrere i d'explicar a la gent què és realment la intel·ligència artificial i, sobretot, en què la pot beneficiar en el seu dia a dia.
1: El primer programa serà una introducció general a la intel·ligència artificial i els posteriors tractaran temes com ChatGPT, la robòtica, el bitcoin o la irrupció de la IA, el món laboral o el periodisme. Els Zeros i Uns s'emetran l'últim diumenge de cada mes a les televisions locals i a la plataforma La Xarxa Més.
8: Parlem també de turisme. Per cert, ens trobem ara mateix en plena operació tornada del pont de la Mercè. Donarem un cop d'ull ràpid a la xarxa viària catalana, on ara mateix només tenim tallada la carretera C14 a Oliana, la demarcació de Lleida, a causa d'un accident. I un altre accident, en aquest cas a la Roca del Vallès i Llinars del Vallès, parlem de l'autopista AP7, també obliga a tallar un carril en sentit Barcelona. Recordem que aproximadament entre les 12 d'aquest migdia i les 12 de la nit s'estima que uns 285.000 vehicles tornaran a l'àrea metropolitana de Barcelona. Seguim parlant en aquest cas de turisme, perquè amb l'arribada de la tardor i la tornada a la rutina, la Costa Brava encara manté bona part de la seva activitat.
16: Aquest pont de la Mercè i el bon temps han afavorit noves escapades, mentre que el sector aposta cada vegada més per allargar la temporada més enllà dels mesos d'estiu. Televisió Costa Brava, Raül Martín.
22: Amb el final de l'estiu i la tornada a les escoles i a la rutina laboral, la Costa Brava comença a recuperar el ritme habitual, però el turisme encara no ha desaparegut. Aquest cap de setmana, la celebració de la Mercè a Barcelona amb el 24 de setembre com a dia festiu ha afavorit les escapades i les estades de proximitat. I és que cada vegada són més els visitants que aprofiten el setembre per fer vacances o escapades, en un moment en què les temperatures són més suaus i els principals punts turístics estan menys massificats.
23: Bé, sí que és cert que ja des de l'11 de setembre, diguéssim, no, que ja ha començat també el període escolar, ha baixat el que és el turisme, sobretot el nacional, perquè molta gent ja acaba les vacances i ha tornat el que és l'escola, però sí que és cert que encara tenim molt bon temps i, per tant, aquest pont o aquest cap de setmana llarg està anant bé. Molta gent també de Barcelona, segona residència, que tot i ser les festes de Barcelona, han vingut aquí a la nostra comarca i, per tant, un bon cap de setmana.
22: D'aquesta manera, la Costa Brava afronta les últimes setmanes de setembre amb la mirada posada en allargar una temporada que cada vegada més va més enllà dels mesos de juliol i agost.
8: Obrim ja el bloc cultural, comencem parlant de La Bola Negra, que ja ha arribat als cinemes envoltada d'expectació. La nova pel·lícula dels Javis, que representarà Espanya als Oscars, ha començat el seu recorregut comercial després de passar per festivals com Cannes, Toronto i Sant Sebastià, on aquest mateix cap de setmana s'ha endut el Premi del Públic.
16: És una proposta que amaga una aposta visual molt treballada, i és que els companys del Nou FM han parlat amb la seva directora de fotografia, la Cris Jordana. Des del Nou FM, Núria Parera.
24: La Bola Negra ja és als cinemes després d'una estrena avalada pels festivals. Però darrere de l'impacte del film hi ha també una aposta visual molt treballada. La directora de fotografia, Cris Jordana, explica que l'objectiu era fugir de fórmules ja conegudes i crear un llenguatge propi.
25: Les històries comencen i al principi potser no es nota molt, però es va com exacerbant la manera d'explicar-les diferent. Que explicar-les diferent vol dir que la càmera fa coses molt diferents en una i en l'altra.
24: Les històries de La Bola Negra no es diferencien només pel color o pel format. La càmera també canvia el seu comportament en funció del que s'explica. Una decisió que, segons la manlleuenca, feia la proposta més arriscada.
25: Una de les històries que la càmera no es mou, si no es mou un personatge està seguint un personatge o tal, i en canvi en l'altra la càmera és molt activa.
24: Una aposta visual que Jordana defensa com una pel·lícula sense complexos a l'hora d'explicar el que vol explicar.
25: Crec que és una senyora pell. S'explica el que es vol explicar sense cap complex de ai, és que potser... I a mi això ho trobo molt important, i més en l'art, que si no guardem aquests espais com per expressar-nos lliurement i arriscar-nos i tot, no sé quins quedaran.
24: Ara el film afronta el repte de les sales comercials després d'un recorregut pels festivals i amb el públic de Sant Sebastià ja al seu costat.
16: També en aquest festival de Sant Sebastià, la coproducció catalana 5 Minutos Más, dirigida per Javier Ruiz Caldera i amb guió de Berto Romero, ha obtingut la Concha de Plata, la millor interpretació de repartiment per a Javier Cámara. En aquest festival també s'ha reconegut el curtmetratge Ningú Borda, produït per l'ESCAC i dirigit per Julia Colwell Serra, amb una menció especial a la secció NES. El premi per públic s'ha endut La Bola Negra, tal com comentaven, que li ha reportat als directors Javier Ambrosi i Javier Cabo el premi de Cannes també a la millor direcció. I també el britànic Matt Lake ha estat el gran protagonista d'aquesta edició del Festival de Sant Sebastià amb Tender Loving Care, que ha aconseguit la Concha d'Or, el premi al millor guió i el millor de millor interpretació protagonista per Kate O'Flynn.
8: Seguim parlant de festivals, en aquest cas d'un pèl més petit, del festival TNT Terrassa, Noves Tendències, que ha tancat aquesta 19a edició després de 3 dies en els quals la ciutat s'ha convertit en un gran escenari de creació contemporània.
16: Les arts vives no només han omplert els teatres, sinó també les places i els carrers, amb la voluntat d'arribar a aquests nous públics. Ràdio Municipal de Terrassa, Martí Paola.
0: Jugar, sorprendre's i, sobretot, deixar-se descol·locar. Amb aquesta filosofia, el TNT ha convertit Terrassa durant 3 dies en un laboratori d'arts vives, amb propostes que han tornat a desafiar els límits del teatre, la dansa i la performance. Sota el lema Prohibit no jugar, aquesta 19a edició ha fet una aposta especial per sortir dels teatres i ocupar el carrer. 6 espectacles gratuïts han portat la creació contemporània a places i barris, amb propostes com el flamenc irreverent de la Chachi o la particular dansa de la pluja de la banda esfèrica. Ens ho explica la Marion Betriu, directora del festival.
3: La veritat és que la resposta ha sigut molt bona, no? La gent ve amb la família, amb amics, amb, no? O sigui, hi havia molt ambient de la gent molt en curiositat de què és el que estava passant doncs, al carrer, no?
0: En total, han estat 18 propostes i 5 estrenes sorgides de les residències artístiques del mateix festival. Una edició que ha volgut fer de l'espectador alguna cosa més que un espectador, convidar-lo a participar, jugar i deixar-se sorprendre.
8: I parlem ara de música. La plaça del president Tarradellas de Badalona ha donat la benvinguda a la tardor aquest dissabte amb la gran festa dels 80, el segon tardeo del final d'estiu de la ciutat.
16: A l'esdeveniment ha inclòs música en directe, animació, dansa i efectes especials, però sobretot un molt bon ambient.

0: cantar, que els porta molts bons records i també per desconnectar de la rutina.
1: Me encantan los tardeos. Ojalá que siempre haya más de esto.
2: Muy bien. A mí me gusta mucho todo esto. Estamos encantadas de estar aquí. Está muy bien porque, venga, tenían que hacerlo más a menudo, ¿eh? En vez de ser dos veces al año, tenía que ser una vez al mes. Hay de todo. Gente joven, gente como nosotros. Todo, todo junto. Muy bien.
3: Espectacular, me encanta, me recuerda a mi juventud.
0: Aquesta ha estat la segona edició del Tardeo d'Estiu, que es va celebrar per primera vegada al setembre de l'any passat.
4: I seguim amb més música. La Piaz és el projecte musical del fregatí Jordi Cabós i ha estat inclòs en la sisena edició del cicle Vesprades Ponent Música als Ateneus, organitzada per la Casa de la Música de Lleida, l'Alt Pirineu i Aran, i per la Delegació Lleidatana de la Federació d'Ateneus de Catalunya.
5: La cita serà el pròxim dissabte 3 d'octubre a la Unió Recreativa Maialenca de Maials, en el Segrià. Ràdio Rosselló, Maria Gateu.
6: La Piaz ha afirmat amb convenciment que el que més li agrada de fer música és fer directes i compartir les seves cançons amb el públic. Ha experimentat amb diversos formats, solitari, trio, banda, però a Maials i actuarà amb guitarra, piano i veu. Cabós ha visitat els estudis de Ràdio Rosselló després de publicar el seu nou single, Tu i jo, un avançament del que serà el seu pròxim treball.
7: Tu el govern a cada cita, a l'any de la fi de curs. Jo els marges plens de dibuixos en un dels exàmens.
6: Tot i que encara no té confirmats ni títol ni data de publicació, sí que ha pogut confirmar que serà un EP.
8: En un principi serà un EP. Vale. Ho dic amb la boca petita perquè no ho sé encara, però en un principi sí, de fet ja tenim algunes cançonetes que estan gravades, que estan a la recàmera, i esperem que ara, quan comenci un altre cop al setembre a Barna i tal, pues poder fer alguna més i veiem què surt. Si surt un àlbum, pues seria increïble.
6: Músics i membres de la Ludwig Band han recolzat a la Piaz i estan participant en la producció d'aquest single i del futur EP.
7: Necessari.
4: Són les 2:51 minuts, moment d'anar als esports.
9: Notícies en xarxa, esports.
4: Comencem parlant de futbol, de la selecció espanyola, que es va imposar a Anglaterra per 2-3 en la seva estrena a la Nations League.
5: Lamine Yamal va obrir el marcador, i tot i que els anglesos van capgirar el resultat abans del descans amb un gol de Gordon, però Alex Baena i Mikel Oyarzabal van acabar donant la victòria al combinat de Luis de la Fuente.
4: Més futbol, en aquest cas femení, a la Lliga F, el Barça continua líder i el Badalona Women es manté a la zona alta.
5: Les blaugranes es van imposar ahir dissabte 0-2 al camp del Logroño United amb Dianas de Maïssa i Patrick Garro. Pel que fa al Badalona Women, aquestes van perdre el minut 96 de partit davant la Granada per 0-1. Avui és el torn de l'Espanyol, que visita el camp del Deportivo a partir de les 6 de la tarda. Les blanquiblaves busquen el seu segon triomf consecutiu d'aquest curs.
4: Ens n'anem al bàsquet, tret de sortida a la Lliga ACB.
5: Novament, 5 equips catalans prendran part d'una competició que engega aquest cap de setmana del curs 25-27. Ahir va debutar el Manresa amb derrota a la pista del Bilbao per 107-92. Per la seva banda, el Barça va superar l'Eima Corunya al Palau Blaugrana per 119-101.
4: I avui ha estat el torn del Joventut, que ha perdut a la pista del Breogán. Per la seva banda, el bàsquet Girona debuta a Fontejau contra l'UQAM en Múrcia a partir de les 5. Tenim la prèvia precisament d'aquest partit des de Girona FM, Marc Treserres.
10: El bàsquet Girona disputarà la seva cinquena temporada consecutiva a la Lliga CB i debutarà avui a Fontejau contra un dels equips més potents de la Lliga, l'UQAM en Múrcia. Així ho ha demostrat l'equip de Cito Alonso la temporada passada, en quedar quarts classificats en Lliga regular i batent el seu rècord de victòries a la seva història a la Lliga CB. Per tant, partit complicadíssim pel conjunt català, que comptarà amb nou cares noves, amb el debut sobretot especial de McClung, jugador que guanya el concurs d'esmaixades l'NBA durant 3 anys consecutius, i també de l'última incorporació, Jacel Pérez, un dels jugadors revelació la temporada passada a la Lliga CB. També més novetats a la Lliga del Girona, molts jugadors que debutaran en la competició, com Whittaker, també, per exemple, jugaran David Enguessan, continua també convalescent Maxi Ferrup, i tampoc podrà jugar avui un dels nous fitxatges, el jove Isaac Vázquez Kung. D'altra banda, l'ala pivot eslové és dubte fins a última hora. Veurem el Girona si és capaç de tombar a un Múrcia que a les dues últimes temporades s'ha endut el triomf de Girona.
5: I avui a les 6 l'Irene de Lleida tancarà la jornada visitant en el València.
4: També parlem de bàsquet femení. El Manresa disputa aquesta tarda a partir de les 5 a Mollerussa la final de la Lliga Catalana davant del TGN Bàsquet. La prèvia des de Ràdio Sallent, Pol Farell.
11: L'equip Magenta arriba al final en el seu millor moment, després de

0: completar una gran pretemporada, tot i el canvi de cicle, el nou entrenador i 8 cares noves, el Manresa CBF està mostrant un gran nivell en tots els partits. Les victòries contra el Bàsquet Almeda i el Cila 21, rival de la categoria, confirmen el nivell ascendent i el potencial de l'equip. Davant, es trobaran el TGN Bàsquet, que va imposar-se a la Viladecans i el Mataró al grup 1. El Tarragona també té nou entrenador, que ha aconseguit mantenir el rol principal de la plantilla. L'entrenador del Manresa CBF, Adrián Martínez, i això just després d'obtenir bitllet per la final.
1: Doncs amb il·lusió al final, perquè no ens ho esperàvem no, ni sí ni no, realment. O sigui, veníem aquí, sabíem que era pretemporada, que al final ens havia de servir per rodar. Hem aconseguit treure els dos, a més treure els dos amb unes primeres meitats molt bones i amb unes segones que ja ens ha costat remar, o sigui, ens ha tocat remar en contra i ho hem sabut fer. I ara a gaudir del cap de setmana vinent. I si cau perfecte i si no, no, nosaltres el nostre focus sabem que és l'inici de Lliga i volem arribar a l'inici de Lliga on ens toca.
0: L'equip Magenta té els dubtes d'Eva el Masquer i en Dejo Cocariu, que no van poder jugar davant el segle XXI.
2: Parlem també d'handbol. El Barça ja està jugant la segona jornada del Mundial de Clubs. Els blaugranes s'enfronten des de 2:45 al El Zamalek egipci. Ara mateix, minut 22 de la primera part, i els blaugranes dominen per 5 gols, 13-8.
3: Els blaugranes de Carlos Ortega van derrotar el Piñeros a l'inici de competició i juguen al primer lloc del grup contra aquest conjunt egipci, que també va guanyar el seu primer partit. Recordem que l'equip català defensa el títol aconseguit l'any passat.
2: I acabem amb un apunt de ciclisme. A les 3 es posa en marxa la prova en ruta dels Mundials que celebren al Canadà amb un representant català al pilot. Parlem de Marcel Camprubi. Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostra la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons que us ha parlat Lídia Porta i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos i passeu un bon diumenge.
4: La xarxa de comunicació local.
5: A veure, parla'm una mica tu.
6: Hola, sóc el López.
5: Jo et dic el que has de dir i tu ho repeteixes, et sembla?
6: Vale.
5: Vale. Rambla 54, em van a Morgades Valldosera. Toma ja.
6: Em van a Morgades Valldosera?
5: Sí, no, home. Ja ha de ser, no, la Valldu?
6: Sí, sí, sí. Rambla 54 amb Anna Morgades Valldosera.
5: Vale, pues ja està.
7: De dilluns a divendres, de 4 a 5 de la tarda, a la teva ràdio local.

0: Continguts en xarxa.
1: Aquesta setmana s'estrena La bola negra, la premiada pel·lícula dels Javis. També torna Brad Pitt compartint protagonisme amb un gos a En el corazón de la bestia. I La isla olvidada és un film d'animació de la factoria DreamWorks.
2: Este país tiene demasiadas historias de amor enterradas en los campos. Hay que arañar la tierra para que salgan, para que puedan existir más.
1: La bola negra s'estrena després d'haver aconseguit el premi a la millor direcció al darrer Festival de Cannes. Inspirat en una obra inacabada de Federico García Lorca, el film dirigit pels Javis narra les vides interconnectades de tres homes en èpoques diferents. Tres existències íntimament lligades per la sexualitat i el desig, el dolor i l'herència.
3: T'ha presentado socio en el casino y te han echado bola negra. ¿Y eso por qué?
4: Bola negra.
5: Bola negra.
6: Bola negra.
7: ¿Por qué te han echado la bola negra?
8: ¿Qué te han dicho?
9: Que soy homosexual.
10: Buen chico.
1: Brad Pitt comparteix protagonisme amb un gos a la pel·lícula En el corazón de la bestia. Després de sobreviure a un accident aeri brutal, l'oficial de les forces especials James Belmont i el seu gos de combat Odin intenten retornar a la civilització des d'un lloc remot al mig dels paratges d'Alaska.
11: Soy yo, yo Raisa.
12: ¿Quieres que seamos mejores amigas?
13: Nunca había tenido una mejor amiga.
12: Yo tampoco. ¡Vamos!
1: La isla olvidada és el darrer film d'animació de la companyia DreamWorks. Les protagonistes són dues amigues que, des que l'àvia d'una d'elles els va explicar l'existència de l'illa oblidada, han crescut desitjant arribar-hi algun dia. Finalment ho aconsegueixen, però el món místic que troben té un peatge que no estan disposades a assumir: perdre els records compartits.
0: Volvemos a casa. Continguts en xarxa.

Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

0: en 7.1 FM. Ràdio Tordera.
1: Dental Company Tordera us desitja un bon any nou.
2: Sí, sí.
1: Setembre és el mes dels nous inicis. Fes-ho somrient amb un 15% de descompte en ortodòncia. Demana la teva cita al 930 130 278. Dental Company Tordera, perquè somriure és salut.
3: Escrius o llegeixes? Tant se val. A la llibreria papereria Camiral 50 ho trobaràs tot per informar-te, entretenir-te, aprendre o treballar. Premsa diària, llibres, revistes especialitzades, papereria, material escolar i d'oficina, fotocòpies, articles de regal... On? A la llibreria papereria Camiral 50.
0: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

L'any 1405, quan Enric el Navegant era només un nen i Cristòfol Colom encara no havia nascut, una flota de més de 300 vaixells va salpar de la Xina, en la més gran expedició naval que el món havia vist fins aleshores. La dirigia un home estrany i fascinant, Zheng He. Durant 28 anys va comandar 7 expedicions que van recórrer el sud-est asiàtic, l'Índia, el Golf Pèrsic, la península aràbiga i les costes orientals d'Àfrica fins a Moçambique. La seva flota, a part de portar riqueses i productes, també propagava la influència de l'imperi Ming. I llavors, l'any 1433, tot s'atura. Els viatges es cancel·laren per decret. Què va passar? 60 anys després, Colom creuava l'Atlàntic amb 3 vaixells minúsculs i Europa iniciava la conquesta del món. Avui, a les portes de Troia, parlarem de les flotes del tresor de la dinastia Ming i del seu gran comandant, Zheng He. Benvinguts a les expedicions marítimes del Ming, benvinguts a les portes de Troia.

0: Benvingudes, benvinguts, una setmana més a les Portes de Troia, el programa de Ràdio Castellà, produït per la xarxa de comunicació local. Aquesta setmana per parlar d'un tema fascinant i que ens porta, literalment, a l'altra punta del món. I ho fem amb el nostre historiador de capçalera, l'Albert Abril. Bones.
1: Com anem, Alberto?
0: Què tal?
1: Bé, portes bé la reentrada del curs? Millor que el món.
0: Sí? Molt bé, això m'encanta, sí. Perquè és un comentari atemporal.
1: És que va fantàstic.
0: Passi com passi. Orient Mitjà.
1: Ui.
0: Orient Mitjà.
1: I tu?
0: Jo, bé. La Lliga.
1: La Lliga.
0: No sé. Bé, com és possible que la majoria de nosaltres no haguem sentit mai a parlar d'aquest tal Sanghe, si va ser, com deia l'Alberto, o sigui jo mateix, a la intro, el gran navegant de la seva època?
1: Doncs una miqueta pel de sempre, no? Perquè la història que se'ns ha explicat, la història que consumim constantment durant segles, no només ara, és la història d'Europa, és la història del món occidental. Les llistes de Colom, Vasco de Gama, Magallanes, no? Han definit moltíssim el nostre imaginari de l'exploració marítima, sobretot dels segles XV i XVI. I crec que, per exemple, per entendre, no? Ja ho anirem desgranant al llarg del programa, però per entendre la magnitud, no? de tot això, és molt il·lustratiu veure que quan Vasco de Gama arriba a les costes de l'Índia, no? A Calicut, el 1498, amb 4 vaixells i 170 homes, es va trobar que els xinesos ja hi havien arribat abans, dècades abans, i hi havien anat amb 300 vaixells i 27.000 homes.
2: Segueix-nos i interactua amb nosaltres a les xarxes socials d'Instagram, X i Blue Sky, @portesdetroia.
3: Escolta el podcast des d'iVoox, Spotify, Apple Podcast i YouTube.

0: Molt bé, doncs, després d'aquesta música que no sé si vols comentar...
1: Vaig posar a YouTube a Zeng He i em va sortir això i em va semblar interessant.
0: Aquesta música de censor.
1: Sí. sí, de censor total.
0: Molt bé, parlarem d'aquests viatges al tresor, però primer hem de situar-nos una mica en el context històric on ens mourem. I això ens porta a parlar a la Xina, o parlar de la Xina de principis del segle XV. En quin moment es troba la dinastia Ming? Qui mana exactament a Xina? Què està passant?
1: A veure, la dinastia Ming, que ja ha ressonat en altres programes de les Portes de Troia, és la dinastia que governa a la Xina entre el 1368 i el 1644. Bastant temps. Es troba en un moment de renaixement i orgull, no? És aquella dinastia que expulsa la dinastia estrangera, no? La dinastia d'origen mongol, el Yuan, però la clau de la nostra història és qui s'asseu en el tron. En aquell moment, l'emperador serà l'emperador Yongle. Recordar, no, també, que precisament la dinastia Ming és la que dona la forma que nosaltres... és la forma postal, no?, de la muralla xinesa, amb tota l'esplendor, etc. Yongle no havia de ser emperador. De fet, era el quart fill del fundador de la dinastia i va arribar al poder l'any 1402 després d'una sagnant guerra civil en la que ell mateix va enderrocar el seu propi nebot, que és qui va ser emperador durant uns mesos. Però clar, com tothom entendrà, començar a governar com a usurpador no et dona gaire bona propaganda i Yongle era plenament conscient. Llavors, com que tenia molts enemics interns, molts problemes de legitimitat, etc., el mandat del cel, va començar a fer el que fan aquesta gent per legitimar el seu poder, no? Que és començar a fer projectes faraònics. En fa moltíssims, en fa també de literaris, potencia projectes literaris, però nosaltres destacarem per anar ràpid, i és que és el que comença el projecte de la colossal ciutat prohibida a Pequín, i també impulsa les expedicions marítimes de Zheng He, que serà el personatge de qui anirem parlant al programa avui, i totes dues coses tenen el mateix objectiu, no? Per una banda, projectar la grandesa de la Xina a tot el món, i per altra banda, a nivell més intern, construir una nova legitimitat per al seu regne.
0: Molt bé, projectar la grandesa de Xina a la resta del món, no? Què volien accenar exactament? Quina és la imatge de Xina que volen projectar al món?
1: Clar, ells mateixos s'entenien com la civilització més avançada del planeta. Va? En aquest sentit, els historiadors econòmics, això també és molt difícil, però si més no, hi ha els estudis i ja sabeu que aquestes aproximacions són molt difícils, i més quan parlem d'èpoques anteriors a la il·lustre... Bueno, és igual, quan no hi havia gaires dades, és molt difícil això. Ja ho sé. Però els historiadors econòmics estimen que al segle XV la Xina produïa pràcticament la meitat del PIB mundial.
0: Bueno,
1: sí? Com a indicador, doncs ens dona bastantes dades. La seva indústria tèxtil i metal·lúrgia no tenien rival, dominaven la pólvora, la brúixola, la impremta. Recordem els programes que va venir la Natàlia parlant-nos de la impremta abans de Gutenberg a la
0: sí,
1: Xina.
0: Això està molt bé, però mira'ls com estan ara.
1: Pobrets.
0: Estan igual.
1: Però que bàsicament el que anava a fer la Xina és ensenyar múscul, sí? Però a diferència del colonialisme europeu, i això també ho anirem desgranant al llarg del programa, a la Xina no anava a conquerir territoris, ni a fundar colònies, ni a imposar la seva religió, sinó que l'emperador el que volia fer era establir una mena de sistema tributari, que no vol dir que no sigui imperialisme, però anava a establir un altre tipus de xarxa jeràrquica.
0: Un imperi no implica imperialisme i pot haver-hi imperi sense colonialisme. Mm-hmm. És aquesta cosa que ens costa d'entendre des de la visió occidental. Com es concreta això a la pràctica?
1: A veure, buscaven que els altres estats estrangers reconeguessin formalment que l'emperador xinès estava a la cúspide de l'ordre mundial, no? que tenia el mandat del cel i que no hi havia res per sobre d'ell, òbviament llevat dels déus, en aquesta mena de jerarquia còsmica. A canvi d'enviar ambaixadors i regals, en forma de tributs a la cort xinesa, aquests petits regnes, perquè al costat de la Xina eren petits regnes i petits estats, rebien el reconeixement xinès com a estats legítims, rebien protecció militar, veurem que alguns més que altres, i accés a un dels mercats més rics del món en aquell al segle XV. Tot i ser una forma d'imperialisme, el que dèiem, no? No era una dominació... Era una... Perdó, era... efectivament, una dominació més simbòlica i comercial, vale? Molt diferent a la dominació posterior europea, més militar, més extractiva, no?, que portarien els europeus cap a Amèrica, Àfrica i en moltes regions d'Àsia als segles següents.
0: Molt bé, fet aquesta reflexió inicial, anem ara a sentar-nos en el protagonista del programa d'avui, no? Aquest programa es fa Girafes a un nuc i vaixells gegants. No sé en quina de les tres categories entraria Zheng He, però... Bueno, però comencem per preguntar-nos qui era.
1: A veure, Zheng He serà el comandant dels viatges del tresor de la dinastia Ming. És a dir, el nostre protagonista avui. Ell va néixer el 1371, a la província de Yunnan, al sud-est de la Xina, amb el nom de Ma He. La seva família era Hui, no aprofundirem, però bàsicament era una minoria xinesa de religió musulmana. I tant el seu pare com... O sigui, sabem que tant el seu pare com el seu avi havien fet pelegrinatge a la Meca. De ben petit, per tant, ja va créixer escoltant relats de terres llunyanes, etc. De fet, el seu cognom Ma... és una adaptació xinesa del nom Muhammad. El 1381, quan Ma He tenia uns 10 anys, més o menys, l'exèrcit Ming conquereix Yunnan, que era l'últim bastió de la dinastia Yuan, de la dinastia mongola, que els Mings estaven enderrocant en aquell moment, i el seu pare va morir en el conflicte. Llavors, el nen va ser capturat per les tropes imperials i va ser castrat.
0: Veus, si era eunuc, llavors.
1: Eunuc, exacte. Exacte. I tampoc un vaixell enorme.
0: Per això li van retallar el nom, no? Per això no va ser Mohammed.
1: Sí. Li van trobar el mà, no? va ser castrat, que no és una cosa molt estranya, perquè, bueno...
0: Home, d'entrada... A veure, no normalitzem.
1: També, no normalitzem, perdó. No, però que vull dir que era una pràctica habitual en certs presoners de certs estrats socials per convertir-los en servents segurs, no?, i en aquesta mena de entre cometes, casta, no?, que eren els eunucs, que després en parlarem una miqueta més.
0: Es castra poc, últimament.
1: Es castra poc, sí?
0: Sí, i aquella gent que... Aquests defensors de la tradició, no? Diuen, que ja no es perden les
1: fons. Doncs comenceu per aquí, no?
0: Molt bé.
1: En fi, serà castrat... i serà enviat a servir a la casa del futur emperador Yongle, que, bueno, hi anirà servint amb ell.
0: I com seran aquests anys de servitud al futur emperador?
1: Durant aquests anys, Ma He, no? Encara li diem Ma He, encara no parlem de Zheng He, es va convertir en alguna cosa molt inusual per un eunuc, i és que es va convertir en un conseller militar de confiança. Va aprendre estratègia, diplomàcia, les arts de la guerra... Va lluitar al costat de Zhu Di, Zhu Di és l'anterior nom de l'emperador Yongle, durant la guerra civil contra el seu propi nebot, i es va distingir en molts combats decisius.
0: Mai va dir la frase, aquí manda mi polla?
1: No.
0: No? Pel que sigui.
1: No. En fi, quan Zhu Di pren el control imperial, esdevé l'emperador Yongle, va recompensar la seva fidelitat en el nostre protagonista d'avui i li dona el cognom de Zheng, el d'una família de l'aristocràcia militar. Llavors, en aquell moment també l'anomena gran director dels servidors del palau, que bàsicament, perquè ens fem una idea, era el rang més elevat al que podia aspirar un eunuc. Vamos, que en definitiva es diu que mesurava 2 metres d'alçada, que tenia una presència imponent i que en tots els sentits... Un home que, si us fixeu, no encaixava gaire enlloc, eh? És a dir, és un musulmà en una cort confuciana, un esclau convertit en almirall, perquè veurem que serà, bueno, ho hem dit, l'almirall d'aquestes flotes del tresor, i un eunuc que també comandava exèrcits, quan era una funció que no estava precisament reservada en els eunucs.
0: Molt bé, doncs la cosa promet.
1: Ei, com bé saps, volem portar el Portes de Troia al següent nivell i ens agradaria fer-ho amb tu.
0: Hem creat una comunitat a Patreon i a iVoox per a fans. Així, els que gaudiu del programa ens podeu donar un cop de mà per crear més i millors continguts.
1: Hi ha moltes opcions de subscripció diferents, totes amb recompenses exclusives. Si t'animes, tens tots els enllaços a la descripció del programa, al nostre lloc web i a les xarxes socials.
0: Gràcies per fer-ho possible i ara continuem amb el programa.

0: Molt bé, Albert. Abans de continuar amb el programa, què estem escoltant?
1: És la música introductòria de la sèrie de Black Sails, que jo sempre penso que és una sèrie bastant infravalorada. Òbviament va de pirates, no? No pot anar d'una altra cosa si es diu Black Sails.
0: La vida pirata, la vida mejor.
1: Ah, sí. Jo sempre he pensat que és molt infravalorada. Sí que és cert que, bueno, com totes les sèries, no? Temporades amunt, temporades avall. Però, bueno, em va agradar.
0: Tu la recomanes?
1: Jo la recomano.
0: Molt bé. Doncs molt bé, ja tenim la recomanació serièfila de la setmana, ja tenim també situada la Xina dels Ming, sabem qui era l'almirall d'aquesta encara no projectada flota del tresor, i ara comencem a donar-li forma. Com ens hem d'imaginar els vaixells, aquests 300 vaixells d'aquest estol? Com eren els vaixells xinesos de l'època?
1: A veure, aquí hi ha un debat historiogràfic molt interessant, com tants... Bueno, un debat
0: com tot debat historiogràfic.
1: Exacte, que són superguais tots. Clar, les fonts xineses parlen dels Bochuan, que eren els vaixells del tresor. Els escriuen, ojo, com a naus de 120-140 metres d'eslora, és a dir, 120-140 metres del que seria de llargada, i 54 metres de mànega, és a dir, 54 metres d'amplada.
0: Senghe, aquí algú està tractant de compensar.
1: Exacte.
0: Aquí algú té un traumita, eh?
1: Sí, sí, sí. Clar, si això fos cert, serien els vaixells de fusta més grans que s'han construït mai. Eren més del doble que qualsevol vaixell que navegués en aquell moment de fusta.
0: I els hi van posar dos rodes al darrere, no? També.
1: Per acabar ja de...
0: Per acabar de
1: d'omplir els buits, no?
0: Exacte.
1: Per tenir una comparació, perquè ens fem una idea, la Santa Maria de Cristòfor Colom tenia més o menys uns 20 metres, 19-21 metres d'eslora, és a dir, de llargada. I, per tant, un vaixell del tresor Ming, si fessin cas estricte a aquestes fonts escrites, equivaldria a unes 6 caravel·les europees de llarg. Per tant, estem parlant d'unes bèsties molt grosses de fusta. Llavors, els historiadors moderns, òbviament, discuteixen molt aquestes xifres. Però, clar, és que l'arqueologia marina ha pogut demostrar que rarament hi havia vaixells xinesos d'entre els segles XIV i XV, rarament, superiors als 30 metres.
0: Llavors, hem d'entendre que les fonts exageraven? No s'ha trobat cap evidència arqueològica que ens pugui fer sospitar?
1: O sigui, sí, però ull. Ull, ojo, perquè sí que és cert que hi ha hagut algunes troballes arqueològiques i en alguns textos també remarca molt que eren molt grossos aquests vaixells. S'ha trobat un timó d'uns 11 metres de llarg. Un timó de l'època, no? De llarg en enginy, cosa que suggereix que alguns d'aquests vaixells sí que haurien de ser extraordinàriament grans. Potser no feien 140 metres, però si més no eren desproporcionadament més grans que els vaixells de fustes que estaríem acostumats a veure per aquí a l'Europa del 15. La veritat, probablement, és que hi havia vaixells de diferents mides. Sí que hi devia haver alguna nau enorme, que era més aviat un palau flotant, no? Poca utilitat, no? Però molt simbolisme, molt visual, etc. I naus de combat i càrrega més aviat petites. El que sí que és indubtable és l'escala global d'aquestes expedicions. O sigui, per fer-nos una idea, ja ho hem comentat abans, el 1405, la primera expedició de Zheng He comptava amb 317 vaixells i 27.800 homes. Anem a posar-ho en més perspectiva. L'expedició de Colom, com bé sabeu, comptava amb 3 vaixells i més o menys uns 90 tripulants. L'expedició de Magallanes i Elcano amb uns 5 vaixells i uns 200 homes, també. I l'armada invencible de Felip II, considerada una de les grans armades de la història de la humanitat, de 1588, és a dir, 160 anys després de les expedicions de Zheng He, tenia al voltant de 130 vaixells i uns 30.000 homes. I era una flota de conquesta, d'invasió, no era una d'exploració. Per tant, fixeu-vos, que Zheng He supera facilíssimament aquestes xifres 100 anys abans, 200 anys abans, etc.
0: Molt bé, això quan a la grandària, però a nivell tecnològic hem de pensar que eren vaixells com els que estaven acostumats els xinesos a l'època a fer servir, simplement que més grans, o hi havia algun avantatge, alguna novetat no només a Xina, sinó respecte a la tecnologia naval que per aquella època es feia a Europa?
1: Hi havia algunes coses, sí. Els vaixells xinesos del 15 començaven a tenir unes solucions a certs problemes que tu podies tenir navegant, com per exemple una inundació, que els europeus trigarien...
0: Pot passar, que els europeus trigarien dècades
1: o segles, no?, a implementar-les en els seus vaixells. Com per exemple, jo crec que el més important és que els cascs, el casc del vaixell xinès, d'aquests vaixells del tresor, estava compartimentat i aïllat. És a dir, que si una part del vaixell s'inundava, tu el que podies fer era tancar i simplement aquella part s'omplia d'aigua i la resta del vaixell no s'enfonsava. Sí que és cert que en els escrits de Marco Polo ell ja parla d'aquest tipus de vaixells i d'aquestes característiques. Això és del segle XIII. Però, bueno, passa desapercebut o tampoc s'entén el text de Marco Polo com recomanacions per fabricar vaixells. Això per mi seria el més important. Per altra banda, els vaixells de Zheng He també usaven el timó axial de popa, que és el timó que ens imaginem tots i totes.
0: El típic timó
1: que es posa darrere. Vale? Que això era una innovació xinesa que permetia maniobrar molt millor que no pas amb els timons laterals més tradicionals. També eren impulsats amb veles de jonc, que són aquestes veles que quan ens imaginem els vaixells xinesos són aquelles veles més rectangulars, no?
0: Sí, com de bambú, no?
1: Sí, exacte. Que eren semirrígides, però també tenien un punt de flexible i això els permetia orientar-se amb molta més precisió per aprofitar el vent amb uns angles que les veles europees i els màstils més rígids europeus mai els haguessin permès. També cal tenir en compte que l'oceà Índic no és el mateix que l'oceà Atlàntic. Llavors això també...
0: Clar, és clar, si anem a lo fàcil.
1: Sí. També la flota del tresor navegava amb l'ajuda de la brúixola magnètica. Els europeus en aquella època ja navegaven també amb la brúixola magnètica, però simplement per destacar que a la Xina es va inventar més o menys al segle XI i a Europa no va arribar fins un segle, segle i mig més tard.
0: Molt bé, ja tenim els vaixells, tenim el perquè d'aquesta expedició del tresor, i ara ens queda una pregunta que està a l'aire, no? 27.000 i pico navegants. Qui anava a bord d'aquesta expedició?
1: Molta gent, tio.
0: 25.000 persones és mitja Barcelona de l'època.
1: Sí, són gairebé 200... Bueno, no, 200 salonis, no? Però por ahí.
0: Dic de l'època de...
1: Ah, de l'època, perdó.
0: 1.400, Barcelona, uns 50.000, 60.000 habitants.
1: Pues imagina't.
0: I zero turistes.
1: Algun peregrí, potser, no?
0: Bueno,
1: no,
0: sí, algun... Però no li deien turistes. Vale, li deien, no, els agradava dir-se viatgers.
1: Sí. La composició de la flota ja us podia imaginar que era molt diversa. Òbviament hi havia mariners experts, normalment de la província de Fujian, soldats imperials, molts soldats imperials hi anaven, això també és cert, però també, que això seria el que ens imaginaríem, no? Mariners i soldats, vale. Però també hi anaven metges, astrònoms, cartògrafs, molts intèrprets de moltes llengües, comerciants, funcionaris que exercien funcions més aviat diplomàtiques i centenars de persones que servien com a mà d'obra. En molts casos aquesta mà d'obra eren pròpiament presoners. I de fet era gairebé com una... Bueno, ja ho has dit tu, era com gairebé una ciutat en moviment. I s'explica en algunes fonts que en els vaixells més grans s'hi cultivava el propi menjar a bord. És a dir, feien com unes jardineres, com uns horts urbans...
0: Ai, mira... I cafè d'especialitat.
1: Això també.
0: Jo ara m'estic imaginant que no s'hagi fet encara. Jo llenço una... Cobert xinès. Jo llenço una proposta.
1: Escolteu.
0: Que no s'estigui fent una sèrie històrica, rotllo, sense ficció, un Battlestar Galàctica, un Babylon 5, no? Aquelles grans naus espacials, no? Amb una... És tal que això, no? Tu agafes Star Trek i és...
1: Sí, és això. Això. Cultiu...
0: Una gran ciutat, sí. Una gran civilització en moviment.
1: Uh-huh. Doncs una miqueta...
0: Doneu-me un parell de milions de joents i ja...
1: Només amb un parell de milions t'ho fas, ja?
0: Bueno, jo què sé.
1: Uns quants.
0: L'alternativa. Va zero, o sigui, tot el que vingui.
1: En fi, o sigui, era tota una ciutat en moviment, eh? Òbviament que això que cultivessin menjar a bord...
0: Bueno, no et mories, no et mories d'escorbut.
1: No, exacte.
0: És una cosa que...
1: Exacte. De fet, a les cobertes hi tenien això, eh? Tines amb terra per fer créixer verdures fresques, brots de soja, portaven el bestiar viu... Clar, com que hi havia tant espai, es podien permetre portar ramats sencers i que reproduïssin, perquè les expedicions duraven, potser duraven 3 anys, no? Això evitava, com bé dius, el problema de l'escorbut, que era un dels grans malsons dels mariners europeus en les seves travessies.
0: i a les i a les bodegues d'aquests grans vaixells que ja hi havia ja les cobertes hi havia allà,
1: ramàs,
0: una mena, no? De Corte Inglés a la bodega.
1: Clar, a les bodegues que no estaven ocupades per provisions, transportaven enormes quantitats de seda, or, plata i sobretot la porcellana, no? Per oferir com a regals diplomàtics. Llavors, la porcellana blava i blanca dels Ming, segur que us sona que era un dels béns més preuats del món conegut en aquella època, sí, als segles 15, 16, i els pots i les gerres que Zheng He regalava als caps locals eren objectes de un luxe inigualable en aquell moment.
0: És una mica un fenomen turista, no? O sigui, tu vas de viatge pel món i portes ceràmica i cendrers a la gent. O sigui, veig que hi ha coses que no han canviat.
1: No.
0: No pot parar-se a ensenyar-te fotos de les seves vacances,
1: però
0: sí que et porta un gerro únic.
1: De color blanc i amb dibuixets blaus.
0: Zheng He és la teva tieta que va de viatge a l'estiu.
1: Li estàs dient una persona que col·lecciona.
2: El Club Futbol Tordera, que és a punt de començar la segona jornada de Lliga d'aquesta segona catalana, grup 1. El Club Futbol Tordera que fa el seu primer desplaçament després de la victòria de la setmana passada a casa contra l'Sporting Vidrarenca. Un bon inici que ha d'anar precedit per una bona continuació. Per explicar-ho amb nosaltres, a la meva dreta tinc a la Eli Sopi. Què tal? Bona tarda.
3: Bona tarda, Ot. Què tal?
2: I a la meva esquerra tinc en Pau Serrano, bona tarda.
4: Bona tarda, com estem?
2: I l'Agustí Ollazón darrere les càmeres, Lluc Carbonell al control de so de Ràdio Tordera, ben servidor el Manresa, que us expliquem aquest Club Futbol Tordera, Begú, Club Futbol Tordera, que on salten els jugadors ara mateix sobre el terreny de joc. Companys, us pregunto abans de res per la porra d'avui, que per cert ja saben la gent de casa que ens pot deixar la porra escrita al YouTube, per tant us n'anirem llegint. Pau, comença amb tu, la porra.
4: Serà un partit complicat, però jo crec que el guanyaran 1-3.
2: 1-3. Eli?
3: Jo vaig dir que fins que no canviés el resultat mantindria que guanyava el Tordera 0-1, però veient el resultat de la setmana passada m'agradaria ampliar una mica un 0-2.
2: Ah, d'acord. Aquest any te la jugues una mica més, eh?
3: Una mica més. A veure si em tornen a fer la de la setmana passada i en canvi d'un són 5, perquè aquesta setmana 6.
2: A veure si es compleixen les prediccions. El Tordera que va guanyar a casa 5-2 contra l'Sporting Vidrarenca, el Begú que va empatar a 2 a casa del Sant Jaume Olot B, el filial de l'Olot, eh? Per tant, un dels candidats segur d'estar dalt. Un Begú que la temporada passada va quedar en tercera posició de Lliga. Anem a conèixer, Eli, els protagonistes del partit d'avui. Som-hi.
3: Doncs bé, per part del conjunt local, el Begú, tenim a porteria 13, Jan Díaz, 2, Òscar Ramírez, 3, Nil Domingo, 8, Joel Rivera, 9, Miquel San Juan, 10, Nicolás Fabián, 11, Endrit Kukowski, 16, Jan Sabrià, 21, Marc Romero, 22, Jan Domínguez i 27, Hugo López. Com a suplents tenim 30, Alexandre Luis, 4, Eric Moreno, 5, Robert Bosch, 18, Ismael Yagú, 7, Àlex Benaigas, 20, Eduard Rey, 23, Jordi Ureña i entrenador Marc Luis.
2: Perfecte, i per part del Club Futbol Tordera?
3: Doncs tenim amb l'1, Òscar Ruscalleda, 3, Joel Viedma, 6, Alejandro, 15, Biel Pla, 21, Masfe, 8, Pide, 16, Badó, 10, Àlex Sánchez, 23, Madu, 19, Casanovas i 7, Serrano. A la banqueta comptem amb Josep Paulet, 4, Barceló, 5, Pujades, 11, Carlos Rodríguez, 14, Juanma, 17, Enzón, 18, Expo, 22, Llastarri i l'entrenador Guillem Ferrer.
2: Gràcies, Eli. A veure quin partit ens espera avui, Pau. Ens deies la porra a nivell futbolístic. Què n'esperes?
4: Home, com ja he dit abans a la porra, crec que serà un partit molt complicat.
2: Perdona, mira, vas fer la primera. És del Club Futbol Tordera, és la frontal a l'Àlex Sánchez. Àlex, que carrega, prova el xut. Ha agafat rosqueta, però ha acabat sortint per sobre del travesser. Primer xut a porteria del partit. Primer a ocasió del Club Futbol Tordera.
4: Doncs això, el que deia, un partit complicat, però amb el nivell del Tordera crec que es podrà guanyar això.
2: haurem de lluitar-ho. Això sí, és una bona forma també de mesurar-se a nivell de Club Futbol Tordera. Com dèiem abans a l'inici, el Begur va ser tercer classificat la temporada passada, una temporada que, perquè ens fem la idea, es va salvar com a últim equip al Blanes amb 46 punts. És una autèntica barbaritat, una lliga igualadíssima. Perdoneu, amb 43 i 46 va ser els punts que es necessitaven per accedir a play-off descens. És a dir, que la cosa estava més igualada que mai. Jo crec, veient els resultats d'aquestes dues primeres jornades, que també ens tocarà una cosa així. En tot cas, el Tordera, com deia Guillem Ferrer la setmana passada, cal que vagi partit a partit. Madu, la pilota endavant, agafa el rebuig, l'emporta en Madu, la tocava jugador del Begú, que és qui s'acaba fent-se amb l'esfèrica, apreta bé a Pide, se la queda Serrano, aixeca el cap, busca la passada, la recupera el Begú, bona pressió en zona perillosa, combinació buscant a Nicolás, i ara servei de banda, l'àrbitre diu que s'aturi un moment, demanen en Rafa, el massatgista, que es posi just darrere del mur, massatgista del Club Futbol Tordera. Prova el Begú, bona obertura des de banda esquerra, la centrada, arriba Òscar no, en línia, ara dic que hi haurà córner.
4: El primer córner del partit per part del Begú.
2: Ho prova Eli, el Begú, a través de bandes, eh?
3: Sí, jo crec que

0: Begur pot utilitzar també aquest mateix recurs.
1: I a veure en pilota per Dan Körner com ho fa. Molts homes acumulats. El primer per la centrada Tancadet, a la treu ve el Tordera de cap. La torna a penjar el Begur, no hi ha fora de joc davant d'Òscar Gol. La rematada dins de l'àrea. Acaba de fer el primer Joel Rivera, una passada des de tres quarts voltada a l'alçada del punt de penal. Demanaven fora de joc els jugadors del Tordera. A mi no m'havia semblat. Minut 3, Begur 1, Club Futbol Tordera 0.
0: Sí, semblava una mica just, potser, però sí que és cert que des d'aquí jo m'ha semblat veure que el jugador venia de darrere al final, sí. I que potser sí que per part dels jugadors pot haver sigut vist com molt ajustat, però per mi ha sigut un gol legal i bueno, ja veiem que el Begur va quedar tercer l'any passat per una raó i que bueno, el Tordera té el primer repte de la temporada, que és intentar remuntar un partit que ha començat perdent i a més amb el fet de ser fora de casa.
2: Mm-hmm. Un gol tonto més que res, jo crec, perquè s'han desconcentrat els jugadors del Tordera. Hem vist com han penjat aquella pilota, una cucharita que li diuen, i l'ha acabat rematant. Però bueno, és la meva porra, el que això deia, 1-3, això es pot remuntar.
1: La torna a recuperar el Begur en profunditat, aquesta pilota que va dins l'àrea davant d'Òscar, la bloca en primeres, l'acaba blocant de segones, se li havia anat el rebot en aquesta ocasió, ha acabat blocant. 1-0 perd el Club Futbol Tordera amb aquest gol de Joel Rivera, com dèiem, amb la rebuig després del córner, avançant-se el Begur, la passada filtrada directa a les mans d'Òscar, de moment guanyant amb més intensitat, guanyant les segones jugades, més present sobre el terreny de joc. Joel Viedma busca la sortida de pilota a la dreta per Serrano, haurà de córrer Alex Sánchez en profunditat, li guanya la jugada als defensors del Begur cap a porteria, pilota filtrada, salta Jandro, s'emporta l'esfèrica, prova el xut Jandro, massa centrat a les mans de Jan Díaz, era bona l'ocasió.
0: Sí, ara el Tordera no s'ha de tirar enrere, ha d'intentar atacar el màxim que pugui, a més veiem que ha de millorar el fet de la segona jugada, ha sigut així, després d'un córner, aquest rebot i aquesta passada que ja ha comentat en Pau abans, que és una mica un gol d'aquests que fan ràbia, perquè es podria haver controlat de molt millor manera la situació. Però bueno, és interessant també veure quina resposta ofereix ara el Tordera.
1: Molt ben posicionat el Begur, que no para de recuperar pilotes, la juga ja en profunditat per Nil Domingo, que doblava, se'n va per línia de fons, se l'ha fet curtet ara al camp, servei de porteria pel Club Futbol Tordera, minut 5, 1-0 està perdent el Club Futbol Tordera, ens n'anem a YouTube, en Javi que deia Vamos Tordera, en Genís que deia Somi, bona tarda Genís, bona tarda també per en Ramon que ens saludava, en Toronjo que deia la seva porra, ui, mal control de Pide, filtrada cap a la frontal, bona combinació davant d'Òscar, parada providencial per evitar el segon del Begur, l'ha salvat el porter tordarenc, se la torna a quedar el Begur, ara amb el control amb les mans de Hugo López, pilota pel Club Futbol Tordera.
0: El Begur està sortint, bueno, ha sortit molt bé aquest inici de partit, pressions molt, molt altes, recuperant pilotes molt a prop de l'àrea del Tordera, que al final li està complicant molt les coses a l'equip.
1: És que està sent molt més intens, trobo, El Begur, a banda de més ben col·locat.
0: Sí.
2: Sí, hem vist com sembla ser que el Begur jugarà una mica així, pilotes llargues a l'espai i sobretot altes, per intentar generar una ocasió com hem vist en les tres últimes.
1: La jugada de nou en curt, Joel Viedma per Biel Pla, entre centrals, de nou per Joel Viedma. A veure si podem seguir amb els comentaris. En Toronjo que deia 2-3... en Sergio que deia 1-2, doblet de Sanchís, en Javi que deia la de mi nòvia Maribel 1-3 i el madrileño que deia 1-3, en Samu deia 0-3 de Madu,
2: Perdona, primer fora de joc del partit.
3: En aquesta ocasió li notem al Club Futbol Tordera. I en Jordi Durant, que deia som-hi, nois, una abraçada a Jordi. En David Ribas, que deia som-hi, va, 1-4. L'Ivan Luque, que deia som-hi, Tordera. Us anem llegint, a través dels comentaris de YouTube. Avui amb certes complicacions tècniques. És veritat que tota la instal·lació, la infraestructura és força nova. Però, vaja, ens hem trobat amb uns problemes tècnics de l'electricitat i, per tant, intentarem tirar-ho endavant com puguem, Avui, Biel Pla intenta travessar, la cedeix endarrere per Jandro, queda curteta de saltar Òscar, patint aquí a la baixa Casanovas, arriba Àlex Sánchez, Serrano de primeres, l'embasteixen, hi haurà falta sobre Serrano i la primera targeta del partit, Pau.
2: La primera targeta del partit, que serà groga, al igual que la primera falta, que serà favorable al Tordera.
0: Groga per Endrit Kukowski del Begur. Entrada bastant forta.
4: Bona pronunciació, eh?
0: M'està costant molt, eh? Ho estic intentant el millor possible.
4: No, molt bé, molt bé.
0: Entrada bastant dura. Jo crec que bona groga, groga...
4: Sí, clara.
0: Que l'hem vist clara tots.
4: Arribava tard.
0: Sí, exacte. Ha arribat tard a la pilota i han vestit el jugador. Al final, groga clara, ho hem vist tots.
3: En joc de nou al Club Futbol Tordera, deies, Eli.
0: Jo crec que al Tordera li falta aquest punt d'intensitat que potser sí que està donant el Begur, que és el que li ha donat aquest primer gol al final, al no donar la jugada per perduda i tornar a ficar aquesta pilota dintre.
3: Perdona, quin toc magistral de Mas, feia llàstima la passada, l'ha encertat el defensor del Begur. Ara arribava Masfe amb el cap, el jugador del Begur havia caigut al terra, es pot recuperar per sort. Hi haurà esfèrica del conjunt de Guillem Ferrer, avui companys vestint amb la segona equipació, eh? Avui vestint de blau, amb aquesta senyera al mig.
0: Sí, l'anar al Begur de vermell, sí, per intentar evitar confusions.
3: No hi havia dubte. No. La pilota no acaba de sortir per línia de fons, hi haurà servei de banda després que Òscar evités el segon córner del Begur.
0: Que ho has dit abans, molt bona parada d'Òscar, la que ha fet abans.
3: Torna a provar la guarda des de la petita a la centralada, el travesser, la rematada final, la treu de primeres al Tordera, de saltar bé Joel Viedma, el travesser, aquesta pilota. Compta ara amb la pilota en llargar des de l'altra banda, és Casanovas totalment sol, Casanovas a l'hora de lluitar, recupera posició el Begur, Casanovas cap a Pide, bon canvi de joc, Pide que s'obre, l'envia per Serrano cap a esquerra, Serrano al front de l'àrea, Serrano trepitja entre dos, cau al terra Serrano, havia tocat l'àrbitre, diu pilota en llarg ara del Begur, per córrer en camp contrari, surt pel lateral, servei de banda, de nou torna per donar el Begur al segon amb aquest travesser.
0: Jugada que ha començat amb una ocasió claríssima per mi del Begur, aquest travesser, però que crec que el Tordera l'ha estructurat molt bé per arribar a l'àrea contrària i doncs, bueno, no s'ha donat, però bona jugada del Club Futbol Tordera.
2: Déu-n'hi-do, quina emoció en aquesta jugada, que semblava que arribava el segon del Begur.
3: La veritat és que ha entrat, pel meu gust, massa sol a l'extrem, agafant profunditat en línia de fons, i és que ha trobat la passada al primer pal com qui res. És veritat que no sé si ha sigut Òscar un defensor que ha pogut desviar la pilota i ha tocat el travesser, però és que una mica de passivitat en aquestes entrades per bandes,
0: Sí, el que comentàvem abans, aquest punt d'intensitat per frenar aquestes arribades dels extrems del Begur, que és això que li falta al Tordera. Al final, el fet de que entrés tan sol...
3: Madu per Pide, Pide en llarg, entra dins l'àrea, escurat Pide, escurat, evitant el xoc, acaba perdent la pilota, se'n va per línia de fons. La passada de Madu era exquisita, perdoneu, però l'acció també era força directa, deies, però les més clares són encara del Begur.
0: Sí, no, tenint en compte això, molt bon gest tècnic de Madu, ja ho has comentat, que no oblidem que el Tordera té jugadors de qualitat, que jo crec que encara els hi queda per demostrar.
3: Ho torna a provar el Begur, Hugo, el túnel al seu contrincant, a veure si pot evitar que surti. No pot evitar que surti Biel Pla, la pilota per línia de fons, i haurà ara sí córner del Begur.
2: El segon córner en aquest partit, que serà altra vegada favorable per a l'equip local.
3: A veure amb què en surten aquestes. Perdent el Club Futbol Tordera 1-0 des del minut 2, amb gol de Joel Rivera.
1: Esquerra de mana... Deies? Sí, sí, sí.
2: Anem a veure el perill que pot generar aquest córner.
1: El primer córner, molts homes acumulats. També el segon, treu bé Pide a la petita, salta Àlex Sánchez de la frontal, a veure qui arriba aquí, és el Begú, pilotada cap enlloc, servei de porteria favorable al Club Futbol Tordera, a punt d'arribar al quart d'hora partit. De moment perdent el Tordera davant del... qui va quedar tercer classificat, la... temporada passada, accedint a play-off, però ja sabeu, tordarencs, que el play-off de sense primera catalana és cosa molt complicada, la veritat. Molt complicada. Pilota en llarg. Ara, de seguida que tinguem una estona, si no a la mitja part repassarem els resultats de la jornada, perquè ja estan tots, excepte nosaltres, el Begú Tordera, que és qui tanca aquesta segona jornada de Lliga en aquest diumenge. Sembla, companys, que tindrem, m'han dit, si res canvia, 4 desplaçaments en diumenge aquesta temporada.
2: Mira, ja va bé que...
1: T'agrada, tu, Pau, sí, els diumenges? T'agraden?
2: Sí, però prefereixo els partits el dissabte.
1: Vale, i a mi sí. També. I tu, Eli?
0: Sí, sí, jo també. Prefereixo dissabte.
1: I em sembla que els jugadors també, perquè així al vespre es poden desafogar, passi el que passi. Epa! Tallen la jugada davant d'Àlex Sánchez. Xocava la mà Àlex amb Jan Sabrià. Àlex Sánchez avui amb el braçalet de capità. Jandro en curt. En darrere, per zona de centrals. Està tancant molt bé el Begú. Ara mateix amb un 4-1-4-1, gairebé. O 4... Bueno, ara s'estan movent... Sí, sí, 4-1-4-1 de manual, ara ho veiem.
0: Sí, efectivament. Queda un punta del Begú més despenjat, que juraria que és Jan Domínguez, si no m'equivoco.
1: Correcte.
0: I al final, el que tu dius, 4-1-4-1, amb aquest jugador més despenjat de punta. Al final veiem que els està funcionant bé aquesta estructura de joc, que els estan aconseguint, suposem, el que havíem proposat a l'inici de partit. Però jo crec que el Tordera cada cop s'està acomodant una mica més al partit i està començant a trobar una mica més el seu joc.
1: Una mica més còmode. És veritat que el Begú sí que va... les jugades directes com aquesta és la que els hi surt millor. Nil Domingo apareix bé el Club Futbol Tordera, evita que surti la pilota per línia de fons. Oscar Ruscaiada des de porteria, pilota en llarg, buscant a Casanovas. Casanovas la baixarà per Madu. Bé, bon control de Madu, camp esquerra, l'MVP de la jornada número 1, el nou fitxatge del Club Futbol Tordera. Bon canvi de joc, buscant a Badó en zona de mitjos, demana alguna sortida molt quiets, intenta... complicada aquesta per Madu, haurà de córrer, sí que aconsegueix forçar un llançament de banda tocant a la banderia de córrer, l'executa ràpidament per Àlex, Àlex és a dins l'àrea, Àlex que carrega, prova el xut, ha acabat aturant Jan Díaz, rematada excepcional d'Àlex Garrett, agafant potència a mesura que avançava, servei de córner favorable al Begú.
2: No ho podria haver fet millor Àlex Sánchez en aquesta jugada, com es va oferir a Madu en el servei de banda, control de pit entre l'àrea, se'n va de dos i el llançament, que era gairebé improbable col·locar-la on l'ha col·locat, l'ha acabat xutant i una gran aturada del porter del Begú.
0: Al final això és el bo de tenir jugadors com Àlex Sánchez, que potser el partit no està sortint bé i et treuen aquest xut que et pot solucionar un partit.
1: Centrada de Pide. Ai, crec que no l'ha vist venir Serrano.
0: No.
1: No sé si pel sol o pels dos defensors que situaven davant seu no l'havien tampoc controlats. Amb el pit Serrano se li escapava pels pèls. Acaba en mans del Jan Díaz. Déu-n'hi-do, per cert, l'aturada que ha fotut, també.
0: Sí.
1: Perquè té el sol de cara, la pilota ha agafat molta potència, una mitja alçada complicada. Ho ha fet molt i molt bé.
0: I que aquest cop l'ha fallat l'Àlex, però no és el primer cop que veiem...
1: Madu! El túnel que havia fet en el segon rival. Es trobava amb un tercer, l'havien enganxat per darrere. Era una falta i és una falta perillosa, favorable al Tordera.
0: Això deia que no és el primer cop que veiem que Àlex Sánchez fa aquest tipus de xut i li surt bé. Aquest cop no ha sigut... no ha estat, però jo no crec que sigui per ell, sinó li hem de donar el mèrit a Jan Díaz, porter del Begú, que ha fet l'aturada espectacular, i ara amb aquest gest de qualitat de Madu, que ha pogut rascar una falta molt ben posicionada i una molt bona oportunitat d'atac del Tordero.
2: quina sotana de Madu, eh?
5: Sí, sí.
2: Ara sembla que estan col·locats per llançar Àlex Sánchez i Pide. Veurem.
5: A veure, l'últim en tocar la pilota ha sigut Pide, però qui agafa arrencada és Àlex Sánchez. Tres homes a la barrera i va Àlex al xut. S'ha acabat enlairant per sobre de la creueta i hi haurà servei de porteria favorable al Begú, que de moment s'imposa al marcador 1-0 amb aquest gol de Joel Rivera al minut 3. Després del rebuig d'un córner. 17 de partit, 1-0.
2: Sembla ser que la Tordera està pujant més la seva intensitat, tot i que ara s'ha d'anar en compte amb el Begúria aquesta contra, però res.
5: Uf, la filtrada no ha sigut bona, se l'ha quedat Bielpla, que amb sang freda se'n va del primer, se'n va del segon Bielpla, obertura per Àlex Sánchez. Àlex, que comença a córrer, té via lliure, davant de seu en T2 ara, l'obra per Madu. Madu, des de banda esquerra, aixeca el cap Madu. Fora de joc. Que va dir l'àrbitre?
2: No m'ha semblat a mi.
5: Però gens ni mica. Però gens, És que de fet, tenia... Els dos centrals estaven a l'alçada del punt de penal. Madu rebia a la frontal de l'àrea.
0: Sí, sí. O sigui, nosaltres havíem vist claríssim que Madu venia de darrere dels centrals. Sí, sí. I no entenem... Bueno, no entenc molt bé aquest fora de joc que hagi lateral línia.
1: Per cert, tripleta avui d'àrbitres que lidera Ernest Molina amb els Liniers, Mamadou Camara i Quim Concepción. Són la tripleta arbitral d'avui del Begú Club Futbol Tordera, últim partit de la jornada 2. Jandro, que per cert la setmana passada ell també va fer molt bon partit.
0: Molt bon partit. Tant ell, i jo també destacaria Bielpla.
1: Sí.
0: Que, de fet... va ser una de les coses més destacades, que pel resultat de la setmana passada podia semblar que el Vidrarenc no hagués atacat, i va atacar i bastant, però gràcies a la bona actuació d'aquests dos jugadors i de la defensa del Tordera en general, vam poder treure el resultat que vam treure, que potser a mi és el que m'ha faltat en el gol del Begur, aquesta defensa que vam tenir la setmana passada més contundent, doncs m'ha faltat en el gol del Begur, que he vist que s'han deixat molt fluixos.
5: Molt bé, Jandro, en aquesta també Àlex Sánchez agafat, finalment hi haurà falta, intenta executar ràpidament, epa, hi haurà targeta groga pel jugador que interceptava la pilota que volia executar ràpidament Àlex Sánchez.
0: Jo vull destacar que crec que ja és la segona falta que li fan a Àlex Sánchez. Crec que li està costant de frenar aquest jugador al Begur.
5: Em sembla que ha sigut a targeta groga, Pau?
2: Per Joel Rivera, l'autor del gol.
5: Doncs li anotem aquesta targeta, que és la segona que rep el Begur, eh?
2: Sí, la segona i veurem si no ensenyarà més l'àrbitre, però de moment amb aquest ritme de partit ja veurem.

0: S'ho pren amb calma el Begú. Sembla que no hi ha segons avui. L'execució. Ei, el joc perillós sobre Jandro, que posava el cap per controlar la pilota. Falta favorable al Club Futbol Tordera en camp contrari.
1: Una altra falta del Begú Jampor. Ja són 6 en aquests 21 minuts d'enfrontament que portem.
2: Jo, no sé vosaltres, companys, però començo a veure una mica el Tordera de la setmana passada, eh?
0: Una mica, sí, sí.
2: Una mica, es comença a veure una mica de llum.
0: Pide la centrada que s'enverina. Ui, cap a Jan Díaz. No sé si ha sigut, segurament per el golpeig, però també aquí tinc un ventet que m'està pentinant tota l'estona.
2: Tenim una ventolada.
0: La veritat és que... Bueno, mira, sort que no és de lateral, perquè jo que porto el cabell llarg em molestaria més, però ara de frontal va millor i tot.
2: Sí, la veritat que sí. Podria ser pitjor.
0: La tramuntana aquí. Des de Begú, en aquesta valla on es troba el camp de futbol. Que bé, la veritat és que molt bonica. Des de la zona de córner, Serrano la controla. I obertura de banda, llança ràpidament la centrada de Badó, que se no passa amb el cap. Estava sol la pilota per sobre del travesser. Complicada. Servei de porteria pel Begú. El Tordera que a poc, com dèiem, s'està apropant a porteria.
2: Sí, comencem a veure una mica aquest Tordera que... Bueno, el que ens tenien acostumats a temporada passada i el que ens van ensenyar l'últim partit a casa, que Tordera que construeix les jugades, que arriba a porteria, que pressiona, que ataca i que a poc sento que també comença a defendre millor del que ha començat el partit.
0: Sí, perquè el Begú, a banda del gol, ha tingut un mama molt escarcaturat i un travesser. Això tampoc no podem... Sí. Oblidar-ho. Ui, se l'emportava amb les mans el jugador del Begú. La recupera, però Pide, que està a totes. Pide en llarg, salta bé la defensa local. Hi haurà servei davant de la zona de mitjos. Atac esquerre del Club Futbol Tordera. Som al 23 de partit, 1-0, perdent en directe des de Ràdio Tordera. Hi hagin també els comentaris de YouTube. Els podeu opinar igual que nosaltres. Pilota en llarg, és Madu. El sàndwich que li fan, se l'emporta Àlex per Pide, el canvi de joc li queda massa curt, se la treu del damunt el Begú, ha saltat Joel, l'ha dirigit des de l'aire. Cap endarrere, cap a Jandro i Biel, que ja controlen l'esfèrica.
2: Doncs sembla que el partit està una mica més relaxat que al principi, on el Begú sí que és cert que ha començat amb una intensitat molt gran. Sembla

Miquel, Miquel entra de nou dins l'àrea, la passada endarrere queda mig morta, la rematada, Òscar, la rematada de Daniel Domingo, centrada recent. Miquel, Miquel entra de nou dins l'àrea, la passada endarrere queda mig morta, la rematada, Òscar, la rematada de Daniel Domingo, centrada Raceta perquè la pugui blocar el porter tordarenc. Ara de... era

0: veritat.
1: I avui en un partit on la setmana...

0: més el control de l'esfèrica, un equip amb molt... de control de la pilota. Avui és el contrari. El Tordera, que segurament es troba més còmode amb la... més letal. Han girat
1: FM. Tordera.
2: Ai, quin tip de menjar! Me'n vaig a la piscina.
3: No, primer has de fer la digestió.
2: Ai, coi, venim al restaurant Les Ferreres perquè tenen piscina i pots dinar prenent la fresca a les seves terrasses i ara no m'ho deixes aprofitar.
3: Primer la digestió, després et podràs banyar fins a l'hora de sopar perquè jo d'aquí no em moc.
4: Restaurant Les Ferreres. Per reserves, truqueu al 93-764-0607.
1: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.
5: Tant a Òscar com a la defensa i a l'equip en general.
6: Anem a llegir els comentaris de... del YouTube de Ràdio Tordera, que ens diu Dani Plaza, vamos chavales, i Àlex García, vamos va. Us donem moltes gràcies per tots aquests ànims que esteu donant. A l'equip.
7: La baixa ve el Club Futbol Torderes. Jandro. En llarg, no sé si hi havia joc perillós o... Fora de joc en aquesta acció?
6: Fora de joc m'ha semblat a mi, sí. per la matxacada.

moltes gràcies a tots per seguir-nos avui. I cada setmana en directe a Ràdio Tordera, via el pla. Baix, la pilota... complicada. Ha acabat protegint bé el Begur.

0: Guillem Ferrer des de la banqueta, al veure que no acaben de sortir les combinacions del tot. Veurem si el Tordera pot fer passes endavant d'ara, a partir d'ara.
1: Estan jugant bé, però potser els hi falta una miqueta més d'encert, la veritat.
0: Sí. Des del lateral la treu bé el Begú. Vial, que fa falta del seu contrincant. Hi haurà falta en zona de mitjos, que executa ràpidament el Begú, buscant l'obertura en banda esquerra. És preciosa la passada.

0: Vaig dir, caram, en aquest cas anul·li, si us plau, la cervesa. I...
1: En la progressió, Serrano, en tasques defensives. Portaria pel Tordera.
2: Ara, molt bona acció de Serrano, que veiem que, tot i ser atacant, baixa a defensar a l'àrea. I bueno, deixa aquesta carrera, aquesta falta i carrera del Baguran en res, al final.
1: Mm-hmm. Oh, molt bé, en aquesta acció, perquè la veritat és que el canvi de joc superava tant els centrals com el lateral i era complicada. Ara per la pilota Pide, la recupera Masfe, a veure qui arriba en segona instància, Badoca. Minutada, Òscar Pau, que demana més contundència, més concentració als seus jugadors.
3: Sí, és normal que és el que reclami el seu...

0: José Bató, perdona, en aquesta progressió, la pilota endavant cap a Casanovas, fora de joc, assenyal. L'àrbitre em sembla que sí que havia tancat bé la línia.
1: Quina passada, eh?

0: Ara, que, perdona, que estava intentant esbrinar què li deia a Casanovas a l'àrbitre, i l'àrbitre a Casanovas comentant la jugada.
1: Sí.
0: Però vaja. Sense gaire més. Saca en curt el Begú. Pressiona Madu. Se'n va del primer obertura, banda dreta. Ha superat línia el Begú. Haurà de córrer enrere el Club Futbol Tordera. Bona pressió aquí de Jandro. Hi havia una falta, entenc, d'Àlex Sánchez, que dona la mà al seu contrincant. Hi haurà falta pel Begú, sobrepassant uns 10 metres de la línia de mitjos. La picarà Joel Rivera. Amonestat i
2: per menjar bé no has de sortir de Tordera. Vine al restaurant Camí Ral, perquè treballem amb productes de quilòmetre zero, peix de proximitat i postres casolans. Som especialistes en paelles i menjar casolà, amb menú del dia de dimecres a divendres i els caps de setmana a la carta o amb menú especial. I no et perdis la nostra carta de vins de qualitat. Com diu el nostre nom, estem al Camí Ral 146 de Tordera. Per reserves, truca al 643 94 42 89.

0: penxa fins al peric que pot generar a l'hora de penjar pilotes al Begú.
1: La penja molt oberta per la frontal de l'àrea, salta bé, via el pla, ara la frontal centrada, el control de nou amb la mà, no?,
0: sí,
1: del jugador del Begú.

pilots. Està molt desviada, se'n va per línia de fons, servei de porteria.

0: Va, de fet, hi havia Madu sol, però és veritat que estava aguantant la línia, era com... Complicat. Pausa d'hidratació, companys.
1: Hosti, potser... Es podria haver tret una mica més de suc aquest contrajoc que havia tingut el Tordell.
2: Ràdio Tordera.

quan té la pilota als peus, que qui sap si li pogués haver sortit bé a Casanovas també. Bueno, sembla ara que el partit està una mica més... que cap dels dos equips està tenint oportunitats molt clares, no com abans.

0: abans que, que veiem una aturada d'Òscar, sí, una aturada de Jan Díaz, però... Però a veure si el Tordera s'acomoda una mica més dintre del joc que està proposant el Begur, que al final continua, encara, tot i una mica menys que al principi, però continua amb aquesta intensitat, a veure què, què pot treure el Tordera després d'aquesta pausa d'hidratació.
1: A veure què podem fer. Una petita pausa i tornem.
2: Cada diumenge al matí, centenars de parades omplen el centre històric de Tordera per oferir-te una gran varietat de productes i un bon servei.
3: Perquè veure, olorar, tastar i tocar és l'essència i el que sempre ens ha caracteritzat. Vine a Tordera. Vine al mercat.
2: Ajuntament de Tordera.
1: La pausa d'hidratació a punt d'acabar-se. Qui l'està aprofitant més, companys, és el Club Futbol Tordera, que està amb Guillem Ferrer reorganitzant.
0: De fet, escoltàvem a Guillem Ferrer des de la banqueta. Si el Begur ha ficat potser al minut 2 de partit, doncs des del minut 3 escoltàvem a Guillem Ferrer donar indicacions des de la banda a... intueixo que demanen a l'equip una mica més d'intensitat.
4: Doncs sí, pot ser, Eli, perquè al minut 3, si no m'equivoco, és on ha arribat el gol del Begur, el gol de Joel Ribas, i és normal que Guillem Ferrer demani més intensitat als seus jugadors. Sembla ser que ja es van col·locant els jugadors tant del Tordera com del Begur a les seves respectives posicions perquè torni a començar aquest partit.
0: A veure com surt ara el Tordera, potser han intentat reorganitzar una mica més o tocar allò que no estava acabant de funcionar del tot i que ha fet que el Begur doncs s'hagi adelantat al marcador. Si més no, esperem que el Tordera continuï una mica en la línia que havia agafat després del gol, que era doncs començar a fer el seu joc, iniciar les jugades, intentant arribar a l'àrea rival.
4: Sí.
1: 32 de partit, ara sí que reprendrà aquesta primera part, 1-0 perdent el Club Futbol Tordera en directe des de Begur. Marcat al minut 3, Joel Ribera. Bona recuperació tordarenca. Ara se l'emporta el Begur, ve Àlex des del terra, li encen al terra, se la queda Madu cap a... Ui, Badó, que fa un tron al seu contrincant espectacular. Àlex Sánchez, que aixeca el cap, trepitja la pilota, el tomben de nou al terra. Falta... I Àlex li diu, és la tercera ja. Diu, és que és la tercera.
0: Sí, jo just ho comentava abans, que sembla que a l'Àlex li costen molt parar-lo als jugadors del Begur.
1: Tira i per Serrano el xut! Acaba blocant Jan Díaz de nou. Internacional, el porter del Begur. L'execució de Serrano amb velocitat era sorprenent, però de nou topa amb el porter.
0: Una altra aturada de Jan Díaz, per mi... si no el millor jugador del Begur, dels millors.
1: Sí.
0: Aturades molt importants, perquè el Tordera amb aquestes, si no m'equivoco, deu ser la tercera clara que té. I m'està agradant molt el partit del jugador del Begur, tot i que el que no m'agrada és que ens estigui complicant tant. Exacte. Les coses perquè la pilota entri a la porteria.
1: La pilota que juga Joel, buscant a Serrano. Serrano per Joel. Òscar, ve el pla. Sí, la veritat és que tenim... bueno, un dels meus jugadors sigui el porter contrari vol dir coses, però clar, també dificulta les coses. Pim endavant per Madu, la passada és boníssima, la controla Madu, comença a correr dins l'àrea Madu, retalla Madu, Madu que carrega a prop el xut, Jan Díaz de nou, la pilota era centradeta aquesta, però l'acció era bona, ho està intentant el Club Futbol Tordera, ara amb un passet a més.
0: Doncs el que dèiem, Not, un altre cop, el porter del Begur, no és bona senyal que el porter rival estigui sent el millor jugador del partit, però l'únic que vol dir és que el Tordera doncs, ho està intentant, està arribant a l'àrea. Compte que ara...
1: Sí, ho prova el Begú ara des de la dreta. Nicolás, Nicolás, la centrada, treu bé via el pla, a veure qui la controla, Serrano, no, és el Begú, apareix Badó, algú l'ha de baixar, Serrano, perfecte, la química, l'Àlex Sánchez, Àlex Sánchez endavant, buscant a Casanovas, oberta l'esfèrica, corre ara, opa, Casanovas, hi haurà falta i targeta groga per Marc Romero. Ha esventat absolutament a Casanovas, que agafava profunditat per encara porteria. L'àrbitre diu que s'aparta i si no vol la segona falta perillosa pel Tordera.
0: Jo crec que groga clara, tot i les queixes del jugador del Begur que li demana explicacions a l'àrbitre sobre la groga, crec que és una groga bastant clara. Al final Casanovas marxava sol per la banda i doncs el jugador ha frenat la seva trajectòria, groga clara pel Begur, que jo crec que no cal la protesta que ha fet el jugador.
1: No, és clara la targeta i la falta, Pau, una falta també que era necessària, eh?
4: Sí, la veritat, si no, Adrià Casanovas s'anava sol, encara en cava porteria des de la banda dreta, però és el que dius, s'havia de fer.
1: La picada Pide, molt escurat a la dreta, a l'alçada de l'àrea, i va Pide al primer pal, Casanovas fora! Casanovas per sobre del travesser. La rematada de nou de cap, és la segona que té el davanter tordarenc, som el 36 de nou fora, ara assetjant una mica més l'àrea contrària al Tordera, però de moment amb el resultat en contra.
4: Déu xuts ja el Tordera, Déu-n'hi-do.
1: Mira, Casanovas que apreta i treu un bon llançament de banda per al seu equip, Jan Díaz se l'ha hagut de treure del damunt, l'executa ràpidament Jandro, endarrere per via el pla. Jo crec que veient l'hora que és i com està el sol, em sembla que li molestarà força a Òscar Rosqueda, igual que ho està fent ara aquesta primera part de Jan Díaz. Vielpla, Madu, camp contrari, busca la combinació amb Àlex Sánchez, que s'obre cap a la banda. No hi ha ningú, no hi ha cap moviment en zona de mitjos, ha de trepitjar ell mateix. Treu un bon llançament, no? Doncs llançament de banda finalment per Real Begú, que executa ràpidament, salta bé Vielpla, que l'envia directament a l'àrea perquè Paul rematis de cap i marquis tu.
4: Quasi ens arriba a nosaltres, la pilota.
1: Ha anat de ben poc. Ara dos pilotes sobre el terreny de joc. La llançarà des de la dreta Nil Domingo. Feia una assistència, bé, el pla.
4: Sí, eh?
1: Perquè marquéssim nosaltres. Madu, entre dos, era complicada aquesta, se l'emporta el Begú, bona pressió de Jandro posterior, la trepitja bé el Begú, la pilota filtrada, hi havia fora de joc, em sembla, l'àrbitre diu que no, la centrada de Miquel, va fora, hi haurà córner, però per mi hi havia fora de joc, m'havia semblat avançat aquí, Miquel. Respecte a l'últim jugador del Tordera, hi ha un jugador ara del Begú, és al terra.
4: De fet...
1: Uf, aquí no han parlat, Joel i Òscar?
0: No han parlat. Sort de Masfe, que ha arribat a controlar una mica la situació, tot i tenir tres jugadors del Begur a sobre, eh?
1: Sí, sí. De fet, pensava que assenyalaria... Perquè els jugadors del Begur reclamaven mans d'Òscar, jo crec que no, que l'ha tocat amb el pit, però per un moment m'ha semblat que ho anava buscant a Mado, que la ve contra camp propi, se l'enduen per davant, bé Masfe, la passada per Àlex no arriba, aquesta de Casanovas per Àlex, sí, no hi ha fora... Sí que hi ha fora de joc.
0: Molt just, per mi?
1: Sí, per mi també. A veure si a repetició ho podem acabar d'apreciar. En tot cas, fora de joc, Pau. El Club Futbol Tordera.
4: Sí, el quart fora de joc del Tordera. How could I lose you? En aquesta primera part d'aquest partit... Begú Tordera.
0: Des d'aquí s'ha vist bastant just.
1: Sí, sí, coincideixo. Em sembla que
0: però...
1: no l'han reclamat perquè ja en porten quatre i crec que no els hi sortiria a compte les reclamacions.
0: No, la veritat que no. No sé si algú del Tordera té groga, diria que no.
1: Del Tordera no, de moment no. Encara no. Són dos del Begú.
0: Però ara mateix no surt a compte reclamar l'àrbit molt,
1: no,
0: perquè...
1: No. Si no es posarà a revertir...
0: Una groga condiciona tot el partit.
1: Ja ho sabem de la setmana passada, eh?
0: Exacte.
1: Jandro. Ai, no s'entenen ara en la sortida de pilota. A la combinació. Apreta bé el Begú, que sí que la fa bé. Joel Rivera la deixa per Jan per Hugo, el xut. Oh!
5: pilot, Òscar! De nou, l'estirada amb la mà espectacular del porter tordarenc que desvia el que seria el segon gol del Begú. Una molt bona picada buscant a baix a la dreta. Hi haurà córner.
0: Sembla que va de porters la cosa, eh, avui?
4: És el quart córner d'aquest... de l'equip local, del Begú.
1: Em sembla que sí que aniré de corners. La pilota primer, pel que sonaves amb el cap, la intenta prolongar com pot Àlex Sánchez, se la queda Nicolás, obertura a la creueta.

0: Ràdio Tordera.
1: Dental Company Tordera us desitja un bon any nou.
2: Sí, sí.
1: Setembre és el mes dels nous inicis. Fes-ho somrient amb un 15% de descompte en ortodòncia. Demana la teva cita al 930 130 278. Dental Company Tordera, perquè somriure és salut.
3: Vols vendre el teu pis o casa? Housecat.com som la teva immobiliària. A Housecat t'assessorarem i valorarem el teu immoble gratuïtament, amb total transparència i tracte personalitzat. Visita'ns al carrer Alcalde Vendrell 11 de Tordera, davant de la policia, o truca'ns al 639-3939-29. Housecat.com, la clau de la teva felicitat.
0: 107.1 FM. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.

0: De Serrano, hi havia fora de joc, Pau.
1: Sí, el primer del Tordera, si no m'estic equivocant.
2: Aquesta en... zona. A la segona part, sí?
1: A la segona part, sí.
2: Oh, quina llàstima, entrava molt bé. Sí.

Linier. Hi havia molta acumulació de jugadors. Llàstima, la pilota de Vilplan, davant per Àlex Sánchez, en àrea contrària, Àlex entra 3, Àlex...

0: del Begú. 52 de partit, 1-1 al marcador. És molt clar el que deies, Eli, perquè a la que Àlex té la pilota li salten fins a 3 jugadors a sobre.
1: Sí, és tan notori, es nota tant,
2: sí.
1: Com...

0: perfectament, Jan Díaz. Amb quina seguretat s'ha llançat al terra perquè Amado estava a punt per caçar-la.
1: El que tu dius, al final... El Jan Díaz, porter del Begur.
0: Protagonista.
2: 107.1 FM. Ràdio Tordera.
3: Ai, quin tip de menjar! Me'n vaig a la piscina.
4: No, primer has de fer la digestió.
3: Ai, coi, venim al restaurant Les Ferreres perquè tenen piscina i pots dinar prenent la fresca a les seves terrasses i ara no m'ho deixes aprofitar.
4: Primer la digestió, després et podràs banyar fins a l'hora de sopar perquè jo d'aquí no em moc.
5: Restaurant Les Ferreres. Per reserves, truqueu al 93-764-0607.
2: 107.1 FM. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.
0: Dret la centrada en cames de Mas Ferrer, servei de banda a prop del cor. Corner favorable al Begur. Uf, i l'executa ràpidament. Ara

0: inglés.
1: A un corner al Bagu. Acaba de regalar un corner al Bagu perquè era una rematada d'Escorpí espectacular. Uf, és veritat que no s'havia llançat al terra, eh? No era jo tan acrobàtic, però...

0: porteria d'Òscar?
1: Jo havia vist clar...
0: És clar.
1: A la porteria.
0: Sí. No hi ha dubte. Compte amb aquest... De córrer a segon pal, per sobre del travesser, i ara et dona... servei de porteria. Sí, la...

0: L'havia tret un altre, perquè la veritat és que era, si arriba a entrar era un golaç, era el gol de la jornada.
1: Sí, exacte. Exacte. I és l'últim en tocar-ho, fa pal i fora.

0: I també dir que el Begur genera bastant de perill amb els corners. Molt bones centrades, sabent perfectament on col·locar-les per crear perill a l'àrea del Tordera. S'equivoca ara.
1: Casanova, sí, la recuperació és del Begur. Per tota banda dreta. Arriba Alejandro, contundent, aixeca el cap, busca la pilota en llarg, ara una mica massa precipitat del Tordera, recuperació de nou del Begú, des de banda dreta comença a córrer Nil, la centrada, tacó, la toca Bielsa, torna a quedar Nil, penal.

després dels bons minuts finals de primera part que havia... ...havia fet el Tordera, que la segona part comenci així i...

Dark Hunter en aquesta acció. Es torna a avançar el Begur. Begur 2, Club Futbol Tordera 1.

0: pot tornar a revertir la situació com ha fet a la primera part.
1: Doncs es reprèn el joc a l'11 de la segona part. El Tordera de nou per darrere. La possessió de la pilota, però avui... Sense... Opa, la trompada, Joel Viedma. Ara xuta la pilota. Miquel San Juan crec que li traurà la targeta groga, tal com mana el reglament. Doncs no, li diu que sigui l'última. Li diu que sigui l'última. Home, però per favor, no podem perdonar aquestes coses.
0: A més, ja li ha perdonat una groga al Begur. La primera
1: sí,
0: part,
1: sí.
0: Recordem.
1: És la segona targeta groga que li perdona.
0: Si no recordo...

passada a Barbadó, tampoc aconsegueix controlar la... Joel Rivera, l'enviar ara sí al Tordera Barbadó, atura bé la progressió.

La pelota Jan Jock recuperada, a punt d'arribar. Valor de partit, zona de mitjos, Casanovas, massa oberta la pilota, l'haurà de lluitar amb Adus.

pilota cap a Badó, recuperació del Begú, talla bé Jandro de primer. No s'entenen els centrals, atura finalment bé, via el pla, que arriba a tot arreu.

0: cap a Pide, Pide de nou pressionat, l'agafen per tot arreu. Ara falta el cercle central.
1: Sembla que es prepara per entrar Carlos Rodríguez, si no ho veig mal.

0: i Hugo López Rivera, que estava amb una estatxa, una targeta, tenia també l'autoria del primer gol per part del Club Futbol Tordera Marçanà. Marxarà Madu i marxarà Jandro. Entren, doncs, Carlos i Mas Ferrer. Hi ha hagut un canvi d'extrems.
1: Efectivament, Serrano canvia de banda i a la banda on es trobava entra Carlos Rodríguez. I, doncs, ja està Riu ocupant el lloc natural que ja estava ocupant Jandro.
0: És així, ja està Riu per aportar molta més profunditat.
1: Exacte.
0: Segurament en el...
2: Els èxits de Ràdio Tordera.
0: Hora de partit gairebé. Ui, bona pressió de Badó, Badó que carrega, Badó prop al sud, l'ha topat amb les cames dels defensors del Begó. Oh, quina llàstima, bona pressió de Begó. Badó se la queda Serrano, encara dins aquesta jugada. Llançament de banda?
1: Serrano, que ara està jugant per banda esquerra, a veure què tal.
0: Doncs banda pel Begó. Sí, ara si aquest canvi de banda aconsegueix desequilibrar una mica més, sorprendre, si més no.
3: Sí, doncs sembla que no. Llàstima, aquesta ocasió que ha xocat a les cames d'un jugador del Begó, el xut de Badó.
0: Havia tancat molt bé Badó. Una llàstima, la veritat. Ha hagut ara de treure-la fora el defensor del Begó perquè l'havia tocat

llançament de... Abans que sortís per la línia de fons, llançament de banda, ja està, Arri, la Pepos, cap a do, va, va, do, control, encara dins l'àrea, de banda, un, dos... La centrada queda curta, la talla bé Òscar Ramírez, a veure si la pot baixar, ja està, Arri, se li escapa... el control, pilotar dels aires, que no passi cap ocell per aquí, la toca Biel. Pla, fins a... No, un cop i prou, la ve buscar Àlex Sánchez a Reyes. Cat, canvi de joc, tura bé aquí a Mas Ferrer, en zona de defensa. Mas Ferrer ara ha tardat un pèl massa a fer la passada. Arriba Carlos Rodríguez, primera pilota que toca. Palan. Entrada per darrere, havia tocat esfèrica el jugador del Begur. Se la queda en banda esquerra Miquel. Miquel... aprova la centrada, passada, però arribarà bé el 10 local, Nicolás, Nicolás. A línia de fons, la centrada, primer pal, i Starry, córner, hi haurà córner.

0: des de l'atac dret, tot i que ja està, Starry diu que no.
1: Si tens dolor als peus, molèsties al caminar o vols prevenir futures lesions, Joan Garcia Podologia.
2: Podòleg especialista en quiropòdia, ungles encarnades, ulls de poll, durícies, berrugues plantars, peu diabètic, estudi de la petjada i plantilles personalitzades amb impressió 3D, amb una atenció propera, professional i totalment personalitzada.
1: Joan Garcia Podologia, a la plaça de l'Església 7 de Tordera i al telèfon 604 98 71 72. Demana'n cita i torna a caminar sense dolor.
0: Anirà tancat

0: cama hàbil cap a... El primer pal ha tallat bé aquí Casanovas, que bé que estan els corners en contra, la torna a picar el Bagú, arriba Joel Viedma, la dirigeix cap a Serrano, de defensa del Bagú. Serrano, bona pressió. És que estan a totes, eh? És veritat que la pressió a l'home després de qualsevol jugada, després de qualsevol control, per part del Bagú, és excel·lent.
1: Sí, el Bagú es...

Sánchez un altre cop que demana la... la groga i és evident, no la traurà l'àrbitre, sembla, un altre groga que no treu. Jo crec que Àlex també la demana una mica pel fet de que li han fet

0: Tot i això, l'àrbitre no la treu i ara compta que és una molt bona ocasió pel Tordera.
1: Sí,

0: patada als aires, servei de porteria favorable al Begur.
1: Era el que comentàvem abans, que el Begur continua amb aquesta intensitat i el Tordera sembla que després del gol s'ha vingut una mica baix. No, jo espero que puguin... tornar a trobar el joc com l'han tornat a trobar a la primera part.
0: Molt separats ara, tots dos equips estan molt separats.

cap, busca la passada a la frontal, arriba bé Badoin extremis.

0: 107.1 FM.
1: Escola de Música Crescendo, un espai on poder aprendre i gaudir amb la música, obert a totes les edats. Aquest proper curs vine a aprendre a tocar el teu instrument davant l'escola Serra de Miralles, al carrer Doctor Fleming 22 de Tordera. Truca al 611-803-882 o vine. Des d'avui aconseguiràs un 50% de descompte en la matrícula. Escola de Música Crescendo. Fes que la teva passió soni ben fort.
0: Ràdio Tordera.
2: Comença a comptar, ara sí.

0: segons, el controla amb la mà de nou. Se la... ha acomodat bé el jugador del Begur, se va davant l'àrbitre. Hi haurà servei de banda ara favorable al Begur.
1: Ho has dit diversos cops al partit.
0: Sí, sí, és el tercer ja.
1: Exacte, que l'àrbitre no veu i que...
0: O sigui, una cosa és, un rebuig que et vagi aquí a la part de sota de l'espatlla, però és que l'altre és que te la... acomodis bé. Vull dir, són jugades absolutament diferents. El rebuig, mira, jo... els... puc arribar a entendre, eh? Tot i que sóc del parer que mans són mans. I que aquí la federació, qui sigui, a nivell internacional hauria de dir, a partir d'aquest múscul són mans, saps què vull dir? Així no hi hauria discussió. Però clar, hosti, aquestes tres accions han sigut d'acomodament de la pilota.
1: Tordera també està fent moltes passades llargues que al final no s'acaben d'aprofitar del tot.
0: Sí, i clar, i arriba molt bé la defensa del Begur, que ara està molt endarrerida, està res, a uns 4-5 metres de la frontal de l'àrea, i és això, i clar, és que no aconsegueix controlar-la bé, el Tordera.
1: No, al final és... algun cop et sortirà bé, però és una manera de jugar i d'atacar massa...
0: I a més, si només... o sigui, tens de referent Casanovas... Mira, la centrada, que bona! Entra al segon pol! Per sobre del travesser, la rematada de Casanovas. De fet, hi haurà córner. Sí. Ho demanava Casanovas. Córner favorable al Club Futbol Tordera. Quina bona centrada d'un dels millors picadors laterals que tenim, Pau. I està rei la centrada de Casanovas, que li rebutjaven. Se n'anava per línia de fons.
1: Que també potser ha sigut un d'aquests motius la incorporació de Pau Llastarri, el fet d'aquestes centrades laterals que pot fer, que aportaran al Tordera moltes més ocasions de perill, que és el que necessita ara, al final, volcar-se en atac.
2: Potser aquí el que hagués fet falta hagués estat rematar amb el cap, però bueno, és la decisió seva.
0: Àlex Sánchez tancadeta, el segon pal no ha arribat bé, el pla la deixa sortir, hi haurà servei de banda favorable al Club Futbol Tordera. L'havia pentinat un jugador del Begur a la petita. Som al 66, van passant els minutets massa ràpid pel nostre gust ara mateix. La llença pide de tacó, no hi havia ningú per rebatar-la, estan molt separats, massa separats ara els jugadors del Tordera. Pilota en llarg del Begur, saca, arriba Òscar Roscalleta, bona triangulació ara entre centrals i Pau Llastarri. Carlos Rodríguez, Carlos, buscant la filtrada, no ha arribat, sí que arriba, Biel Pla, cap a Badó. Badó, deies, Pau, ui, ara Òscar, que acrobàticament ha hagut de rebutjar aquesta pilota, Pau ja està intentant fer-la sortir, la pressió és bona...

0: Salta via el pla amb una pilotada ara als aires, arriba Serrano, Serrano per Casanovas, haurà de córrer Casanovas, Casanovas se'n va al porter, Casanovas, no! La rematada desviada, hi havia porteria buida, sortia el porter Jan, el regatejava, Casanovas estava molt escurat amb cama esquerra complicada, fora.
1: Hòstia, a més estava entrant Carlos Rodríguez sol dintre l'àrea, el qual podria haver sigut una passada i una oportunitat més, però bueno, al final comentem sempre, no? Els davanters tenen la pilota sols davant de l'àrea, a vegades se'ls hi passen mil coses pel

0: doncs no saps què fer.
1: Bona recuperació. Serra de Masferrer, buscant a Carlos Rodríguez. Vinga, va, Carlos, entre dos, se'n va de dos. Ara controla Pide, filtrada per Casanovas. L'aturava bé la defensa del Begú. Oh, llàstima, ara, en aquesta sortida, servei de banda favorable al Begú en camp propi.
0: Sí, veurem si el Tordera es posa una mica més les piles. Gran fili, gran ara, gran... gran maniobra de Carlos Rodríguez, que ha utilitzat ara per anar-se al seu contrincant.

0: gran ocasió pel Tordera.
1: Sí. Com ara demanen falta o no ho sé. Sí, falta i targeta als jugadors del Begur.
2: Sí, en Joel Viedma sembla que ha sigut un colpeig de...

des del terra l'àrbitre no ho ha considerat així, hi haurà falta, això sí, favorable. El Begú, que executa ràpidament, estem adormits, Endrit s'emporta la pilota de línia de fons, Endrit la passa... Joel Viedma rebutja, intenta rematar-la acrobàticament, la de desviar de ser...

0: Serrano, servei de córner molt adormits ara, anestesiats, diria, els jugadors del Tordera.
1: Sí, al final treu molt ràpid aquesta falta al Begur i desestabilitza una mica les línies del Tordera, que al final podria haver potser evitat aquesta situació de córner, que ja hem vist que és una situació que el Begur aprofita molt per generar grans ocasions de perill.
0: La picarà des del córner de nou, tancada al Begur, 2-1, 69 de partit, tancada des del segon pal, Òscar, que ha hagut de posar la mà perquè anava, com dèiem, tancadíssima. De fet, era buscant el gol olímpic. Doncs es repetirà, reeditarà aquest córner. Ara els jugadors del Begur s'acumulen al segon pal. Definitivament que buscarà el gol olímpic. El jugador del Begur, tancadet de nou ara al segon pal, rematada! Em sembla que havia aturat el mateix Biel Pla, l'ha pogut rebutjar després del Tordera, se la torna a quedar el Begur. És Marc, Marc la centrada, Òscar! La pilota encara viva, el control per sobre del travesser, la rematava. Triple intervenció ara del Begur. Atac que ha fet tremolar els fonaments del Club Futbol Tordera.
1: Com sempre, Òscar, molt contundent i molt ben plantat a la porteria, fent una parada de mèrit i doncs al final acaben rebutjant aquesta oportunitat clara, aquesta o aquestes.
0: Sí. La veritat, perquè em sembla que ha sigut Biel qui l'ha tret de sí. Segon, a principi ha sigut, després ha sigut Òscar, déu-n'hi-do, i torna a insistir el Begur. La centrada cap al segon pas. Totalment sol, la passada de la corda de l'àrea, la treu Joel Viedma, també Masferrer. Està perdonant el tercer al Begur, quan hi haurà canvi de peces per part de l'equip local.
1: Ara bastant de perill per part del Begur. Ja ho parlàvem, que amb els corners són bastant efectius, sempre acaben creant una acció en la qual normalment acaba intervenint Òscar, o fins i tot el gol que ha arribat a la primera part, que ja venia d'un rebuig de córner. Doncs
0: executarà, no, ara l'àrbitre, què diu, que aturi?
1: Compta amb aquesta falta ara, perquè és una altra, no, falta o...
0: Llançament de banda, però vaja, la podíem picar com si fos una falta en aquesta zona. La centrada cap al cor de l'àrea, la treu Biel Pla, que bé que ho ha fet ara. Ara Pide se l'ha rebutjat com ha pogut, se la queda Òscar Ramírez. Òscar Ramírez que prova el xut, molt desviat. Servei de porteria per Òscar Rosquella. D'haver hagut doble canvi del Begur, han marxat, he vist Jan Sabrià i Jan Domínguez, si no m'equivoco. Han entrat a dos més, amb això ja en són quatre. Els canvis del Begur. Ara parlarem del Club Futbol Tordera. Masferrer cap a Biel Pla, ha d'aparèixer per Pide. Pide busca la pilota aèria cap a Serrano, el control és molt bo, la cedeix endarrere cap per Pau i Estarri, que aixeca el cap, i Estarri li han robat la cartera. Acaba perdent la pilota. En tot cas, l'àrbitre diu que és llançament de banda pel Begur. Jo pensava que l'havia tocat el jugador local. Som al 72. 2-1, perdent el Tordera. Ara amb poques idees en atac. Upa, el cop de colze! 1, perdent el Tordera. Ara amb poques idees en atac. Upa, el cop de colze! Sobre Badó. I ara el control de nou amb les mans.
1: Un altre cop. se l'emportava amb les mans, la segona l'ha xulat, la primera no.
0: Eric Moreno ha rebut també targeta groga. Anspo entra en el camp, marxarà Badó. I a veure qui més. Va marxar pel lateral.

0: Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. RadioTordera.cat i xarxes socials.
1: Dental Company Tordera us desitja un bon any nou.
2: Sí, sí.
1: Setembre és el mes dels nous inicis. Fes-ho somrient amb un 15% de descompte en ortodòncia. Demana la teva cita al 930 130 278. Dental Company Tordera, perquè somriure és salut.
0: 107.1 FM. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.

0: Ràdio Tordera. Serveis informatius.
1: Benvinguts i benvingudes als serveis informatius. Els parla Genís Mas. Comencem amb les notícies més destacades d'avui diumenge 27 de setembre de 2026. Ràdio Tordera ha presentat la nova programació per a la temporada 2026-2027, una graella que reforça la informació, l'esport i la cultura de proximitat i que s'adapta als nous hàbits de consum de l'audiència. Un dels canvis principals és la reorganització del matí. L'emissora concentrarà els continguts informatius en un únic magazín de 8 a 1 del migdia, una decisió basada a les dades d'audiència que indiquen que el matí és la franja amb més consum de ràdio en directe. La nova proposta funcionarà amb un sol guió matinal, ampliarà l'horari d'informació i incorporarà nous espais dins de l'informatiu. A més, s'avança l'emissió dels continguts esportius i es potenciaran formats com l'infopodcast i enganxats als pedals. La temporada també arriba amb diverses novetats com a primera hora, Hora Maresme, Rambla 54, la retransmissió del Futbol Sala, els audiollibres, Cubell d'Històries i Enganxat als pedals. El cap dels bombers voluntaris de Tordera, Eduard Caimel, ha fet balanç de la campanya forestal d'aquest estiu, que encara es manté activa fins a finals de setembre. En declaracions, Caimel ha qualificat l'estiu com a atípic, començant amb molta humitat després d'un hivern plujós que va permetre als boscos recuperar-se bé, però que aviat es va capgirar amb l'arribada de la calor intensa. Segons ha explicat, s'han patit tres onades de calor i situacions de calor disponible. Això es va notar de seguida amb diversos focs de vegetació al juny, com el de Tiana, i posteriorment al juliol, com a incendis com els de la Bisbal, Fontcoberta i Mas Llorenç, coincidint amb la primera onada de calor forta per la dia de Sant Joan. L'Ajuntament de Tordera ja ha fet públics els resultats dels pressupostos participats 2026 després del que el període de votació celebrada entre el 8 de juny i el 19 de juliol arribi a la seva fi. En aquesta edició, un total de 834 persones votants han participat en el procés, distribuint-se entre les 11 zones que es divideix el municipi. Els pressupostos participats són un procés consolidat a Tordera que té com a objectiu principal que els veïns i veïnes puguin presentar i escollir propostes de millora per a la seva zona de residència. Per això, es destina una aplicació de pressupostos de 200.000 euros d'inversió que es distribueix entre les diferents zones segons criteris objectius de repartiment. Enguany, a més, cal sumar-hi les partides de les propostes guanyadores de l'edició anterior, que van decidir reservar diners, fet que va permetre incrementar la xifra de sortida d'aquesta edició. Els resultats han deixat un panorama variat amb propostes d'equipaments esportius, millores en espais públics i, en alguns casos, la decisió de reservar els diners per a futures actuacions. Totes aquestes que les podeu consultar a la nostra pàgina web, a la notícia destacada dels pressupostos participats. En esports, el Club Futbol Tordera busca confirmar el bon inici de Lliga en la seva visita a Begur, després d'una estrena somiada amb la golejada per 5-2 davant l'Sporting Vidrerenca a casa. L'equip tordereng afronta el primer desplaçament de la temporada per mesurar forces contra el Begur avui a 4:45 de la tarda. Per la seva banda, el Club Futbol Begur no posarà les coses gens fàcil. El conjunt local arriba a la cita després de rascar un empat al complicat camp del Sant Jaume Olot B durant la primera jornada. Ara, en el seu debut com a locals al camp municipal de Begur, els empordanesos voldran fer valer el factor camp per sumar el primer triomf de l'any. Aquest enfrontament servirà de termòmetre per mesurar la capacitat de resposta del Club Futbol Tordera com a visitant davant d'un rival rocós de la categoria. Enllaçar una segona victòria consecutiva permetria a l'equip establir-se des de l'inici a la zona noble de la classificació i reforçar el missatge que han tornat a segona catalana amb ambició. Aquesta retransmissió, que també es podrà seguir a través del YouTube de Ràdio Tordera i de la 107.fm a partir 4:45 de la tarda, un quart d'hora abans que inici el partit amb els nostres comentaristes. I I acabem amb un breu repàs del temps avui diumenge, que tindrem un dia marcat per els núvols, sobretot a primeres hores del matí. Sí que el sol ha fet acte de presència, però a partir del migdia ja els núvols que van agafant terreny. No es descarta algun ruixat cap al vespre, tot i que les pluges arribaran cap a demà dilluns i a principis de setmana. Unes pluges que també s'allargaran durant tot el que quedarà de setmana.
0: Serveis informatius de Ràdio Tordera.
2: Sense 7.1 FM.

0: 107.1 FM. Ràdio Tordera.
1: Informatius de Ràdio Tordera. La veu que t'explicarà tot allò que està passant a Tordera i al món. Amb l'equip més professional, disposareu de les notícies d'última hora, les veus dels protagonistes i tot allò que detalli els fets de la millor manera perquè no et perdis cap detall. Informatius de Ràdio Tordera.

l'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera. Set punt FM.

0: 107.1 FM. Ràdio Tordera.
1: YouTube, la teva pantalla de proximitat. T'has perdut el partit de futbol, d'hoquei o de bàsquet? Vols tornar a veure la festa major o aquella xerrada tan interessant? Al YouTube de Ràdio Tordera tens totes les nostres retransmissions esportives, socials i festives a la teva disposició. També hi trobaràs les videonotícies i els programes en directe per veure'ns quan vulguis. Subscriu-te al canal de YouTube de Ràdio Tordera. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
0: Hora que t'escolta. RadioTordera.cat i xarxes socials.

emissora que t'escolta.

97.1 FM. Radio Tordera. Radio Tordera. L'emissora que t'escolta.

emissora que t'escolta. RadioTordera.cat i xarxes socials.

0: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona nit, són les 9 i us parla Lídia Porta. La portaveu del sindicat de llogateres, Carme Aracazo, ha fet una crida a col·lapsar Barcelona aquest dilluns, coincidint amb la visita del president espanyol Pedro Sánchez, i ha alertat que hi ha risc que el Consell de Ministres aprovi dimarts un decret farsa. Això ha dit en declaracions dels periodistes del carrer Entença del capital catalana, davant de la casa d'una veïna en risc de ser desnonada. I comença la segona nit d'acampada per la vivenda, i és que els manifestants concentrats a la Porta del Sol arran de la protesta al nou decret han anunciat que continuen mantenint l'acampada de forma indefinida, rememorant l'esperit del 15M. Aquesta acampada té el suport de Comissions Obreres des d'aquesta tarda, tal com ha indicat el seu secretari general Unai Sordo en declaracions als periodistes des del lloc. També aquest ha fet una crida a una espècie de tsunami social per exigir a les administracions polítiques mesures ambicioses en matèria d'habitatge. Segons ha afegit, calen mesures urgents per evitar desnonaments com el de Mari Carmen o evitar que un fons voltor acapari els habitatges i expulsin els llogaters. I el judici del cas de Fiel comença aquest dilluns a l'Audiència Nacional de Madrid. La vista oral s'ha endarrerit dues setmanes per problemes d'agenda d'un dels advocats. Entre els acusats hi ha els exalcaldes de Torredembarra, l'Ametlla de Mar i Ascó, on a la Torre Ana la Plaza.
3: El cas de Fiel se centra en la presumpta adjudicació irregular de contractes a partir d'informes fets a mida per aquesta consultora. Es calcula que el frau seria de 8,7 milions d'euros. El fil es va començar a estirar a Torredembarra, però hi ha altres ajuntaments implicats. És el cas de l'Ametlla de Mar i Ascó. Els seus exalcaldes seuran al banquet dels acusats. La causa es va començar a instruir al jutjat del Vendrell, però es va acabar derivant a l'Audiència Nacional per les seves ramificacions. El judici comença dilluns i durant aquesta primera setmana es presentaran testimonis i proves de la Guàrdia Civil. La resta del calendari encara s'ha de concretar.
2: I també la Fira del Mos de Sant Miquel de Lleida ha defensat el recetari tradicional que tindrà amb l'acollida avui, diumenge, de la fase final de la Lliga del Porc i la Forquilla. En aquesta competició s'han reunit els millors esmorzars de Forquilla amb participants de quatre demarcacions. Jordi Mascot és el copropietari de Can Mascot a Girona, el qual ha quedat segon i valora positivament la diversitat de públic.
4: Sí, és una competició, esclar, sempre hi ha nervis, sempre hi ha un que hi ha, però bueno, venim a disfrutar, que la gent ens coneixi, encara que Girona quedi lluny d'aquí, però bueno, esperem rebre molts clients aquí, o de Barcelona, o de Tarragona, per poder ampliar la nostra cartera de clients.
2: I pel que fa als esports, l'Espanyol femení ha empatat a 1 contra el Deportivo. I fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa. En joc. Amb Ignasi Trapero.
5: Bona nit, benvinguts a l'Enjoc, el programa de l'esport català que us acompanya des de fa 15 temporades cada cap de setmana al vespre a la vostra ràdio local. En els propers minuts repassarem l'actualitat del bàsquet amb la primera jornada de la Lliga CB. Atenció, que l'Ilerna Lleida ha guanyat a València. Bona sorpresa per començar la Lliga. També han guanyat Girona i Barça en aquesta primera jornada. Tot això i molt més amb la feina de gairebé una cinquantena de ràdios de la xarxa de comunicació local. Albert García a la producció i Roger Aliaga al control de so. Avui és diumenge, són les 9 i això és l'Enjoc. Vinga, repassem el més destacat de la jornada en format de titulars amb l'Eric López. Eric, com estàs? Bona nit.
6: Què tal, Ignasi? Molt bé, bona nit.
5: Doncs ho dèiem ara. Lleida, Girona i Barça guanyen en el debut a la Lliga CB.
6: Doncs sí, el Lleida ha donat la sorpresa de la jornada amb un gran triomf a València per 100-105. Pel que fa al Girona, ha sumat un triomf molt treballat davant l'UCAM Múrcia per 84-77. I el Barça va debutar guanyant al Coruña per 119-101 amb un gran partit del polonès Oleg Balcelowskin, que va fer 21 punts amb un 100% d'efectivitat en el tir. I per l'altra banda, derrota de la penya a la pista del Breogán per 110-104 i també va caure el Manresa 107-92 a Bilbao.
5: En handbol, el Barça jugarà a la final del Mundial de Clubs.
6: Els blaugranes han superat l'equip anfitrió, el Zamalek Egipci, per 39-29 i sumen dos triomfs en dos partits i s'asseguren un bitllet per la final. Dimarts completaran la primera fase amb un partit intranscendent davant el Montada marroquí i dijous vespre jugaran la final. El possible rival seria el Fuxi alemany o el Veszprém hongarès.
5: I d'altra banda, amb voleibol, Sant Just i Sant Pere i Sant Pau guanyen les Superligues catalanes.
6: Les santjustenques s'han imposat al Sant Cugat per 3-2 en una final que s'ha definit al tie-break. El Sant Just evita així que les santcugatenques revalidin el títol. El Barça ha guanyat el títol de Superliga Catalana masculina en imposar-se per 3-1 al Sant Pere i Sant Pau i aconseguir la revenja de la final de l'any anterior.
5: I en futbol sala, el CatGas cau golejat.
6: Els de Santa Coloma de Gramenet han perdut per 5-0 a la pista del Manzanares i sumen només un punt de 9 possibles al torneig d'obertura de la primera divisió de futbol sala. El Barça, per la seva banda, va cedir els primers punts de la temporada amb un empat al Palau davant el Cartagena.
5: Avui 5, marxem de ronda. Vinga, i comencem la ronda marxant cap a Mollerussa, on s'estan disputant doncs, la final a 4 de la Lliga Catalana, tercera FEP, i em sembla que ja tenim campió. Ràdio Ciutat de Valls, Eric Rosique, bona nit.
7: Bona nit, Ignasi. Doncs sí, ja tenim campió de la Lliga Catalana de tercera FEP. És l'Espanyol Bàsquet Cornellà, que ha guanyat, s'ha imposat per 71-62 al Club Bàsquet Baix Tallers Pablo Martínez. Un espanyol que ha dominat en mà de ferro tot el partit, tot i que a partir del tercer període i a principi del quart període, el Club Bàsquet Baix ha tingut una diferència mínima de fins a 3 punts, però, evidentment, la qualitat de l'Espanyol doncs, ha acabat decantant la balança. El màxim anotador ha sigut Alejandro Llorca amb 20 punts, també ressenyable, evidentment, l'actuació de Xavier Rabasseda amb 11 punts, però sobretot l'esperit d'equip del Club Bàsquet Baix, de Pablo Martínez, que li ha posat les coses molt i molt difícils i que sobretot tindrà una gran prova de foc per començar la temporada a partir de la setmana vinent. Els més destacats pel conjunt ballenc han sigut, sens dubte, Placide Nakidzim amb 16 punts i Oriol Besora amb 15 punts. Han sigut els màxims anotadors d'un Club Bàsquet Baix, de Pablo Martínez, que ha tingut una actuació històrica de la Lliga Catalana de tercera FEP i que continua treballant per encetar aquesta nova temporada.
5: Gràcies, Eric. Bona nit.
7: Bona nit.
5: I en hoquei patins, hoquei Lliga Plata, grups sud. Ja havíem comentat que havia acabat el partit entre el Noia i el Vic 4-3.

0: En Joc, el programa de l'esport català.
1: Vinga, 9 i gairebé 8 minuts de la nit. Som els de l'En Joc, cada dissabte i cada diumenge de 8 a 10 del vespre a la teva ràdio local. En la primera hora us dèiem que l'Espanyol acabava d'empatar 1-1 a Riazor. S'havia avançat el conjunt blanc i blau, però a un quart d'hora del final les gallegues han acabat empatant aquest partit i en qualsevol cas doncs el conjunt periquito que suma ja el seu cinquè punt a la Lliga, és 12è a la classificació. I aquestes són les sensacions que li han quedat a l'entrenadora Sara Monforte. Acaba de parlar fa uns minutets i l'escoltem ja.
2: Sí, la veritat que, bueno, que conforme sense ficar les coses a la segona part després de l'expulsió, jo crec que, bueno, que l'equip ho ha donat tot, s'ha esforçat moltíssim, elles ho han fet bé també, i bueno, el punt, la veritat que per l'esforç sobretot merescut, perquè l'equip ho ha fet molt bé. Sí, vull dir, al final ahir t'has de multiplicar els esforços, no? I la veritat que l'equip ho ha fet molt bé, les jugades que han sortit després també han estat de 10, i bueno, al final elles ens acumulava molta gent a dalt, per fora, ha sigut complicat, però bueno, l'equip ha estat, repeteix, molt bé. I sí que condicionable que han jugat quasi tota la segona part amb una jugada menys i la veritat que, bueno, que ha sigut dur.
0: En Joc, tot l'esport català a la teva ràdio local.
1: Vinga, 9 i 9 minuts, comencem a repassar l'actualitat del bàsquet que tenim a força teca. Com us dèiem, ha començat la Lliga CB, primera jornada, i déu-n'hi-do, no ha anat malament, o com a mínim 3 victòries catalanes, una especial mèrit. Dues derrotes. Aquests són els resultats dels 5 equips de casa nostra.
3: Rio Breogán 110, Joventut 104, Girona 84, UCAM Múrcia 77, València 100, Lleida 105, Barça 119, Leima Corunya 101, Bilbao 107, Manresa 92.
1: Doncs, com us dèiem, podríem qualificar de sorpresa, la primera sorpresa de la jornada, i molt agradable aquesta victòria aquest vespre de l'Ilerna Lleida a la pista del València, una pista complicadíssima, i a més amb una anotació brutal, 100-105, gran partit i gran victòria per al conjunt que entrena Gerard Encuentra.
4: Pues es que la dificultat de jugar fora de casa és molt gran, no? La dificultat de jugar contra aquests equips, no? Amb aquest talent que té el València Bàsquet, pues, és algo impressionant, no? El que ha fet l'equip. Llavors, jo crec que toca celebrar-ho avui, toca estar contents, crec que hem fet moltes coses bé. Demà descansarem i el dimarts pues, tornarem a pensar en el següent partit i en coses que no hem fet tan bé, pues, intentar-ho millorar, i les coses que hem fet bé, pues, intentar que l'equip segueixi creixent.
1: Doncs espectaculars, Bateman amb 23 punts, 30 de valoració, perquè també ha agafat 3 punts i ha donat 5 assistències. O McGee també, 21 punts, 6 rebots, 4 assistències, 28 de valoració, destacadíssima, molt, molt meritòria aquesta victòria de l'Ilerna Lleida per començar la Lliga CB a València, 100-105. I victòria també treballada aquesta tarda del Girona davant de l'UCAM Múrcia en un partit amb alternatives i que ha acabat quedant-se del cantó local. Girona FM, Marc Treserres.
5: El bàsquet Girona ha aconseguit la primera victòria de la temporada, Fontejau superant el Múrcia 82-77 en un partit que s'ha decidit per detalls. Després d'un primer quart dinàmic igualat en què el Girona ha estat més encertat, els visitants han dominat el segon i, tot i així, els gironins han acabat per davant en el marcador gràcies a la defensa i a cistelles aïllades. A la represa, però, els locals han sortit adormits i els de Múrcia han obert una petita escletxa de 6 punts. Per sort, Enguessant i 5 punts seguits de Whitaker amb un triplàs inclòs a l'últim segon d'aquell quart han deixat el maig empatat a 52. Als últims 10 minuts, el partit ha seguit igualat i, tot i que el Múrcia ha tornat a agafar una renda de 5 punts, un parcial de 9-0, comandat per Jaciel Pérez i Whitaker, que han acabat els dos amb 20 punts, ha permès al Girona tenir l'avantatge als últims minuts i no perdre'l, tot i fallar fins a 12 tirs lliures. Així ho valorava Moncho Fernández, el triomf.
6: Penso que va estar un partit molt disputat, que s'ha decidit en el cara o creu, i en aquest cas la creu ha caigut de la nostra banda, doncs estic molt, molt content. Encara es falten molts automatismes, moltes coses, però estic molt content perquè penso que hem guanyat des de l'esforç que per nosaltres és una cosa innegociable, i penso que l'actitud defensiva de l'equip en els últims minuts, i l'acert també, no hi ha dubte, ha estat clau.
5: Diumenge que ve, desplaçament difícil a la pista del Baskonia.
1: I qui ha perdut, segurament podríem dir contra tot pronòstic, ha estat la penya. Aquest migdia a la pista del Breogán no s'ha acabat de trobar massa còmode en molts moments del partit i ha acabat sorprenentment derrotat davant de l'equip gallec. Què ha passat? Ràdio Ciutat de Badalona, Xavi Ballesteros.
7: Bona tarda. El Joventut ha perdut 110-104 en el seu debut a la Lliga ACB a Lugo. Els verdinegres han anat a remolc tot el partit del conjunt gallec, que ha arribat a dominar de 14 punts a la segona meitat. Les generalitats de la Provítola i les aparicions de Ricky Rubio puntualment han servit per mantenir-se dintre el partit, però sempre els de Dani Miret han anat a remolc. La mala defensa que ha fet el conjunt verdinegre durant tot el partit ha estat determinant, encaixant 110 punts, i d'aquesta manera es queixava el tècnic verdinegre.
8: Hem de tenir molt més esforç. Avui és un partit clar que amb el talent no guanyarem partits fora de casa ni a casa. El talent està molt bé, però hem de fer un pas endavant tots, deixar ja de mirar amb el talent i els triples. I no recordo gaires partits que hem guanyat rebent 110 punts amb tan poca competitivitat defensiva fora de casa. No és la manera de guanyar, no és la manera de començar la Lliga en quant a entendre el relat que hem de tenir.
7: Des de dins del vestidor, on hi havia les baixes de Tomic, Crac i Suleimanovic, l'últim en caure de la convocatòria perquè va ser parar, es queixaven també de la poca intensitat que havien tingut. Rudy Håkansson feia autocrítica.
9: Son bajas muy importantes, son jugadores importantes con, bueno, con mucho físico, mucho defensa, que creo que es algo que hemos faltado hoy, ¿no? Así que, bueno, excusa no. Yo creo que podríamos haber ganado igualmente, pero sí, más difícil sin ellos.
7: El pròxim partit del Joventut serà dissabte vinent al Palau Olímpic contra el Morabanc Andorra, en un partit que servirà perquè pengin la bandera dels campions de la Supercopa ACB. De fet, avui se li ha fet el passadís d'honor al Breogán a la penya.
1: I ahir el Barça va derrotar el Leima Coruña 119-101 en un gran partit d'Oleg Barcerowski, el jugador polonès que va fer 21 punts amb un 100% d'efectivitat en el tir. Així valorava el partit i la victòria el jugador del Barça.
10: Hay situaciones así que pueden pasar durante la temporada. O sea, estoy intentando dar un paso adelante y ayudar al equipo con lo que me pide el entrenador, con lo que esperan los chicos de mí. Entonces, creo que estoy haciendo bien. La forma que jugamos en ataque es muy buena, me siento muy cómodo como jugamos. O sea, tenemos las ideas claras, yo creo que mucho más que en defensa, y bueno, anotamos bastantes puntos hoy también, y bueno, me he sentido muy cómodo así. Y cada uno tiene que dar un paso adelante, ¿no? Porque es una situación no de las mejores, o sea que tenemos a Josh fuera y dos más, también a Tosa y a Joan. Pero bueno, yo creo que estamos intentando todos hacer lo mejor posible y hacer ver menos ese descarte.
1: I debut amb derrota del Manresa a la pista del Bilbao 107-92. Així valorava el partit el tècnic del conjunt manresà, Diego Campo.
11: Tercer y cuarto nos hemos venido abajo físicamente y moralmente. Está claro que puedo y se pueden encontrar muchas excusas, pero no hay ninguna excusa para seguir compitiendo y sobre todo ser autodisciplinados. Con autodisciplina quiero decir, si tenemos un plan, una serie de cosas a realizar, pues metas o no metas, vayas 10 abajo, 12 abajo, hay que seguir el plan. Y ahí es un poco lo que más me preocupa, porque hemos perdido el Oremus por respetando los emparejamientos correctos en el balance defensivo, con falta de comunicación, haciendo faltas que no venían a cuento. Y bueno, es un Bilbao, pues es un equipo experimentado, ha visto la sangre y se ha llevado el partido enseguida.
0: En joc.
1: 9:17, és moment de parlar de la Copa d'Espanya de bàsquet. El grup C, tercera jornada, s'enfrontaven dos equips catalans ahir.
3: Prat 71, Bisbal 79.
1: Victòria del Bisbal a una pista complicada com és la de la Prat. Després del partit escoltàvem a Mario del Campo del costat local i a Eric Suris, tècnic de la Bisbal.
12: Ells han estat molt encertats a línia de 3 i nosaltres molt desencertats, no? Mitja part portàvem 1-11 en triples, no? I ens hem posat nerviosos, no hem gestionat bé aquesta situació de no estar encertats i això ens ha minvat a no estar darrere com havíem d'estar, no? S'han juntat el poc encert davant i la poca defensa darrere. Hem tirat dos tirs lliures quan quedaven 6 minuts per posar-nos a 5 punts, no els hem ficat, i arrel d'aquí, però anàvem molt, molt forçats ja. Estàvem fent massa esforços, no?
13: Molt satisfet, perquè veníem molt tocats, veníem amb quatre baixes molt importants, i la veritat és que jugar amb 8 jugadors 40 minuts a aquest nivell contra aquest equip que és el Prat, doncs penso que molt satisfet. Penso que una cosa que segur que estem aconseguint és començar a crear aquesta identitat i aquesta... a què volem ser, no? És a dir, si algú pregunta què juga la Bisbal o qualsevol cosa similar, doncs penso que els jugadors ja ho tenen molt clar.
1: I aquests dies, Mollerussa, doncs podríem dir que és la capital del bàsquet català. Demà es lliurarà la segona edició dels Premis Més Bàsquet, que ofereixen la Federació Catalana de Bàsquetbol i la xarxa de comunicació local. Serà retransmesa demà a partir de 7:45, no us la perdeu. I a tot això, avui hem viscut les finals de la Lliga Catalana Femenina 2 i de la Tercera FEB. A la Lliga Catalana Femenina 2, el campió és el Manresa.
3: TGN Bàsquet 63, Manresa 69.
1: Doncs victòria del conjunt manresà, que suma així el seu primer títol de Lliga Catalana Femenina 2. Ràdio Sallent, Pol Farell.
14: L'equip Magenta ha sortit amb una marxa més, intensa darrere i amb un joc fruit en atac. El taller manresana, Alicia Magassa, s'enfilava els 8 punts i posava el primer gran avantatge. El TGN seguia incòmode i els tripes seguits de Caral Rivera jugaven al més 15. Les tarragonines aconseguien punts al contraatac per tancar el primer quart 15-29. El segon període començava amb desencert a pista. El Tarragona anava entrant al partit i amb l'encert s'imposava per posar-se a 8. El Manresa, que seguia negat de cara a l'aro, es refia des de la defensa i sumant de 2-2 mantenia un bon avantatge. El descans, 31-42. A la represa, continuava la dinàmica positiva del TGN i dos triples de Domínguez les posava a 5. El Manresa no trobava solucions i un altre per Tarragona empatava el partit. I això, millor final de quart per l'equip Magenta, que amb un 10-4 de parcial deixava el partit 50-56. Últim quart de màxima igualtat i de baixa anotació. Els dos equips sumaven des del tir lliure. En un clau greu final, el TGN fallava i un triple de Cira Gaspar donava a la Lliga Catalana al Manresa BF.
1: Doncs després del partit hem escoltat els dos tècnics, l'entrenadora del TGN Bàsquet, Paula Ibáñez, i també el tècnic del conjunt campió, el del Manresa, Adrià Martínez.
15: Estem molt contentes, hi ha hagut un molt bon treball de pretemporada i les jugadores al final s'han merescut arribar fins a la final, i sí que és cert que Manresa ha sortit molt més fort que nosaltres amb un inici de partit. Hem anat a remolc, tot el primer quart ha estat bastant farragós, però bueno, crec que hem estat capaces de capgirar l'inici del tercer quart. Ens ha permès amb l'encert exterior entrar dins de partit i creure'ns-ho. De tota manera, la valoració és molt positiva, estem molt contentes i ja a punt de preparar doncs, ja la setmana que ve per l'inici de temporada.
16: Ja portem uns partits que comencem molt bé, que els minuts inicials, les nostres sensacions són molt bones. Hem trobat l'encert, hem trobat els punts que buscàvem i aleshores això ens ha permès que tot i que elles han reaccionat, puguem aguantar el partit i el puguem treure al final. A partir d'aquí, el dilluns, comença l'important, que és la jornada 1, i a partir d'aquí comença a sumar sí o sí.
1: I després d'aquesta final de Lliga Catalana Femenina 2, també a Mollerussa, s'ha jugat la final de la Lliga Catalana Tercera FEB. També tenim campió.
3: Espanyol Cornellà 71, Valls 62.
0: Futbol, bàsquet, hoquei sobre patins, handbol, waterpolo, tot l'esport català cada cap de setmana a la teva ràdio local.
1: 9:22, vinga, parlem d'handbol perquè ja tenim final del Mundial de Clubs que es disputa a Egipte. La jugaran el Barça i el Vesprem d'un vell conegut com és Xavi Pasqual. Avui el Barça ha fet la feina davant del Zamalek d'Egipte.
3: Barça 39, Zamalek 29.
1: S'ha plantat cara en bona part del partit del conjunt anfitrió, però finalment el Barça ha fet imposar la lògica, ha guanyat de 10 i ja és aquesta final que jugarà el dijous. Abans, però, el dimarts ha de completar la primera fase en un partit intranscendent davant del Muntada marroquí. I dijous serà aquesta final a les 7 del vespre davant del Vesprem de Xavi Pasqual, que ha remuntat 5 gols davant del Füchse Berlin i ha acabat guanyant amb un gol a 5 segons del final. Per tant, déu-n'hi-do, ja tenim servida aquesta final. El Barça, com dèiem, avui ha guanyat i el seu tècnic Carlos Ortega feia aquesta lectura del partit d'avui.
17: Sí, sin duda, ¿no? Era un equipo que era un entrenador nuevo, jugadores de bastante desconocido, teníamos poca información porque los dos partidos, habíamos conseguido un partido de pretemporada de ellos y estos dos partidos que han jugado previamente realmente servían de poco porque la diferencia era muy grande y bueno, ahí siempre había nuestras reservas, ¿no? Pero creo que hemos hecho un primer tiempo bastante bueno cuando nos hemos ocupado en defensa. El segundo igual nos hemos dejado llevar un poco por la diferencia en el marcador. Tenemos que encontrar un poquito más de juego lineal, pero en líneas generales satisfecho y ya con un pie y medio o dos pies en la final, a ver quién nos toca en la final.
1: Doncs el Vesprem de Xavi Pasqual, que ha jugat després del partit del Barça. I a tot això a la Lliga Sobal, de moment el Granollers, que és co-líder, ahir va tornar a guanyar.
3: Alacant 31, Granollers 41.
1: Doncs 6 punts pel Granollers, igual que el Bidasoa Irún, i de moment cada partit és una victòria. Antonio Rama, tècnic, Jordi Daumà, el jugador.
18: Penso que ens ha costat molt entrar en partit, ja fa dies que ens costa molt entrar en partit, ells han començat molt bé, sobretot amb moltíssima intensitat, defensivament molt forts, ens superàvem molt ràpid a l'1 contra 1, no acabàvem d'ajustar les ajudes, però penso que la segona part, ja la primera, hem tingut amb el minut 15, quan hem canviat a la gent, penso que ha entrat amb molt nivell defensiu, i la segona part penso que l'han dominat clarament, tant en els llançaments com en el joc, i defensivament penso que hem sabut respondre tant als seus uns contra uns, com després al seu 7 contra 6. Molt orgullós amb el treball de l'equip.
19: Bueno, muy contentos porque sabíamos que era una pista muy difícil, el año pasado sufríamos mucho y veníamos muy mentalizados, hemos hecho un inicio de partido un poco más complicado, pero la verdad es que a partir del minuto 10 hemos estado muy serios y hemos sabido remontar muy bien el partido con un buen parcial que nos ha permitido la victoria al final.
1: I a la divisió d'honor or femenina ha començat aquest cap de setmana, el Lleida va debutar amb derrota.
3: Tuazo 25, Lleida 21.
1: A la plata masculina, tercera jornada per al Barça Atlètic.
3: Amenábar Zarauz 32, Barça Atlètic 33.
1: Mira, segona victòria consecutiva, sisè ja el filial del Barça. I a la primera estatal masculina, grup D, segona jornada amb aquests marcadors.
3: La Roca 27, Sant Esteve Sesrovires 28. Esplugues 28, Sant Vicenç 33. Sant Esteve Palautordera 29, Sant Joan Despí 34. Sant Quirze 28, Sant Cugat 32. Bordils 31, Sant Martí Adrianenc 29. Granollers B 35, Oar Gràcia 32. Garbí Palafrugell 25, Calella 25.
1: Doncs després d'aquests marcadors tenim uns quants equips que han sumat dues victòries en dues jornades. Són el Sant Vicenç, l'Unió Esportiva Sarrià, l'Embol Sant Joan Despí i l'Embol Sant Cugat, a banda també del Bordils. Per tant, tenim cinc equips que han guanyat els dos partits i que encapçalen aquest grup D de la primera divisió masculina d'handbol. Un handbol on, com us dèiem, la notícia d'aquest diumenge és que ja tenim final del Mundial de Clubs del Barça, que jugarà davant del Vesprem el pròxim dijous a les 7 del vespre, enfrontament davant del conjunt hongarès que entrena Xavi Pasqual. Vinga, agafarem una miqueta d'aire i afrontem ja la darrera mitja hora de l'enjoc. Encara hem de parlar de futbol sala, d'hoquei patins, de waterpolo, d'hoquei hierba, de rugby, de voleibol, d'hoquei gel, moltes coses, com sempre, cada dissabte i cada diumenge de 8 a 10 del vespre a la teva ràdio local, aquí a l'enjoc.
0: Enjoc, tot l'esport català a la teva ràdio local.
20: La xarxa de comunicació local.
21: Una cigarreta o un bosc cremant, una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
2: La nova temporada de l'Auditori ja és aquí.
4: Vine al concert inaugural de l'OBC i gaudeix de l'apoteòsica setena de Beethoven, l'atonalisme de Gerard i el lirisme íntim de Chopin.
2: Entrades a auditori.cat.
22: Calaix Actiu, amb Mònica Socies.
23: Dins de l'extensa obra de Ramon Llull hi trobem el cant de Ramon. Amb gairebé 70 anys va escriure en vers la seva autobiografia, data del 1300. Des d'aleshores són molts els i les poetes que ens han anat deixant un magnífic llegat en aquest gènere literari. Ausias Marc i Joan Ruiz de Corella, Joan Maragall i Àngel Guimerà, Maria Antònia Salvà i Clementina Arderiu, i veus actuals com en Feliu Formosa, Dolors Miquel o Carles Duarte. Escoltem el poema recitat per Raquel Martínez.
24: Foc d'ocell. La llibertat és una cantata a la llibertat. Si es creu o mana creure que és més que un cant, és perquè tan sols no és un càntic. La llibertat també ha de ser una cançó de poble. La llibertat no és just durar el temps en una rosella dels segadors. Qui cala foc a l'ocell del desig és el misteri. El misteri de l'amor és el temps, com el misteri de la llibertat és el temps que dura el seu cant, perquè l'amor fet i la llibertat són el mateix càntic. El plaer de l'amor fet és una cantata a l'amor. No és l'amor. La llibertat és just un himne a la llibertat. No és la llibertat. Veig que no ho creus. Saps per què? Tu voldries ser lliure, però que no et passés res. I res és massa poc, talment com tot són massa coses. Blai Bonet, poesia completa, 2014. Cant de l'Arc, 1979.
22: Calaix Actiu, secció de El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.
20: La xarxa de comunicació local.
0: En joc. El programa de l'esport català. Futbol, bàsquet, hoquei sobre patins, handbol, waterpolo. Tot l'esport català cada cap de setmana a la teva ràdio local. Amb Ignasi Trapero.
1: Quarta 10 de la nit, darrera mitja hora de l'enjoc. Parlem de futbol sala. No ha estat una bona jornada, la tercera del torneig d'obertura a la primera masculina, perquè cap dels dos equips catalans ha aconseguit la victòria.
3: Manzanares 5, Catgas Santa Coloma 0, Barça 2, Cartagena 2.
1: Doncs dura derrota avui del conjunt del Catgas Santa Coloma a la pista del Manzanares, un punt de 9, de moment un empat i dues derrotes per al conjunt colomenc. I el Barça es va deixar els primers punts de la temporada divendres a casa davant de la Cartagena, 2-2, després de dues victòries en els dos primers partits. El tècnic blaugrana Javi Rodríguez ho veia així.
25: Sí, la verdad que ha sido una pena. Creo que un resumen global del partido, te puedo decir que en la primera parte creo que somos superiores a ellos y tenemos ocasiones bastante claras y que no las materializamos, y luego es cierto que con el 4-3 no lo aprovechamos, ellos hacen una buena defensa o nosotros más bien hacemos un mal ataque, y creo que luego con el 5-4 que hemos arreglado para ganar el partido, pues ellos han tenido ocasiones claras para llevarse el partido. Creo que el partido ha sido un poquito espeso por parte de los dos equipos, en la segunda parte sobre todo. También quizá ellos, que venían con bajas igual que nosotros, bueno, ellos el hecho de defendernos todo el partido en media pista, han subido muy pocas veces arriba, Bueno, ellos han venido a hacer su partido, que era defenderse ahí bien y meter balones al pívot. Lo han hecho bien, de eso se han beneficiado en el segundo gol. Y ya está.
0: En joc.
1: Obrim la porta a l'hoquei patins. Hoquei Lliga Catalana Masculina, primera jornada. Ens ha deixat tots aquests marcadors.
3: Barça 5, Alcoi 3. Noies 5, Vilafranca 0. Calafell 2, Xum 1. Reus 4, Caldes 2. Voltregà 5, Lloret 2.
1: Doncs li ha costat al Barça, aquesta tarda al Palau Blaugrana derrotar l'Alcoi, però al final victòria per 5-3, que ha deixat aquestes sensacions al tècnic blaugrana Ricard Ares.
5: Un partit amb diverses cares. Jo crec que la primera part mereixíem un marcador més ampli. Crec que amb el 2-0 hem tingut diversos moments per fer el 3 i el 4, no ha estat així. En una jugada final que havíem dissenyat han aconseguit marcar. I bé, a la segona sí que ha sigut un pèl de menys mobilitat, ens ha costat més trobar situacions de gol, però és cert que també les han tingudes.
1: I ahir, golejada del Noia davant del Vilafranca per 5-0, satisfacció del costat local, en veu de l'Eix Esteller i Martí Zapater.
6: Com a entrenador veus les coses d'una altra manera i estic super orgullós des del primer dia de com està defensant l'equip, l'actitud defensiva, i penso que això és un premi per tot l'equip, per la manera que estem treballant, i la veritat que em fa molta il·lusió la porteria zero, i dir-ho d'una altra manera també, no arribar a la 10, com que hi arribem molt sovint, també penso que l'equip ha fet mèrits per no arribar a la 10, per tant, content per les dues parts.
7: Sí, aviam, penso que portem molts dies entrenant molt bé, la defensa sobretot, i els partits, tot i que hem encaixat gols bé que ens han arribat poques vegades, estem fent un treball de defensa brutal. Aquesta és la mia a seguir, sabem que per competir hem de defensar molt bé, i si a sobre pues, estic inspirat en aquell dia, doncs trobem aquest resultat, però bueno, sobretot és la defensa i anar fent confiança. Sí, i a part que com l'any passat alguns estàvem amb ell de capità, també feia una mica d'entrenador dins de la pista, una mica d'entrenador, o sigui, amb aquesta saviesa que té de vestidor, i crec que és molt important.
1: I victòria també, en aquest cas per la mínima, del Calafell davant del Xum per 2-1 al costat local. Així ho veien Carles Domènech i Martí Serra.
8: L'equip està content, ja que ens vam endur la primera victòria del primer partit oficial de la temporada, i més a casa amb la nostra gent, a l'Hortoll, que això sempre suma. Però bueno, som conscients de que no vam donar la nostra millor versió. Crec que tant l'staff com tots els jugadors sabem que podem donar encara més, tant en atac com en defensa, sobretot no concedint tants contraatacs tan clars, però bueno, l'important és això, que ens vam endur els 3 punts, i això no ens ho treu ningú, l'únic que hem de seguir treballant per arribar a la nostra millor versió.
9: Del partit d'ahir crec que vam treure coses molt positives, vam tindre moltes ocasions a favor. Sí, és veritat que també vam tindre alguns fallos en defensa, però crec que l'equip està en bona dinàmica d'anar creixent dia a dia, ara la pretemporada, anar agafant ritme, i també és veritat que ens faltaven dos jugadors, tot i que els juniors que ens van reforçar ho van fer molt bé.
1: I victòria també del Reus, en aquest cas davant del Caldes, 4-2 a la jornada d'ahir dissabte. El tècnic del Reus, Jordi Garcia, i el del Caldes, Eduard Candami, ho veien així.
10: Content, tenim un rival avui complicat, ja s'ha vist des del primer minut, que un equip nou, amb gent que corre molt, gent jove, amb les idees molt clares, amb molta intensitat, un porter que avui ha fet un molt bon partit, el del Caldes, i bueno, hi ha hagut moments del partit que nosaltres hem estat molt bé, moments en què no hem estat tan bé, però en línies generals jo penso que estic satisfet, penso que tenim marge de millora i que encara ens queden 5 setmanes per poder començar la Lliga, però en línies generals estic molt satisfet, el fet de guanyar sempre és positiu.
26: Bé, portem 4 setmanes treballant, penso que hi ha coses que s'han començat a veure, però bé, hem de ser, jo penso que el bo que té aquest equip i el que ho estan tenint és la humilitat, saber on estem, i a partir d'aquí saber que ens hem de treballar molt per ser competitius a l'hoquei Lliga, i aquest és el concepte. A partir d'aquí, crec que avui doncs, hi ha hagut fases de partit que ho hem fet bé, hi ha hagut fases que no, una mica com deia el Jordi, això ens ha servit per aprendre punts i saber on estem i saber on hem de treballar.
1: I pel que fa a l'hoquei Lliga Catalana, però en aquest cas la femenina, segona jornada, aquests són els marcadors.
3: Manlleu 3, Alpicat 4, Sant Cugat 2, Palau 5, Cerdanyola 5, Mataró 1, Voltregà 4, Bigues i Riells 4.
1: Doncs després del partit, ahir en aquest programa amb el nostre company Pep Portet de Ràdio Vic, doncs la jugadora del Voltregà, Esther Vistós, deia això.
11: Sabíem que era un rival molt difícil, que sempre ens costa, i res, crec que hem fet una primera part espectacular, que anàvem a totes, que sabíem el que havíem de fer, i la segona part, doncs jo crec que amb tota la càrrega que portem durant totes les setmanes aquestes de pretemporada, doncs tenim una mica aquest punt de físic que ens falta, que intentarem pues, ajudar-nos totes entre cada una de nosaltres i tornar-lo a assolir, ja que bueno, som justetes a l'equip, que aquest any pujava la Julita Rovira, que bueno, amb un partit amistós pues, se'ns va fer mal i estarà un temps de baixa, i justament aquesta setmana també la Joana va tenir una petita rotura de l'adductor que també ens ha fet que siguessin més poques, però bueno, tot i així crec que les petites que ens venen a ajudar són un plus que ens donen, estan molt contentes i donen tot el que han de donar per nosaltres i ens ajuden moltíssim.
1: I ha començat l'hoquei Lliga Plata al grup nord, primera jornada amb aquests marcadors.
3: Congrés 2, Lubians 2, GEC 3, Vilaseca 3.
1: Un partit que vam poder veure a les televisions locals i a la plataforma La Xarxa Més, després del partit doncs per la banda, al costat del GEC Narcís Pijaume i del de la Vilaseca, Albert Carol.
12: Bueno, s'ha de dir que aquest partit ha sigut un partit molt, molt complicat. Al principi sí que hem començat el partit perdent 0-2 i ho hem pogut remuntar. Al final, la feina que fem cada dia als entrenaments han sigut el resultat que ens ha donat aquest empat. Al principi, normalment, la calor d'aquest pavelló no ajuda molt. El parquet, que a tothom li costa, no estem més acostumats, però s'ha de dir que rellisca bastant. Bueno, molt contents per haver remuntat aquest partit. I sí, la primera part ha sigut una mica difícil els primers 10 minuts. No ens hem vist molt còmodes, però bueno, a poc a poc, la segona part, gràcies als 25 minuts, gràcies al físic que fem pels entrenaments, hem pogut donar un empat. No es pot donar per bo perquè volíem els 3 punts, però bueno, al final, com he dit, hem pogut remuntar el partit. Sí, sí, un punt sempre s'agraeix i és el primer partit, així que s'ha de seguir.
13: Ens ha costat molt al principi, després ens hem posat per davant i tal, però bueno, al final un punt. Equip nou, moltes coses a millorar, però és més fàcil ara començar amb un punt. Penso que està prou bé, hem començat guanyant una pista molt difícil, a la mitja part anàvem guanyant amb un gol d'avantatge, i després aquí sempre costa molt, ells han jugat molt bé tant l'empat com el que és el 3 contra el 3-2, però bueno, m'agrada perquè no hem perdut la cara al partit, hem seguit fins al final, hem jugat intel·ligentment, era difícil també perquè estàvem amb les faltes molt justos, però bé, bé, molt content, un punt i a seguir.
1: Resta de la jornada en aquest grup nord d'hoquei Lliga Plata jugarà al novembre. Ja s'ha completat la primera jornada al grup sud i aquests són tots els resultats.
3: Noia 4, Vic 3, Manlleu 5, Mollerussa 1, Vilanova 1, Alcobendas 3, Vendrell 4, Sporting Alcoi 3, Sant Just 4, Espanyol 1, Palafrugell 2, Mataró 2, Igualada B 3, Cerdanyola 2.
1: Doncs clara, victòria del Manlleu sobre el Mollerussa. Ràdio Manlleu, Marc Lladó.
14: El Club Patí Manlleu ha començat amb bon peu en guanyar per 5 gols a 1 la primera jornada d'Hockey Lliga Plata Sud. Ho va fer amb solvència a casa amb un bon partit, molt complet i de nota gairebé un 10. Va començar el partit amb 2 gols que avançaven al marcador per part dels manlleuencs del nou fitxatge del club, Pechi Júnior, un de penal, l'altre mitjançant jugada. L'atacant va resultar doncs, ser un dels seus debuts somiats en aquest nou club, aquesta seva nova etapa, que ha encaixat molt i molt bé a les ordres de Jordi Boada. El tercer gol abans del descans l'ha marcat Rubén Martín, un altre jugador del Manlleu també que estava donant molts minuts i va permetre posar el de la calma, el de la sentència abans del descans, que llavors a la segona meitat va poder sortir un Manlleu un punt més relaxat i fins i tot donar minuts a la curta rotació que tenien el dia d'ahir, i minuts per tothom. Va aprofitar també Nil López per marcar el quart gol, i el cinquè va fer el capità de penal, Roger Codinach. Un partit, com dèiem, amb molta alta possessió del Manlleu, amb conservacions llargues, exhaurint el temps de possessió i, en definitiva, demostrant caràcter i presència en aquesta categoria en comparació amb el seu rival que tenia el Club Hoquei Mollerussa, que ha ascendit aquest any de Nacional. Per tant, va només poder aconseguir maquillar el resultat en el tram final de partit, de fet a falta de 14 segons, en un final distret i potser innecessari que va tenir amb despistos el Manlleu, amb descuits. Va rebre una groga també Nil López i una blava al porter Marc Panella per queixar-se l'àrbitre de falta, com dèiem, de 14 segons en encaixar aquest 5-1 que va ser el definitiu per donar els 3 punts al Manlleu.
1: I victòria, o en aquest cas derrota del Vilanova a casa davant de l'Alcobendas, Canal Blau, Jordi Martí Tort.
4: Derrota del Club Patí Vilanova en l'estrena de Lliga davant l'Alcobendas a les Casernes. 1-3 ha guanyat l'equip madrileny en un partit on han estat més efectius i més ben col·locats en defensa. El Vilanova ha sortit voluntariós, liderat per un jugador júnior, Àxel Ruiz, que ha estat l'home més incisiu en els primers minuts de partit. El primer gol l'ha marcat l'Alcobendas, el 0-1, amb una ocasió, amb un llançament des de la banda de Cabré, que ha desviat dins l'àrea Alonso Martín. El Vilanova ha buscat l'empat amb un Àxel Ruiz que, com dèiem, ha estat l'home que més ocasions ha tingut davant de la porteria defensada per Álvaro Gullón. El 0-2 ha arribat amb una pèrdua de bola de Jofre Vilà, que l'ha aprofitat de nou el conjunt madrileny per posar el 0-2 amb el que s'arribaria al descans. El Patí Vilanova ha seguit apretant l'accelerador i ha buscat l'empat a la segona meitat. Ha marcat l'1-2 de falta directa per la desena falta del conjunt madrileny amb una gran execució de Pablo Torres. El Vilanova s'ha volcat a l'atac, ha buscat l'empat a 2 i ha jugat els últims minuts amb 5 jugadors de pista i sense el porter. Ha tingut una gran ocasió que ha costat un penal, però no l'ha transformat Pablo Torres. En la següent jugada, Jofre Vilà ha tingut de nou l'empat, però no l'ha pogut aprofitar. Ja sense porter i sobre la botzina, l'Alcobendas ha marcat l'1-3, que ha deixat amb la mel als llavis un Patí que ha competit a l'Hockey Lliga Plata en el seu retorn, però que s'ha quedat sense puntuar a casa.
0: L'actualitat i la realitat de l'esport català, tots els caps de setmana a En Joc.
1: Avui 44 parlem de waterpolo. Avui s'ha disputat la segona jornada a la divisió d'honor femenina amb aquests marcadors.
3: Rubí 5, Catalunya 12, Sant Andreu 15, Echeide 11, Mataró 11, Barceloneta 10, Sabadell 20, Sant Feliu 12, Terrassa 12, Canoé 5, Mediterrani, Sant Feliu, disculpeu, 16, Sant Andreu 10.
1: Doncs la Catalunya s'ha imposat a la piscina del Rubí. Ràdio Rubí, Siscolara.
15: Marcador semblant, 5-12 pel 4-12 d'ahir. Resultat que era previsible i, en definitiva, història molt semblant per a la cita del Club Natació Rubí, en aquest cas, davant del Club Natació Catalunya, rival de competició europea, davant d'un conjunt rubinenc que tot just ha tornat a la divisió d'honor i lluitarà per la permanència. Per tant, s'han de fer les lectures que calen d'aquesta cita, igual que la d'ahir, per a un equip que ha de treballar a llarg termini, tal i com ens explica el seu entrenador, el Carlos Ligero.
16: Potser no són importants a nivell de marcador, perquè no crec que cap dels dos partits els haguéssim guanyat, però haguéssim estat bastant més a prop i a nivell moral ens hagués anat bé. Hem de fer una mica de reflexió, veure el partit en vídeo amb calma, però bueno, a priori ara en calent les sensacions són positives, defensives, ofensives hem de treballar, però això acaba de començar i és molt, molt llarg.
15: Després de l'arrencada amb l'1-4 en el primer quart, que ja es va marcar doncs el camí d'una cita en la qual al descans guanyaven les de Barcelona 4-8, aquí va haver-hi doncs un parcial una miqueta més interessant del conjunt rubinenc, que per ja en el tercer no fer gol ni tan sols, 4-10, i tancar el partit amb el 5-12 definitiu, sense punts les nostres, amb el Catalunya doncs que agafa el bon camí, preparant-se també per a competicions europees que tindran en les pròximes jornades.
1: I d'altra banda, victòria per la mínima del Mataró sobre el Barceloneta. Mataró Ràdio, Jordi Rabassa.
17: L'Atlètic Barceloneta ha reforçat aquest any amb les germanes Ruiz, Helena i Ariadna, i amb Paula Leighton. Suposava un bon test per calibrar el potencial d'aquest assolint després de la primera prova de foc que va suposar superar la setmana passada el Sabadell a la final de la Copa Catalunya. I certament l'equip mariner ha demostrat que caldrà comptar amb ell a l'hora de fer pronòstics. I ho ha fet des del primer minut, quan precisament Helena Ruiz ha inaugurat el marcador. En el segon quart, només dos gols. Haurien pogut ser més si Clara Díaz no hagués desaprofitat un penal. Martina Claveria encetava el seu compte particular amb el 4-2, però a 6 segons del descans llarg, La mateixa Clara Díaz escurçava diferències per a les barcelonines. En el tercer període, el partit ha recuperat el ritme vertiginós dels primers minuts. El quart acabava amb empat a 9 gols després de les dianes de Martina Claveria i Clara Díaz. L'últim quart ho acabaria de decidir tot. Jules Rumer i Caral Anton tornaven a col·locar la Solim amb dos gols d'avantatge. A 1 minut 14 segons del final, penal comès per Caral Anton. El llançament corresponent, ara sí, el transformava Elena Ruiz. Era l'11-10. Els últims segons han estat de pura estratègia, en dos temps morts, un per cada equip, que no han suposat cap canvi en el marcador. Al final, doncs, assolim Centre Natació Mataró 11, Club Natació Atlètic Barceloneta 10.
1: I victòria del Terrassa sobre el Canoe, Ràdio Municipal de Terrassa, Miquel Mogosa.
2: El Club Natació Terrassa femení tanca la doble jornada amb dues victòries en aquest inici de competició. El conjunt de Xavi Pérez deixava el partit pràcticament sentenciat amb un parcial de 7-3. I és que els gols de Noelia Cuenda, Carlota Peñalver i Alice Williams posaven el 3-1 en el primer quart. Però Carlota Peñalver, Vilaseca i Paula Prats tornaven a marcar i a posar el 6-3, que seria pràcticament una empresa complicada per al conjunt del Real Canoe. A la segona part no han canviat les coses i Peñalver i Alice Williams, amb els seus respectius gols, han estat determinants per poder aconseguir aquests tres punts importants. Victòria del Natació, 12-5, que després de la victòria d'ahir davant el Rubí es situa a la segona posició. Ara les agarenques ja pensen en la prèvia de la Champions, que es disputarà a Sabadell. Aquests partits i també la tercera posició, a la Copa Catalunya han estat determinants i positives per les jugadores de Xavi Pérez.
1: I més waterpolo, en aquest cas divisió d'honor masculina, tercera jornada s'ha jugat avui amb aquests marcadors.
3: Barcelona 22, Cavalla 14, Rubí 10, Canoe 18, Mediterrani 16, Echeide 14, Terrassa 20, Catalunya 6.
1: Doncs derrota de la Rubí, Ràdio Rubí, Siscolara.
15: Un dels partits claus en la lluita per la permanència per al Club Natació Rubí en divisió d'honor de waterpolo masculí era el d'aquest diumenge davant del Real Canoe. I la veritat és que les coses no han acabat de funcionar a les files del conjunt que entrena el Rui Tiago. L'entrenador reconeix que la baixa a la porteria és molt important, més enllà de que l'equip amb molta joventut s'ha d'acabar d'anar fent i que no li han sortit les coses com volien i que han de començar a rectificar-ho. L'escoltem.
18: Hemos pagado un poco la juventud que están teniendo en el equipo, el hecho de nuestro portero titular estar con la selección argentina. Hemos pagado la falta de energía inicial y lo hemos pagado caro.
15: La veritat és que han començat amb dubtes en defensa, 1-4 per arribar al final del primer quart i a partir d'aquí han arrossegat el desavantatge que s'ha anat ampliant, han millorat abans del descans i fins i tot en el tercer quart, però ha estat impossible iniciar la remuntada perquè el Real Canoe no marxés de Sabadell amb els 3 punts al Sarró. Amb el 10-18 que es tanquen 3 jornades ja amb aquesta doble, ahir perdia davant de l'Atlètic Barceloneta, però aquesta derrota era més lògica per al Club Natació Rubí, sense cap punt en aquest camí que han d'intentar, doncs, de començar a agafar ara que ja recuperaran, per exemple, a la porteria a l'Octavi, doncs, un bon camí cap a la permanència a l'elit del waterpolo.
0: En joc amb Ignasi Trapet.
1: Recte final, parlem d'hoquei herba, segona jornada a la divisió d'honor masculina. Com ha anat, Ràdio Municipal de Terrassa, Miquel Mogosa?
2: Emoció als dos derbis que s'han disputat aquest matí a la divisió d'honor masculina de hockey. L'Atlètic Terrassa guanyava per 4-3 al Polo en un maig on el conjunt d'Albert Lís semblava que el tenia el saqui ben lligat, però ha hagut de, fins al final, treballar per poder aconseguir aquesta victòria. Nicola Plaza avançava al conjunt del Polo al primer quart. Marc Martín Perellón, des del penal corner, empatava el partit i Oriol Campos i Quim Malgosa posaven el 2 i el 3-1. Amb aquest resultat s'arribava al temps de descans. Al tercer quart, Santi Zaldúa, de penal corner, i Nicola Plaza neutralitzaven l'avantatge de 2 gols del conjunt de l'Atlètic, però Guiu Corominas, en l'últim quart, marcava el 4-3, que seria definitiu. El Club Egara i el Club Deportiu Terrassa han ofert un espectacular derbi agarenc amb 7 gols i amb victòria visitant del Club Deportiu Terrassa. Carlos Bultà marcava des del penal córner al segon quart. Ja l'Ara, abans del descans, marcava el segon. El 0-3 de Pau Pachamé deixava les coses molt i molt difícils pel Club Egara, i Fran de Borja marcava el 0-4. Però els gols de Pere Bautista, Pol Gispert des del penal córner i de Marco Aguirre Gómez Corta establien el 3-4, que seria definitiu. Una classificació, podríem dir, sorpresa, amb tennis i Club Deportiu Terrassa com a líders, amb els 6 punts disputats. El Club Egara és cinquè i l'Atlètic Terrassa, després de sumar una victòria en aquestes dues jornades, ocupa la vuitena plaça.
1: I segona jornada també a la divisió d'honor femenina, Miqui.
2: L'Atlètic Terrassa ha estat l'únic equip agarenc en aconseguir la victòria a la divisió d'honor femenina de hockey. El conjunt dirigit per Sílvia Bonastre aconseguia 3 punts importantíssims al camp dels Sardineros. Avançava amb un gol de Sophie Rogoski al segon quart. Arribava l'empat del Sardinero a meitat del últim i definitiu quart, i Clara Barba, des del punt de penal córner, marcava l'1-2, que seria definitiu. El partit entre el Club Deportiu Terrassa i el Júnior, el derbi català, un gol d'Iben Martí al minut 44 donava la victòria al conjunt de Sant Cugat. Per altra banda, el Club Egara visitava Santander per enfrontar-se al tennis i ha pogut salvar com a mínim un punt l'equip d'Andrew Wilson. S'avançava al tercer quart al conjunt del tennis, però Anna Borràs, des del punt de penal córner, establia l'1-1, que seria

0: campions de les Superligues catalanes, tant masculina com femenina, que s'han disputat a Vall d'Oreix.
1: A la Superliga catalana masculina, Barça 1, Sant Pere i Sant Pau 3. I a la Superliga catalana femenina, Sant Cugat 2, Sant Just 3.
0: Doncs victòries d'aquests equips. Ràdio Sant Cugat, Joan Garcia.
2: Trepidant partit i final de la Superliga catalana femenina de vòlei disputat aquest diumenge al matí al pavelló de Vall d'Oreix, segon el conjunt local. El DSB Club Voleibol Sant Cugat ha perdut 2-16-3, el primer títol de la temporada en joc. I ho ha fet donant la cara amb un pavelló ple de gom a gom. Les de Sant Just s'han dut els dos primers parcials, però les santcuatenques han igualat, deixant l'emocionant 2-2. Finalment, en el tie-break, 14-16 per a l'equip de Sant Just, que ha aixecat el títol. Pel que fa a la final masculina, aquesta Superliga, se l'han dut al Barça després de derrotar 3-16-1 al Assisa Tarragona. Una final bastant dominada per l'equip barceloní. Tot i així, l'equip de Tarragona també ha plantat cara.
0: I d'altra banda, en hoquei gel, Lliga Loteries, Divisió d'Honor Masculina, segona jornada, ahir va jugar el Puigcerdà.
1: Haka 6, Puigcerdà 3.
0: Descansava el Barça, i a la femenina, també segona jornada.
1: Puigcerdà 4, Xurriordín 2.
0: I abans d'acabar, ens arriben declaracions també d'una jugadora de l'Espanyol, Mar Torres, després de l'empat de les blanquiblaves al camp del Depor.
3: Sí, el punt s'ha lluitat molt, al final tot el que sigui puntuar és positiu i sobretot fora de casa, així que anem amb, ens quedem amb la feina que hem fet durant els 90 i llargs minuts. Sí, al final és veritat que el partit estava de cara, però han sigut molts minuts, que hem estat amb una menys, el Depor ens ha apretat i bueno, hem sabut patir, tot i que han aconseguit encaixar un gol, i tot i així hem sabut defensar el punt i ens han portat un puntet cap a Barcelona.
0: No hi ha temps per més. Eric López, gràcies, bona nit i bona setmana.
1: Gràcies, Ignasi, bona nit i bona setmana.
0: Fins aquí l'enjoc, el programa de l'Esport Català amb la feina de les ràdios de la xarxa de comunicació local, Albert García, la producció, Roger Aliaga, el control de so, i els que us hem parlat, l'Eric López, l'Ignasi Trapero i Martínez. Ens podeu escoltar cada cap de setmana al vespre a la vostra ràdio local i recordeu, podeu recuperar qualsevol entrevista o reportatge a la web laxarxa.cat. Gaudiu de la nit de diumenge i bona setmana.
4: Enjoc, el programa de l'Esport Català. Amb Ignasi Trapero.
5: La xarxa de comunicació local.

0: xarxa de comunicació local.
1: Are you ready to get on down to the funky disco sound?
2: Five, four, three, two, one.

0: a Hot Dance 80, un programa presentat per Josep Maria Jurado.
1: Benvinguts a l'edició 661 de Hot Dance 80. 17 temporades portem amb vosaltres i aquesta temporada ens dedicarem, doncs, a fer la secció La història de l'Italo Dance. Vàrem començar amb Gazebo i avui el protagonista serà Ken Laszlo. Gianni Coraini, nascut a Mantua, és una de les veus més icòniques de l'Italo Disco de meitat dels 80. Amb un timbre agut i potent, va gravar sota diferents pseudònims amb el segell Memory Records.

Hey Guy, produïda per Stefano Condari i Claudio Cecchetto. La famosa trucada de telèfon simulada en anglès al principi la van improvisar a l'estudi fent servir un micròfon de baixa qualitat per donar-li textura d'auricular. Un any més tard, un dels grans èxits de Memory Records Europa i Llatinoamèrica. La melodia principal de sintetitzador la va compondre Giuliano Crivellente, combinant el Roland Juno 106 amb un Yamaha DX7.

La veu de Coraini anava tan buscada a Itàlia l'any 86 que va gravar aquest tema Don't Cry el mateix dia que feia coros per a dos projectes més d'Italo Disco amb noms diferents.

dissenyat amb un tempo més accelerat pagant el High Energy per competir a les pistes de ball de clubs britànics i nord-americans. El recurs del compte enrere amb vocoder va ser molt limitat.

La música dels Boni M, qui no la recorda? Aquest va ser el seu gran èxit, Daddy Cool. I ara ens arriba la música de Dan Harmon amb el Relight My Fire.

La música de Dan Harmon, un home que ens va deixar el 22 de març del 94, als 43 anys. A causa d'un tumor cerebral provocat per

Mike Platines, una recomanació especial. Heu d'escoltar obligatòriament Hot Dance 80, perquè la música que tenen és fantàstica.

d'èxit. A Max Music van fer-ne tres versions. L'original, dedicada a Sitges. Després van fer Lloret. I també van fer una dedicada a Canàries.

I de Catalunya ens anem un altre cop cap al País de la Bota amb Silver Pozzoli i Hard on Dream.

Per aconseguir aquest cor tan característic, es van superposar fins a 12 pistes de veu del mateix Silver Pozzoli a l'estudi. I és que, esclar, els mitjans que hi havia als estudis de gravació als anys 80 no tenen res a veure amb els mitjans que hi ha ara actualment. I seguim ara música des de Canadà. Malauradament ja no podrem escoltar més música de Lime perquè els dos components han anat al cel. La seva música

I no ens movem de Canadà. Des d'allà ens arriben els Transics, liderats per Pascal Larguinart. Es va inspirar en la pel·lícula Tron i l'arribada del vídeo domèstic. El sintetitzador va definir el sintopop canadenc i va influir directament a l'Italo Disco.

Estàs sintonitzant Hot Dance 80, el programa dance de dècades anteriors, 70s, 80s, 90s. Recorda, ens pots trucar al 626-77-5514. Bueno, més bé que trucar, enviar notes de veu. I seguim amb més històries a Hot Dance 80.

És el que diem. Hi ha formacions que aconsegueixen tenir èxit amb diferents cançons i altres es queden amb un hit wonder. Per exemple, em quedo amb la següent.

La música que funcionava a les pistes de ball als anys 90. Elles són Sensitive Wall i això és Get It Up. I ara anem a escoltar una que s'anomena Café del Mar i la porten Energy 52 3 on 1.

La música que funcionava a les pistes de ball als anys 90. Anem ara a escoltar una cançó que hem escoltat com a 4 o 5 versions, però aquesta l'hem deixat sempre força de banda i avui mira, és la seva oportunitat. Ells són els KWS i això és el Please Don't Go.

les versions que es fan, perquè és que ha funcionat tot. I de la música de Kiwi és Please Don't Go, anem a escoltar en One a Metal Hammer. La ilaha illallah.

Hot Dance 80 és una producció d'HDMR. Des de la producció, Susi Bautista Navarro. Des de la coordinació tècnica i musical per Barreja Show. I dirigint, editant i presentant un servidor, Josep Maria Jurado Escobar. Que sí, que us penseu que la Sabrina només té aquesta cançó? Boys, boys, boys. Doncs espereu el proper programa. Boys.

l'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera. FM 107.1 FM

107.1 FM. Ràdio Tordera.

107.1 FM. Radio Tordera. L'emissora que t'escolta.

0: Estrenes amb Joan Soler. Cada setmana et posem al dia de l'actualitat musical. Novetats, les cançons que seran èxit. L'actualitat de la música en català. Estigues a l'últim en música. A partir d'ara, acompanya'ns a Estrenes.
1: Doncs som-hi, què tal, com esteu? Benvingudes i benvinguts a Estrenes en aquesta nova setmana i, com sempre, en aquesta nova ocasió que tenim a partir d'ara mateix i al llarg de pràcticament que 55 minuts de compartir i escoltar junts algunes interessants novetats musicals d'aquesta setmana mateix. Per tant, sense més, anem a començar per el més nou dels Amics de les Arts, que ens ofereixen una cançó que es diu Encara som aquí, una cançó que està inspirada en les fires de Sant Narcís, per una banda, i per els marrecs de Salt, per l'altra, que pugen, com sempre fan, un pilar fins a les portes de la catedral de Girona. L'any passat, el 2025, per primer cop en anys, el pilar va caure. Encara som aquí, s'inspira en el que va passar aquell dia.

Hem començat avui aquest estrenes amb el més nou de Els Amics de les Arts. Aquesta és la cançó Encara Som Aquí. I seguim, ara sí, obrim fronteres i ens n'anem fins a Nord-Amèrica per escoltar el duet nord-americà de pop alternatiu anomenat Hout and Freddy. I amb una cançó que ens porten, que es diu Touch, Touch, que ens parla del desig i la necessitat de connexió física, de les relacions tòxiques i de la dependència, i també del contrast entre el dolor i el plaer. Touch, Touch, amb Hout and Freddy, una altra de les novetats de la setmana.

0: Touch, Touch, aquesta és la nova cançó de Hold and Freddy, aquest duet nord-americà de música synthpop i que ens acompanya també en aquestes estrenes, en aquests primers minuts que estem compartint. Tornem a casa nostra, tornem a Catalunya per escoltar els Gorra Neta, que és un duet català de música pop-rock i d'esca, format per l'Arnau, originari de Vilafranca del Penedès, i en Roger, originari de Terrassa. Són un projecte de talent emergent i adscrit a l'escena musical de Girona, i el grup destaca per la seva proposta en català a música desenfadada, fresca, carregada d'energia, com comprovarem amb el tema Marta, que, bé, explica una història quotidiana i divertida portada a l'extrem, com una excursió accidentada, la pèrdua al mig del bosc i la sàtira tecnològica.
1: Em desperta una companya perquè han vist una aranya.

Marta, aquesta és la cançó de Gorra Neta. Els seus components ens han acompanyat avui amb aquesta seva cançó, que és la més nova i que us hem ofert avui en aquestes estrenes. Anem per al més nou de Miley Cyrus. És la que porta com a nom Bass Persuaders. És una cançó que formarà part i forma part, de fet, i dona nom al nou disc d'estudi. I així sona el més nou de Miley Cyrus, que ens parla de la desconnexió tecnològica i la necessitat de viure el present, i també del poder de la música i el ball com a evasió. Let's go.

És el més nou de Miley Cyrus, així de bé sona la cançó Bass Persuaders, és la cançó que dona nom al seu nou disc de la cantant i compositora nord-americana. Tornem a Catalunya, ara mateix amb Cora, que és el projecte musical de pop electrònic del productor DJ Tramuntana, originari de Tossa de Mar, a la Selva, una proposta que s'ha convertit en una de les grans revelacions de l'estiu gràcies al seu so fresc. I la cançó que escoltarem és Perduts, tu i jo, que tracta d'una fugida ben romàntica.

0: viure dins de mi.
1: Una cançó ben estiuenca que ens ha portat ara mateix Cora. Aquesta és la cançó Perduts, tu i jo, que també ens ha acompanyat en aquestes estrenes. Anem fins a Austràlia, nascuda a Sydney. El seu nom és Natalie Imbruglia, cantautora, actriu i model australiana. Recordem que a finals dels anys 90 va sortir a la fama amb la seva cançó anomenada Torn, el 1997. Des de llavors ha mantingut una sòlida carrera dins del pop i el pop rock internacional. El seu nou disc es diu Algorithm i aquesta és la nova cançó que es diu Beautiful Love, el més nou de Natalie Imbruglia.

Beautiful Love, aquesta és una de les noves cançons de la cantant i compositora Natalie Imbruglia. També ens ha acompanyat en aquestes estrenes d'aquesta setmana aquesta història que forma part d'Algorithm, el nou disc de la Natalie Imbruglia. Tornem a Catalunya per escoltar Pols. És el projecte musical de pop d'autor i pop folk del músic català Antoni d'Armengol, un artista independent que porta un temps construint un repertori molt íntim i sincer des de Catalunya. De fet, ens arriba des de Barcelona i la cançó que escoltarem es diu L'Equilibrista, que gira al voltant de la introspecció i l'aïllament social. Així sona Pols.

És una banda llegendària britànica de pop-rock amb influències de música soul i música celta. Des de Birmingham, Anglaterra, ens ha acompanyat els Dexys Midnight Runners, que en els 80 van obtindre un èxit massiu amb la cançó Come on Eileen, i han tornat amb un àlbum anomenat Love, el seu primer disc signat amb el nom complet de la banda des de 1985. You've Got the Love, una de les cançons noves que en formen part d'aquest nou disc dels Dexys Midnight Runners, i que ens parla, bé, de fet és un cant a l'amor madur i a la reconciliació. I així doncs anem seguint el nostre camí a través d'aquestes trenes que t'acompanya, siguis on siguis. Tornem a Catalunya per escoltar a una gent que es diuen The Technicolor Club. És una banda de disco pop i funk de caràcter mix, és a dir, espanyol i argentí, establerta a Barcelona. El grup va néixer a finals del 2024 i ens porta la cançó Boja per Elvis, que és una obsessió d'una altra època i, evidentment, com a referent del rei Elvis Presley.

Els Technicolor Club, aquesta és la seva cançó Boja per l'Elvis, una altra de les interessants novetats d'aquesta setmana en aquestes estrenes. Seguim endavant, es diu Carl Clarks, és un DJ i productor de música electrònica que és originari dels Països Baixos i ens porta la cançó Only Us, que ens parla de la connexió inquebrantable davant l'opinió aliena. Així sona Only Us, el més nou de Carl Clarks.

0: Des dels Països Baixos ens ha acompanyat el DJ i productor Carl Clarks. La seva nova cançó es diu Only Us, i així l'hem escoltada. Seguim, tornem a Catalunya, amb Siderland, que és un grup musical català format a Barcelona l'any 2018. Un trio que ens porta la seva nova cançó, que es diu L'Última, que és un tema que gira al voltant del poder de viure el present i també trasllada de forma poètica la necessitat i dels concerts de connectar amb la realitat i de connectar amb la gent. L'Última, amb els Siderland.
1: Hey, sembla que s'acaba el concert. Ja són moltes hores desperts.

Els Sutherland, aquesta és la seva nova cançó que es diu L'última i que ens ha acompanyat també en aquestes estrenes d'aquesta setmana. I posem una mica de rhythm and blues, de soul, i en recuperem elegància amb la veu de Victoria Monet, aquesta cantant, compositora i productora nord-americana que ens porta la seva nova cançó anomenada Juicy.

El seu nom és Victoria Monet, aquesta és la seva cançó Juicy, una altra novetat de la setmana. I ara mateix anem per Mariona Escoda, és una cantant i compositora catalana nascuda a Valls, a l'Alt Camp, i va aconseguir una popularitat enorme en proclamar-se guanyadora de la primera edició del talent show Eufòria de TV3 l'any 2022. El seu nou disc es diu En Acústic i es va publicar fa ben poquets dies, i és una tornada als orígens on l'artista es despulla musicalment. Ho comprovem amb la seva cançó El ritme que jo canto.

El ritme que jo canto és originàriament un dels temes estrella del seu primer disc d'estudi, d'una altra manera, però que en aquest nou llançament rep una nova vida sota un altre prisma sonor molt més lliure i també molt més orgànic, sobretot en format acústic, per això es diu en acústic, el nou disc de Mariona Escoda. Acabem aquest estrenes avui amb Dominic Flaig. Ell és un cantant, compositor, multiinstrumentista i actor nord-americà, nascut a Florida. El seu disc, que sortirà cap al 9 d'octubre, es dirà How to Quiet Smoking, i escoltarem la cançó Wallflower, que és una cançó que ens parla d'una decepció amorosa o personal. Així, amb Dominic Flaig, posem el punt i final d'aquestes estrenes d'aquesta setmana. Tornem la setmana vinent aquí mateix. Rebeu una salutació de Joan Soler. Gràcies per ser-hi una setmana més i fins la setmana vinent. Que vagi bé. Salut, adeu-siau.